0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Poseu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.
2: Jugas amb Sique Rodríguez.

0: Ramon Besa, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Hem vingut al quiosc, al nostre quiosc de referència. Coqui, acércate pa aquí. Perquè quan guanya el Barça, ve més de gust repassar la premsa, oi que sí?
1: No, clar, és que les victòries o actuacions com les d'ahir s'han de viure i disfrutar, gaudir, com es diu, no? Allò que diuen, no, ja veurem com, no és com es comença, com s'acaba. En el futbol és el dia a dia. Un dia passa una cosa, l'altre dia en passa l'altra. Si deixes de viure-ho, ets un amargat tota la vida. Per tant, el que s'ha de fer avui és que gaudir del partit que van fer, perquè va ser un partit, jo m'ho vaig passar molt bé. La gent que els agrada el futbol, crec que més enllà de l'equip que sigui, com veus el partit d'ahir, t'agrada, perquè veus que el Galatasaray ho intenta, veus el Barça com sap patir, veus com després se'n surt. És un partit futbolísticament molt ric.
0: Avui comencen el que t'hi jugues des del quiosc que hi ha a Passeig de Gràcia amb carrer Casp, amb el Coqui. Com estàs?
2: Muy bien, sí que.
0: Cuando gana el Barça, ¿viene más gente a comprar la prensa deportiva o no?
2: Viene más gente y hay más ejemplares a la venta.
0: ¿Cierto?
2: Sí, es verdad, es verdad. Sobre todo el Sport y el mundo deportivo.
0: Tú eres mucho de Messi. La Minya Mal es, bueno, lo dejó bendecido con esa mítica foto, ¿no?
2: Voy a empezar a quererlo un poquitito, ya que lo vacunó en sus primeros meses de vida, algo vamos a empezar a quererlo.
0: Ramón, si repasas los diarios avui, comenzando por la teva crónica, juega el Barça, deslumbra Lamine, fotografía de Lamine y Fermín, quina conexió d'aquest parell. El titular de la crónica el poses tú.
1: Sí. Sí, de vegades per mal, de vegades per bé.
0: I et costa més el titular o el cost de la notícia, de la crònica?
1: El titular tu ja tens una idea, és a dir, de vegades no el poses el primer, normalment pot ser el final, però la idea la tens a partir de la que vas desenvolupar la crònica. Jo tenia la sensació que el Barça estava jugant bé futbol, amb un lapsus que té quan podia haver anat 2-0, però el que marca la diferència, el que il·lumina és Lamine. Per tant, és jugar amb la doble idea, amb el juga el Barça i el que marca les diferències és Lamine.
0: Fixa't, us ensenyo les portades als oients que podeu veure per d'escoltar el que t'hi jugues al live. Al diari AS, el infierno es Lamine, la portada del diari AS, que coincideix amb l'article de l'Anaïs a La Vanguardia, el infierno era Lamine. Fixa't lo poètica que és aquesta imatge, eh? Lamine Yamal posant-se el braçalet de capità amb 19 anys a la Champions, eh?
1: Sí, no li pesa res, ni l'edat, ni el braçalet, ni la fam que té, ni les ganes de triomfar. Pensem que a Lamine els seus objectius més propers, perquè no els té, és la Champions i la pilota d'or. Aleshores, m'encanta molt aquesta dualitat que hi ha entre la pressa que té Lamine i la pausa que desprèn Rodri. És a dir, és un equip que té tantes velocitats que aleshores, quan s'harmonitzen, és majestuós. El problema és que de vegades hi ha massa pressa i de vegades va massa a poc, i has de saber trobar el punt. I entre el punt mig, entre la pausa de Rodri i la febre de Lamine, hi ha un tipus que es diu Pedri, que el que més m'ha agradat és perquè havíem parlat molt de l'associació Rodri-Pedri al Barça, perquè semblava que podien tenir alguns problemes d'associació després del que passava a la selecció espanyola, on Pedri no és titular, i ahir es va demostrar en un partit exigent que tots dos poden jugar plegats i cadascú sap el que ha de fer al camp.
0: Coqui, tu que eres argentino y sois especialistas en bautizar acciones espectaculares, ponerle un poco de poesía, veiem al periódico Lamine danza en el infierno turco. ¿Cómo definirías el regate de ayer?
2: Lamine baila sobre la alfombra turca.
0: Es que eres bueno, ¿eh? Eso es porque estás entre periódicos y libros.
1: Està familiaritzat amb un bazar, home, tu has d'entendre bé de la seva associació. Tothom associa les idees a la seva feina, al seu ofici.
0: Hi ha un oient que ens va enviar un missatge, en va haver diversos, de missatges amb propostes per batejar aquest regat de Lamine Yamal, però n'hi va haver un que em va agradar especialment, del Jordi, Laminadura, de llaminadura, perquè és llaminer el regat, Lamine, laminadura.
1: Doncs sí, el subscribeixo i m'hi afegeixo. Crec que és una bona definició, perquè per aquestes definicions han de ser curtes, directes, i com més paraules hi afegeixis, pitjor.
0: A Mundo Deportivo, baño turco. Per cert, saps la diferència entre la sauna i el bany turc o no? La sauna és seca i el bany turc és humit. Però perquè hi ha molta gent que ho confon.
1: És que en el fons el Galatasaray segurament és l'equip més popular de Turquia, sabem tot el que passa amb el Fenerbahçe, amb el Besiktas, però el Galatasaray és l'equip, diguem, popular. I aquell camp, jo el recordo molt del dia del debut de Sergi Barjuan, que quan estava al Malcorif, que tot es va inventar Sergi Barjuan de lateral esquerra i va debutar allà, sembla que era 0-0. Ara aquell estadi s'ha tornat modern com la majoria d'estadis que hi ha al món per fer calés, és a dir, els VIPs i aquestes zones, però a dins crema, és a dir, la febre que tenen l'afició turca és notòria. Recordo que justament quan vam anar aquesta vegada amb el debut de Sergi vam fer un reportatge sobre una colla d'aficionats, com es preparaven pel partit i com trencaven clares d'ou per poder cantar més bé. Jo crec que el Sergi ho recordava ahir.
3: En sèrio?
1: Sí. Vull dir, es podien fotre mitja dotzena d'ous, aleshores trencaven i amb la clara feien que la gola se'ls hi aclarís molt més bé i podien cantar fins no sé quina hora, no sé si és veritat o mentida, però jo ho vaig veure. Quan voltes pel món veus coses d'aquestes, tu te'n recordes aquell del Rubín que fan el Verdiev, l'entrenador aquell quan vam anar? Aquell tio matava un xai i el penjava a la porteria abans de començar el partit.
3: És broma. Abans de cada partit?
1: Sí.
3: Tenia aquest ritual.
1: Jo sempre vam anar amb el delegat de la UEFA i jo no puc veure com baten un animal. Jo el vaig veure penjat, però ho vaig veure. O sigui, no és mentida. Per tant, totes aquestes coses, que és el que et passa a la vida, d'anar voltant, veure coses inversemblants que la gent potser no s'ho creu, però que tu has vist.
0: Coqui, atiende, que estamos haciendo una cola aquí en el kiosco y se trata de vender cosas, ¿no? ¿O qué? Bueno, como tú quieras, ¿eh? Porque aquí vendes de todo, ¿eh? Hay que diversificarse, ¿eh?
4: Claro que sí.
0: ¿Qué es lo que más se vende, en croissants o periódicos? ¿O cafés?
4: Los días que gana el Barça, periódicos.
0: Ah, o sea, que hoy vendes periódicos.
4: Acompañado del cafelito.
0: Mira, ho deia el Coqui de Fet, el Sport i el Mundo Deportivo es ven en mes. ¿Qué partidazo? Al final, ¿para qué trencarte el cap? Sí, amb aquesta expressió ja queda clar el que va passar ahir, no?
1: Bueno, és veritat, és un bon resum. Va ser un partidàs de futbol, perquè va tenir molts moments. O sigui, tot i que el Barça va ser protagonista, quan encaixa el gol, que a més recordo molt la prèvia dels tècnics del Galatasaray, en què van visualitzar perfectament com podien fer mal al Barça, i era sorprendre'ls amb una contra, amb un contraatac, perquè els agafen amb l'hora del replegament desorganitzats, i així es va venir el gol. És a dir, era una jugada totalment estudiada, i després si arriba a validar el 2-0 no sé què hagués passat. És a dir, tu en un partit també has de tenir un punt de sort, però és veritat que la sort el Barça la va anar a buscar, és a dir, no és que se la trobés, sinó que abans de l'1-0 havia tingut oportunitats de sobre per anar davant al marcador i per haver encarrilat ja el partit, cosa que va saber fer molt bé després de l'1-1. El gol de Cancelo va obrir un escenari nou, allà es va fer fort el Barça i el Galatasaray ja no va poder resistir l'empenta i el bon joc del Barça.
0: Anem passejant fins a la ràdio, aprofitant que estem al costat. Coqui, no canvies nunca, eh?
4: Adiós,
0: que vaya bien. Vigila, Eli, no caiguis. Ens està gravant, emetent en directe la Eli Gordón, la nostra companya de digital, de vídeo, que va caminant d'esquena. Si t'has de girar, Eli, no pateixis, eh? I res, que en un minut estem a la ràdio, ara analitzarem aquesta victòria del Barça, 1-4, al camp del Galatasaray. Són 10 partits, 10 victòries, aquesta inici de temporada. És històric, a més per la quantitat de gols que està marcant el Barça, en porta més de 4 per partit, Ramon. Són dades dels anys 20.
1: Això vol dir també el paper que fem nosaltres, reclamant un davanter centre que no hi haurien gols, i en porten una mitjana de 4,5 o 4,3. Vol dir que el futbol té aquests punts imprevisible, de sorpresa, que és el que el fa un esport extraordinari, no? Jo crec que els jugadors van arribar a la conclusió de que entre tots havien de fer els gols que trobaria a faltar la gent, o que fins que no vingués un substitut d'home per home com Lewandowski, acostumats a que el Lewandowski posava el punt i final a les jugades, i ara, fixa't que ahir ningú va repetir, i el Lamine, des del partit de la selecció, no ha fet cap gol. Ara es dedica a fer les assistències.
0: Ara 5 en Lliga i 4 en Champions, en porta ja.
1: Vull dir que, clar, això vol dir que els recursos que té el Barça, ben pensats per l'entrenador i pel director esportiu, quan van fer els fitxatges que van fer amb Gordon, amb Adeyemi, amb la posició ahir, per exemple, d'Olmo i Fermín com a fals nou o sense un nou de referència, doncs funcionen, i és un equip que té els registres que té, a mi és el que més m'agrada. No és un equip que sigui en una sola direcció, sinó que pot entrar per diferents les associacions. Allí t'apareix Cancelo, que feia dos o tres partits que no jugava, et fa el gol, la rematada. Potser podríem parlar d'aquesta sensació de que falta alguna cosa com, per polir, com per exemple el del central esquerrà, però crec que en això també és desmereixer el Gerard Martín anar parlant del central esquerrà quan has guanyat 1-4, és a dir, no hi va haver cap jugada més enllà la del gol de corna, bueno, que després no va ser gol, en la que ell més o menys toca la pilota, però allò és una errada de marca col·lectiva, no individual.
0: Òbviament, a millorar està que el Barça continua encaixant gols a Europa. Abans d'entrar a la ràdio, Ramon, et pregunto pel Madrid, que juga avui contra la Roma a Itàlia. Què? Mourinho ja ha aparegut, eh? Mourinho ja torna a ser Mourinho. Escoltem a Tchouaméni dient que no vol parlar dels àrbitres, però que se senten frustrats per les actuacions arbitrals.
1: Tu recordes aquella conferència de premsa que va fer el Pep Guardiola, famosa al Bernabéu?
0: Home, la del puto amo.
1: Exacte. Previamente va a decir Mourinho, ahora Guardiola ha inventado un nuevo registro, el gol, el fuera de juego que no es...
0: El quejarse por un encierto arbitral.
1: Exacto. Aleshores, ara ell ha recuperat aquell to i es queixa ell dels encerts arbitrals, perquè és un encert. És a dir, és la mateixa tàctica. És un tio que necessita viure en conflicte i sobretot quan perd, quan guanya doncs és molt manyac, però només hem de recordar l'entrenador i del Galatasaray és el que una mica més li arrenca el nas.
0: Sí, a la Supercopa, no recordo el partit, però sí.
1: Sí, amb el del Fener.
0: No, sí, quan jugava a Turquia, quan entrenava a Turquia Mourinho.
1: Estava amb el Fenerbahce. Vull dir, el Madrid està amb el cas Negreira i no hi ha ningú que el mogui. Quan tu estàs pensant sempre amb l'excusa abans de pensar com t'ho faràs per guanyar, tens un problema. I en aquest moment el Madrid té un problema de joc que dissimula fent veure que tot està tacat, fent veure que tot està d'alguna manera muntat per afavorir el Barça. I em sembla molt civilí, molt, que ho fes justament a Roma. Perquè va parlar dels clubs que han baixat de la Sèrie A cap a... els han baixat de categoria per el Calciopolis
0: i lo de la Juve, el Mojigate també,
1: el Mojigate, tot el que vulguis, perquè ell ja es va estalviar sortir al Bernabéu per anar a Europa. Ell sap que està a Europa i llavors el seu missatge arribarà a tot el món. Per això té transcendència el partit ahir del Barça, perquè en parla tothom i es diu, aniré a Roma i allà hi tinc els meus amics i amb un micròfon amable, llavors tornaré a recordar...
0: Tu creus que és a consciència?
1: Home, i tant. És a dir, és un tio que és un cabut amb això. És a dir, passa més estones maquinant com es muntarà que entrenant. És a dir, és un psicòleg. És un... Més enllà del Barça, de l'Oporto, quan el fa campió d'Europa, aquí tu tens que tens mà esquerra amb ell i tens bon rotllo amb el Deco, entre ells. El Deco va ser campió d'Europa amb Mourinho, no ens oblidem, eh? Amb aquell Oporto, jo crec que allà sí que era un equip d'autor. I et diria fins i tot que quan amb l'Inter, amb una eliminatòria molt, molt, molt, molt controvertida, fa que el Barça no disputi la final de la Champions a Madrid, recordem que aquell partit de l'Inter, i d'aquí ve l'interès de Mourinho, és que si el Barça eliminava l'Inter, jugava la final del Bernabéu. Tu imagina't el Barça guanyant la Copa d'Europa o la possibilitat de guanyar-la al Bernabéu, el que significava. Allà hi havia un Mourinho en què d'alguna manera, tàcticament, estratègicament, pensava en com donar pel sac al Barça, pensava en com s'ho fes. Ara pensa en com justificar-se si no hi arriba. I és el que crec que fa un paper molt galdós, vaja. A més, com parla, sempre sembla que canti un fado. O sigui, no. O sigui, el fado, igual que el flamenco, igual que... Però bé, aquell to planyider, allò, aquella manera d'anar-se arrossegant... Bueno, en fi, què vols fer? Ja s'ho farà, tu. Ja veurem avui què passa.
0: Haurem de trucar a Sílvia Pérez Cruz perquè ens ajudi a interpretar Mourinho. Anem cap a la ràdio, que ens hem aturat aquí a l'encreuament del carrer Caspa amb Passeig de Gràcia. Quin bon dia que fa Barcelona. És poètic, és metafòric, no?, que llueixi el sol a la ciutat després d'aquest 1-4 del Barça. Mentre allà, la Eli enfocarà Plaça Catalunya, continuen acampats la gent que demana una vivenda digna per a tothom. Cada vegada que hi passo, Ramon, penso com li hem d'agrair a aquesta gent el que estan fent, eh?
1: Sí, clar, perquè molts són anònims, es parla de la gent, però aquesta gent de vegades no els humanitzem, no els personifiquem, i a més d'aquí una estona arribaran els pagesos, o sigui, la situació amb les tracturades, que també és una...
0: Sí, que molts han de venir amb transport públic, amb autobús, organitzats, amb cotxes particulars, perquè si venen amb tractor, com han vingut alguna vegada, com que ha pujat tant el preu del gasoil, els hi costaria el viatge 300 euros, eh?
1: És que a més del conflicte mundial, jo crec que el que està passant al món a nosaltres ens afecta especialment, perquè els catalans sempre hem set de... classe mitjana. La classe mitjana ha estat el gran motor o el gran actiu d'aquest país per crear el teixit associatiu, el botiguer, l'empresari liberal. És a dir, ha hagut tot... aquest tipus de gent està amenaçada. Per què? Perquè o ets ric o ets pobre. O sigui, no hi ha un terme mig allò de dir, bueno, em guanyo la vida com puc, no? Per tenir un habitatge és complicat, per guanyar-te la vida en un ofici és complicat, les grans superfícies, les noves tendències... Estem en un món financer i tecnològic que fa que es pateixi. Aleshores, s'ha de visibilitzar que si volem continuar sent el que hem set tota la vida, ens hem de modernitzar, òbviament ens hem d'actualitzar, però el que no podem fer és desaparèixer. És a dir, hem de buscar recursos de sobre, i per tant és bo que cada dia recordem que l'habitatge és un problema per tots els joves, especialment. No estem parlant només de la gent gran i dels desaucis, estem parlant de que avui dia tenir un pis de lloguer és molt bèstia i et pot continuar condicionar tot el sou, les dificultats per trobar feina, perquè cada cop hi ha més immigració i la gent, els grans empresaris, sempre és mà d'obra de barata, sempre susceptible per ser substituïda per mà d'obra més barata, i tot això fa que sigui un còctel molotov. Aleshores, algú pot pensar, bueno, amb el que està passant, què fem? Doncs, bueno, tenim el partit d'ahir, que és un moment...
0: L'únic que va haver el Barça.
1: I passar-t'ho bé, de moment, sí.
0: Va, te llegim al diari El País, un plaer, Ramon Besa, compartir una estona de ràdio amb tu cada dimecres.
1: Bueno, gràcies a tu, i que si ens posem de vegades transcendents com algun oient i va dir, bueno, si això és futbol, evidentment que és futbol, i per això en fem de vegades un gra massa, perquè és el moment que tenim, doncs, això del cafè o del vermut, i per llegir el diari, per tornar-ho a rellegir, però es venen més diaris, perquè la gent ja ha vist el partit, però vol tornar a veure, vol veure qui, com escriu aquest, com el defineix l'altre, i és un bon moment de ple. Doncs concedim-nos, quan passa, un bon moment de ple.
0: Gràcies per una estoneta de ràdio agradable. Ara, en 2 minuts, ja des de l'estudi, rearranquem el que t'hi jugues per analitzar aquesta victòria del Barça a Turquia, a Estambul, contra el Galatasaray, 1-4. Gràcies, Eli. És la cosina pretenca d'Anthony Gordon, Eli Gordon, amb accent a la O, amb accent a la O.
5: Sí, sí.
0: Vinga, en 2 minuts estem a l'estudi.
6: Rápido con la L, el seguro más completo para mascotas con veterinario es de... ¡Eso es! De Línea Directa, porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan. Con la C, completísimo. Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
8: ¿Qué haces ahí de pie tan quieto?
9: Esperando.
8: ¿Esperando a qué?
9: A que llegue la gran fiesta de la casa del héroe Merlín. ¿A qué va a ser?
8: Pero si ya ha llegado.
9: ¿Y a qué estamos esperando?
10: Ya está aquí la gran fiesta de la casa del héroe Merlín con los precios más bajos del año. Solo hasta el 19 de octubre. Las ofertas que estabas esperando. Aprovecha los últimos días.
11: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
12: ¡Que no vuelvas a llamarme a estas horas! ¡Que aquí tenemos Ventanas Cortizo!
13: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
14: ¿Tenemos visita?
15: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
16: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
15: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
17: ¡Nos están vacilando!
15: Oh, sí.
18: Nos encantan los ambientes tensos.
15: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
19: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida.

0: 25, que t'hi jugues a Ser Catalunya d'aquí a una estona, a l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de Ser Catalunya. Podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa, que hem començat al quiosc del Coqui, aquí al costat, al Passeig de Gràcia, i hem acabat a la porta de la ràdio, ja des de l'estudi, amb el Lluís Carreras. Què tal, Lluís, com estàs?
1: Bon dia.
0: Amb el Carles Planchar. Hola, Carles.
2: Hola, què tal?
0: El Barça.
3: Molt bé.
0: 1-4, eh?
3: Molt bé.
0: I cap a casa. Bona nit i tapa't.
3: Exacte, bona nit i tapa't. Em va agradar. És cert que al principi del partit podia haver canviat amb dues oportunitats que va tenir Olmo, no les va aprofitar. Això va fer un Valentín al Galatasaray, que té les seves opcions, els seus jugadors. Va agradar molt la reacció, molt la segona part i molt el que portem de temporada.
0: Carles, que tu l'has vist entrenar moltes vegades. Joao Cancelo defineix sempre així, com ahir, el gol que va marcar?
2: Bueno, definir, té molt habilitat perquè xuta molt bé amb les dues cames i maneja molt bé les dues cames, però jo crec que amb aquesta posició de lateral esquerre, jo crec que porta sempre més cap a la lateral de la dreta, perquè com que té les dues cames pot fer bones centrades o pot definir bé per la banda esquerra.
0: Però és millor de lateral esquerre.
2: Aleshores, quan més bé va funcionar va ser quan va jugar a lateral esquerre.
0: Les dues cames, però és més dretà que esquerra, no?
2: Sí, però jo diria que té el mateix pràcticament nivell amb esquerra que amb la dreta. I jo sempre dic això, de que el ser dretà té aquesta tendència de venir cap a dintre, que això encara suposa molt més efectivitat amb les seves incorporacions a l'atac.
0: Ara, això un dia m'ho hauríeu d'explicar. Històricament, els extrems jugaven a cama natural.
3: Sí.
0: Ara ja és a cama canviada. Els centrals mai ens havien fixat si eren dretans o esquerrans, era igual, però ara sí que ja ens hem de fixar per un tema de perfilar-se i tal, si ets dretà per la dreta i si ets esquerrà per l'esquerra. I els laterals, ja ara li estem donant una volta més, que ja comencen a jugar a cama canviada, no? Hem vist amb Xavi Espar, Joao Cancelo...
2: Tot depèn de...
0: Acabaran jugant els laterals esquerres que són dretans i al revés, els dretans que són esquerrans o no?
2: Com vol jugar l'entrenador? Depèn de com vulgui jugar, doncs a vegades és molt millor jugar a cama canviada, per això, perquè pot aportar molt més jugant cap a dintre, que si tu tens un estil de joc que tu que vols és arribar i centrar, doncs has de tenir el típic centrador per la dreta, que tingui una bona dreta per centrar, i si no, doncs busques aquestes alternatives, i amb tot és igual, amb totes les posicions del camp és el mateix.
3: Pep va fer molt mal o molt bé el futbol proposant aquest futbol associatiu. Quan ets a cama canviada, vas cap dins i trobes gent per associar-te. Si mirem el mapa de calor de Cancelo, que no és dels meus jugadors preferits, està més a camp contrari que a camp propi. Per tant, pot fer servir més la cama dreta que la cama esquerra, i defineix molt bé, no? Potser per fer això que estigui en darrere, que defensi. Jo deia que si el Barça necessita Cancelo per fer gols, anem malament.
0: És una alternativa?
3: Sí, però no un costum.
0: L'ahir va anar bé perquè va empatar el partit d'un Barça que se li complicava. El Galatasaray s'havia avançat amb un gol de Batrakov, que és un jugador rus que ha manifestat obertament que el seu somni és jugar al Barça. Amb 21 anys va marcar 1-0, va empatar Cancelo, i a la segona meitat Fermín, Gordon i Adeyemi van posar l'1-4, i com ja ens va anticipar el Flaqui, van silenciar l'Ali Samiyen. Flaqui, què tal, com estàs? Encara a Istanbul?
4: Hola, Siker Rodríguez, què tal, com estàs?
0: T'he de reconèixer que tenies raó. Vas alertar que lo de l'ambient del camp del Galatasaray era mig fake, i clar, després del partit hem vist, per exemple, aquest moment d'uns periodistes turcs parlant abans del partit, i de sobte s'escolten xiulets, xivarri, tremendo. És el moment.
5: Ama tabi ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklı bir karşılaşma oldu. Biz zaten maçı izlerken ne kadar devam ettirebilir acaba diye düşünüyorduk. Galatasaray bu futbolu. Maçın adamı da Lamine Yamal oldu.
0: Clar, escolteu ambient, no? Estava buit el camp.
6: Fa un moment que es para, sí, pràcticament, de parlar i mirant enrere.
0: El camp estava completament buit i s'escoltava l'ambient. I alguns aficionats del Barça, i n'hi havia 1.000, a l'Ali Samiyen, han publicat vídeos. Ens ha cridat especialment l'atenció aquest, a l'Eixar.
7: Mira, bro, aquí està el callo, la teva menys, ara la perdran. És que no escolta res, bro, no fan ni soroll. Mira, i de cop... És una locura, bro. I ara, mira, mute. Mute, de cop, mute. La tornarem a recuperar. Bon vídeo ara, eh? Mira, de cop, 3, 2, 1.
0: Flaqui, em sap greu donar-te la raó, però és veritat, és fake. És megafonia.
3: Ho està fent el Willy.
4: El Willy de l'Ali Samiyen. Mira-ho. No sé, jo realment a l'estadi, t'he de dir que sembla evidentment que la que xiula és la gent, però clar, veient els vídeos i veient que comença sempre amb una xiulada molt similar, doncs igual t'acabes creient que és a través dels altaveus.
0: Sí, tu has jugat a la missa ambient, sí. Tu també has estat allà a la banqueta, sí. L'ambient què?
3: No, l'ambient, el que jo vaig jugar fa només 26 anys, era real, o sigui, era real de públic, però aquest... Estic segur que hi ha algú que mescla
2: jo,
3: i que posa que
2: molt bé. Què hagués passat si ens haguéssim anat al descans amb 2-0? Haguéssim donat el segon gol? No sé si aquesta pressió ambiental hagués continuat o hagués augmentat o haguéssim mantingut. La qüestió és que va ser empatar el partit i
0: es va acabar desconnectant. S'ha desconnectat el cable de la megafonia. Hola, Aleman, què tal, com estàs?
1: Què tal, Sigue? Bon dia. Permet això de posar ambient fals a la megafonia de l'estadi?
0: Durant un partit deu estar prohibit.
1: Sí que crec que els equips tenen permès als gols, quan marca un gol el seu equip, posar i baixar algun efecte per animar la gent i tal, però només en aquest moment, no és com el bàsquet, que quan hi ha tirs lliures poden posar això... músiques i tal. A la NBA es fa molt, però crec que a la UEFA no està permès.
0: Laki, què diuen a Turquia de la victòria del Barça a Istanbul?
4: Barcelan és la portada del diari Fanàtic, que m'ha cridat l'atenció, comparant el Barça doncs, amb un parc d'atraccions. Molts diaris reflexionen al voltant de Lemina, aquest jugador migcampista que uns dies abans del partit va dir que ell no coneixia Lamine, que el que coneixia era l'Héroe Sané. Diu que potser va ser mal negoci picar Lamine i enfadar-lo, remarcant l'exhibició que va fer Lamine Yamal ahir a l'estadi de la Lliga Samillana. Així que rendits a l'exhibició del Barça, frustrats perquè el Galatasaray a la prèvia

0: Doncs Santi Ovalle, hola Santi, com estàs?
1: Què tal? Bon dia.
0: Ens ha explicat al bar que després del partit la sensació al vestidor era d'haver fet d'haver viscut una gran nit de Champions i que es parlava bastant d'aquest moment. És un jugador del Galatasaray, Lemina, li pregunten per la Minyamal i respon això.
2: Sanego Yamal.
3: Sanego Yamal. Us Yamal. No Sané, però no Yamal.
0: Li pregunten Sané o Yamal i Lemina diu qui és Lamine Yamal. Sané és company seu al Galatasaray, jo crec que fa una broma, però se'n va parlar bastant al vestidor, no, Santi?
1: Molt, la veritat és que no només Lamine, la resta de futbolistes van parlar-ne bastant d'aquest detall a la prèvia i al post. Era un el tema trending topic, seria dins del vestidor del Barça, i la veritat és que va servir com a benzina, com a motivació pels jugadors, perquè se'n van assabentar a la prèvia i va ser el tema més comentat dins del vestidor del Barça a les darreres hores.
0: De fet, Lamine Yamal ha publicat un missatge a les seves xarxes socials, després amb la Núria ho ampliem i llegim alguns dels comentaris, perquè n'hi ha de companys, on en anglès es pregunta: ell ara ja sap qui sóc? I un emoji d'un fantasma. Ahir vam veure com es feia fotografies amb els seus fills, no? Amb els fills de Lemina.
1: I jo vaig parlar amb Lemina després del partit.
0: I què et va dir, Lemina?
1: Que havien fet les paus, que ell l'havia anat a buscar i que tot bé, que era una broma el que havia fet a la zona mixta.
0: Doncs el missatge de Lamine de fa una estona és aquest,
4: ja voy
0: en anglès.
4: Ja voy otra vez.
0: I l'emoji d'un fantasma.
4: Ya no es Sané, ahora es enfermé. Venga, hombre.
1: Lemina vacila a Lamine i Lamine vacila a Lemina després del partit. Jo crec que sense més, que està bé, estan bé aquestes coses.
0: Vosaltres que heu estat a vestidors, esteu a vestidors, Lluís Carreras, Carles Planchat, aquestes coses arriben? Aquestes coses serveixen per motivar-te, picar-te?
5: La pregunta era Mourinho, si servís, no? Si serveix això, forma part de l'ambient.
0: Ara ho anem a carpeta Mourinho, que tinc ganes de parlar d'ell amb tu.
6: No, home, no. A més a més, els jugadors actuals del Barça...
0: Quin pàjaro,
6: Quin farsant. Els jugadors joves actuals del Barça agafen el Givà. El Givà, la marxa, i molt.
5: Sí, sí.
6: I molt. I
0: d'acord. Ara escoltarem veus del partit, però Lamine porta ja 5 assistències en Lliga, 4 en Champions. Allà a la primera meitat no se l'acaba de trobar còmode. Però a la segona meitat, 2 assistències, aquest regat que un oient va batejar com la minadura, no? La minadura, el regat de Lamine Yamal, amb el braçalet de capità amb 19 anys. Tu ho havies reivindicat, ho havies demanat que portés el braçalet de capità. L'han votat els companys, per cert, a Lamine Yamal, com un dels capitans.
6: Molt important, perquè crec que té molta ascendència, perquè crec que això pensava jo que el podia fer madurar fora del camp, perquè portes el braçalet del Barça i necessites representar el teu club, no tan sols a dintre i jugant, sinó fora. Jo ho deia més per aquesta vessant. Lamine, sempre ho dic, Lamine sap regular molt bé, pastura quan vol, la primera part potser no estava molt dins del partit, però quan vol, i cada vegada fa accions més repetides, més continuades i de molta explosivitat, de molt nivell. Més enllà de la gana que tenen tots i cada un dels jugadors del Barça, jo el que estic detectant en tots els partits és que el rival t'aguanta 45 minuts. Més no. Si aquests 45 minuts pot anar guanyant, vinga, es defensarà. Però la que rep l'estímul negatiu del gol del Barça cau en picat. I el Barça, amb els canvis que introdueix cada vegada Hansi Flick, manté el nivell alt.
5: Per això potser això és més mèrit del Galatasaray que de mèrit de Lamine Yamal, perquè sí, la primera part jo crec que va fer un sobreesforç a Galatasaray. Tu veies la distància amb la que marcaven en Lamine, estava molt més a prop. La segona part, fruit, suposo, del cansament, de la pèrdua de concentració, perquè ja veus el partit que ja que no li pots donar la volta, doncs fa que hi hagués molta més distància. Lamine rebeia amb molta distància amb el seu opositor i això fa que després pugui ell, si té una velocitat d'execució molt alta, doncs imagina't amb temps i amb espai encara és molt més alta i pot ser molt més precisa, i això fa que després llueixi molt més les seves accions, no?
7: Recordo que també de l'àrbitre, no? És mèrit també d'una persona que anula inexplicablement el gol del 2-0. Anula inexplicablemente el gol del 2.
0: I Torralde González va dir que era fora de joc.
7: Sí. Ja puede
0: decir que... Sincerament no m'ho va semblar al principi, després és veritat que interfereix en la jugada, no? Arriba a tocar fins i tot una mica la pilota en el cap.
8: A veure, si la toca...

0: Si realment Baris Albert Yilmaz toca la pilota, és fora de joc, com un piano, perquè es veu clarament la imatge que ens passa a la UEFA, que ja, no et diré mig metre, però ja està fora de joc clarament Yilmaz.
1: Jo crec que la toca, Bruno, perquè sí, si jo... no em corregeixes, sí. Si és per interferència, crec que l'hauria d'haver anat a veure al VAR. Em fa l'efecte, no? Pot ser?
0: Sí, sí, ells interpreten que la toca, estic d'acord, Flaqui, però fins i tot per la gent que no vegi que la toca, jo crec que la interferència que li fa a Gerard Martínez és clara. Mm,
2: va sí, ser sí. El 2-0 d'Osimhen, que l'àrbitre va anul·lar a instàncies del VAR, clar, podies haver acabat la primera meitat amb 2-0 en contra i acabes 1-1 amb el gol de Cancelo, i veies a la retransmissió del que t'hi jugues Barça, ser Catalunya 1000, que el Galatasaray a la segona meitat s'enfonsaria perquè t'havia arribat que no entrenen massa?
3: Sí, és un detall que em va arribar, que es veu que la preparació física no és el que millor porten, i que és habitual als seus partits que decaiguin molt el seu rendiment físic a la segona part, i crec que ahir es va tornar a veure.
2: Això contrasta amb la imatge del Barça, com mosseguen tots els jugadors. És mental, és físic, és de convenciment?
4: És de tot, és de que estàs nedant a favor de vent, de que tot està anant bé, de que els jugadors que surten a la segona part surten amb la mateixa gana, perquè saben que si tenen un bon rendiment, Flick pot ser que els posin al partit següent, perquè està repartint, exceptuant Lamine Yamal, que porta més de 1.200 minuts, els minuts bàsicament tots els jugadors, apareix Bernal, apareix Gavi, Olmo i Fermín reparteixen, Adeyemi i Gordon reparteixen, els centrals igual, Eric també, amb Koundé, crec que ho està gestionant molt bé, perquè quan arribi el tram important estiguin almenys el més descansat possible.
2: Perquè tu, Carles, a Flick el coneixes de l'etapa a Alemanya, quan vas estar amb Guardiola a Bayern de Múnich?
5: Sí, el conec inclús personalment.
2: Ah, sí? I què tal?
5: Bueno, jo crec que és un entrenador que porta molt bé el que és la gestió del grup. Tots aquests aspectes que no es veuen, que són importants també per conduir un equip, i sobretot un equip d'aquest nivell, doncs és molt important, i jo crec que ell ho gestiona molt bé, tot això de les rotacions, però no rotacions perquè avui et toca jugar tu i l'altre se sent, jo sóc el suplent, no, ara sóc el titular, sinó perquè la gent entén de que formes part d'un equip, i que per donar màxim rendiment de tot l'equip, doncs formes part d'això, i tot això jo crec que ho gestiona bé, el que és la proximitat amb el jugador, el poder treure-li el màxim rendiment. Després això no té res que veure, però és un detall molt important, no té res que veure amb els aspectes tàctics. Ell tindrà un concepte de joc que pot agradar més o pot agradar menys, però aconsegueix treure-li molt rendiment amb un equip de molt nivell, i adaptar aquests jugadors que són de molt talent. Jo fins i tot sento que el Barça juga de la manera que el talent individual dels seus jugadors volen. És més que és al revés, o sigui, jo tenia la concepció fins ara de que tu jugues d'una manera i fa que la teva manera de jugar condicioni el jugador de que doni millor rendiment o menys rendiment, o brilli més o brilli menys. I aquí penso que és al revés, però és la manera que Hansi Flick interpreta el joc de cara, que ho ha fet sempre en el Bayern de Múnich, i ho ha fet en els seus respectius equips, no?
4: Clar, perquè ho comentàvem abans al bar, no? Tens el millor és Lamine, és el millor passador, sí. Com interpreta Fermín cada entrar? Per què? Perquè és el millor... el millor arribador, el jugador que arriba millor de segona línia. Com posa Olmo de fals nou? Per què? Perquè és el que millor sap moure amb espais curts. Que necessita espai? Gordon. Que necessita més espai? Pues no, Gordon ja no, Adeyemi. Per tant, jo crec que ho interpreta molt bé amb un Rodri, que crec que li ha donat molta estabilitat, posicionalment és perfecte, i amb lectura de partit, excel·lent.
2: Vaig a ser dolent. Ara que treus el tema Rodri, posar una mica de picant a la història, perquè tots estem d'acord en que ha estat un gran fitxatge, i aprofitem que tenim aquí el Carles Planchar, que el coneix molt bé, a ell i a Busquets, qui és millor?
5: No es pot comparar, si parles només de dir qui és millor que tot, que és més bé el papa o la mama, i són completament...
2: Si Busquets seria el papa i Rodri la mama?
5: No, la papa ni la mama. Jo l'únic que dic és que Busquets en l'entorn Barça era el millor, i la qualitat que té, no sé si després el Busquets haguessis ficat en una lliga competitiva com la Premier, com amb el que li va costar ja al Rodri adaptar-se a un nivell competitiu on potser l'exigència física és molt més alta, potser també li hagués costat més. Però clar, jo diria que el nivell d'interpretar el joc, de la lectura de joc de Busquets, és superior a tots els migcentres que jo he conegut en la meva trajectòria. Rodri, que té? Tenia més registres que no pas el Busquets.
2: O sigui, Busquets interpretava millor el joc, sí. Rodri té més registres.
5: Sí, sí, clar. El Rodri seria... Per dir-ho d'alguna manera, per poder comparar una miqueta un jugador amb l'altre.
3: Busquets seria la mare. Busquets seria la mare. Esquiva parir el Barça. O sigui,
6: i per tant qui fa, en canvi el Rodri, doncs diguéssim que és més de huevos i coses per l'estil. Per tant, un és el papa i l'altre és la mama. One is the father, the other is the mother, but both are very important.
2: Perfectament,
0: fantàstic, gràcies.
6: With no milk, with no mother, there is no son.
2: Ricard, d'aquí una estona, 1x1 del Galatasaray Barça, especial coses turques.
6: Yes, especial coses turques.
2: I el faràs des d'Istanbul, eh? El faràs des d'Istanbul.
6: Yes, des de l'aeroport d'Istanbul.
2: Abans, Nil, de les reaccions al vestidor després del partit, amb què et quedes?
3: Doncs, evidentment, el nom propi va tornar a ser Lamine Yamal, així en parlava Flick després del partit.
7: Lamine is good, he's physically top, and of course he also enjoy playing football. You can see, you saw it in especially in the
8: Lamine és molt bo, físicament està molt bé, i ha jugat un gran futbol, especialment a la segona part. És impressionant tenir un jugador com ell a aquest nivell. Avui ha canviat el partit i això és molt bo per nosaltres.
3: Són 8 gols i 9 assistències de Lamine contra les dues competicions. Ahir va tornar aquesta connexió amb Fermín, a qui li preguntaren després del partit, i també rendia el seu company.
9: Hemos gestionado bien la remontada, la segunda parte sobre todo hemos estado muy bien, y bueno, pues el gol al final, el centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez. Sé lo que puede hacer en el campo uno contra uno y bueno, tenemos química, yo cuando nos conocemos a la perfección y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine siempre.
2: Això diuen els companys, també l'entrenador, i escolteu aquest fragment de Thierry Henry amb el propi Lamine a la CBS, a la CBS, després del partit.
10: Enhorabuena otra vez, lo que estás haciendo es increíble, no sé qué decir más. Pero me puedes explicar lo de la finta de enhorabuena y también lo que hiciste antes para darte espacio para tener el balón e ir mano a mano con el defensor, pero lo de la rabona, ¿por qué hiciste eso?
11: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llegaban a fondo se tiraban al suelo, y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento, y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien, que los defensas siempre intentan acercarse a ti, y todo lo que sean cintas para coger espacio, pues nos dan la vida.
10: Te quería pedir, ¿tú piensas que el triplete es posible?
11: Siempre, somos el Barça, el mejor equipo del mundo.
2: Fintes per aconseguir espai. Futbol.
0: Futbol i
2: talent.
0: I això vol dir que ell veu els partits, mira els partits, se'n recorda de com el defensen, perquè no tot són tuits i contestacions a jugadors i jijijajas i bolsos per aquí, bolsos per allà. No, ell també sap com el defensen, per tant intenta millorar. Clar, una cosa és que el que tu pensis que ho pots fer i després fer-ho, perquè jo també puc veure un passe de 40 metres, però clar, no hi arribo, no? I això és talent.
12: Esto siempre se lo he dicho a mi hijo. Siempre se lo he dicho, cuanto más espacio, mejor te saldrá todo. La paella, cuanto más grande, más aceite, más
2: magas.
12: Claro, que me cago.
2: Flaquín, marqueu d'aquí un quart d'hora ja?
1: Aproximadament, vale. El vol sobre 3:45, hora catalana, doncs sobre...
2: Doncs anem pimpant amb les reaccions i així entrem a la teva classe i poses les notes, professor. El Barça està en un gran moment, però Hansi Flick avisa que els títols es guanyen al maig.
1: Correcte.
7: Football is can change very fast. So as I said, we are proud about this situation. We are happy. We have the confidence and also the conviction about our style, how we want to play.
8: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos del nostre moment i estem molt contents i amb confiança. Però la nostra ambició és molt més gran i el que volem és guanyar títols. Ara no podem guanyar res. Al maig i al juny és quan es guanyen els títols i treballem cada dia per aconseguir-ho.
3: Veu autoritzar, evidentment, Flick, un altre i que sap que és guanyar Champions, és Rodri, que després del partit parlava així.
13: Bueno, estamos en un muy buen momento, llevamos 10 de 10, ¿no? Corregirme. Intentamos buscarle la mejora, creo que hay cosas muy positivas, también notas a mejorar. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar, por ejemplo, la primera que han tenido pues ha ido para adentro, en ese sentido tenemos que mejorar y bueno, se han podido marcar el segundo gol. Así que bueno, aprender, quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que madurar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
2: Es interesante el que diu Rodri y estaba mirando al Carles Planchar y deies que sí amb el cap. Que a Europa de vegades ha d'intentar atacar més a poc, perquè si no sí, t'enxampen després.
5: Va en contra una mica de la filosofia aquesta de Hansi Flick, els hi deu ben cucat, d'atacs superràpids i superverticals, però sí que, clar, en aquesta pèrdua t'enganxen amb molts jugadors per davant i després a patir, perquè a més tens una defensa bastant avançada i això fa que puguis patir una
2: mica. Però a mi se'm feia la sensació que el Barça era més prudent que el partit de dia que hem vist aquesta temporada, però no...
5: En definitiva, jugaves amb dos migcampistes, jugaves amb Pedri i amb Rodri, i precisament si mireu el primer gol, que el que ens fan, la tornada de Rodri de Pedri els hi costa arribar, per això el poden rematar ells a bord de l'àrea, vull dir, la defensa de 4 arriba bé a l'àrea per defensar el que és la centrada, però aquesta pilota que va enrere, els altres es queden, o sigui, estan per davant nostre. Això vol dir que a vegades s'ha de tenir aquesta mica de control, o sigui, d'atacar organitzadament i atacar amb molta més pausa fa que en la pèrdua estiguis ja preparat per el que és rebre aquesta...
2: Això ho deia Guardiola, no? Que tenir la pilota era una manera de defensar-se de organitzar-se amb la pilota.
0: Sí, sí. I sobretot, ahir el Barça ho va fer els últims minuts, a mi m'agrada que ho faci, ja no fa falta amb 1 o 4, sinó moltes vegades amb 1 o 2, no? Tenir aquest control, atraure, però després sí buscar un espai. Crec que ho pot fer perfectament, sobretot quan va entrar a Gavi, quan van entrar allà, amb Rodri, amb Momo... A mi m'agrada això, atraure, buscar l'espai, i aquí ets...
5: Qualsevol jugador del Barça que té la pilota, veus que els altres, bum, moviments a l'espai, moviments a l'espai, dóna'm-la, inclús es queixen.
0: No m'has vist.
5: I la Mina els veu, i moltes vegades els hi posa, però vull dir, són sempre atacs ràpids, i per talent individual acaben moltes jugades. A vegades convé, és una manera de controlar el partit, és una manera, això ens va passar molt l'any passat, sense el Rodri, perquè precisament el perfil d'aquests jugadors era tot així, era tot de vinga, ataquem, agafem la pilota, atacar, i s'ha d'acabar la jugada, i anar les pèrdues a patir.
0: I Pedri i
5: així, però ja per poder equilibrar totes aquestes accions defensives. També ara amb Rodri, doncs, ell està més acostumat a això, a tocar en curt, a tocar, que es posicionin, ja la trobarem, ja els desajustarem d'una manera o d'una altra. I això s'ha de fer des de l'inici del partit, que és el que ens proporciona...
0: Anava a dir justament això, que per mi és un debat molt llarg, però la simple arribada de Rodri li ha donat matisos tàctics a l'equip molt interessants al Barça. I de fet, escoltes, Rodri, als descansos se l'escoltava l'entretemps al Mundial, i sempre parlava amb els companys, ja se'l veia molt parlant amb Pedri, amb Olmo, i els deia, una passada més és desorganitzem-nos. Es veia molt a la final del Mundial contra Argentina, que té aquesta manera de veure el futbol, Rodri.
2: 10 minuts i arribem a la una del migdia, entrem a la classe del professor Flaqué, va.
14: La classe del professor Flaqué. Excel·lent. Ser el millor equip d'Europa. Això és molt llarg, tots just comencem, els títols es guanyen al maig, us vull veure la setmana que ve amb el PSG. Hem de valorar la capacitat dels patidors i dels que et volen mal per rebaixar el que és aquest Barça 3.0 de Flick. Com més arguments busquen, més preocupats estan. Saben com nosaltres quin és l'equip que millor juga, el que més diverteix, el més ferm candidat a tot. Veient els de Flick, ser optimista ja no és irresponsable. És una obligació. Molt a poder dir temps després que el Barça és el millor equip d'Europa.
15: Notable!
14: La classe magistral de Pedri. Nens i nenes que voleu jugar un dia de migcampistes, poseu-vos al partit d'ahir de Pedri. Fixeu-vos en els espais que ocupa, les ajudes que dona per sortir des del darrere, les conduccions que tria, les combinacions que genera o les passades d'Amèric que fa. Va ser una exhibició i tot amb sang de gel per superar la intimidació de l'afició rival. Va demanar el canvi per mal de panxa. Normal, el partit de Pedri va ser per cagar-se.
15: Satisfactori.
14: La pluralitat del gol. Agost de 2026. En un Barça sense Lewandowski, Ferran i Rashford, la gent es pregunta qui coi farà els gols en aquest equip? Octubre de 2026. En 10 partits, 43 gols del Barça. Expedient X? No, expedient Flick. Ell s'inventa Rafinha, posa en forma Gabriel Jesús, intueix el potencial de Gordon i sap per què Diemi pot ser interessant. Ell potencia les arribades de Fermín. Ell sap el que pot generar la Min. Siguem conscients de la bogeria. El Barça pot arribar a jugar 60 partits aquest any. Si manté la mitjana actual, marcaria 253 gols.
15: Suspès!
14: La manca de paraules al diccionari. Ja ens passa amb Messi, passava amb Ronaldinho, també amb algunes accions de Neymar. Ara ens passa ja amb Lamine Yamal. Com coi posem paraules al que fa? Quina descripció fa justícia al regat rabonès d'ahir? Com definim amb exactitud les seves brutals assistències? Com expliquem als que no han vist el que és capaç d'imaginar i dibuixar amb el seu beneït peu esquerre? Lamine, sigues benvingut al club dels futbolistes que deixen curt el diccionari. Explicar-te i descriure't s'ha convertit en un repte apassionant.
2: Gràcies, professor. I escoltes, Bermú, que Lamine fa por.
16: Hosti, si fa por, nen. I mira, és com el Halloween de PortAventura, tal qual. El Halloween de PortAventura, wow!
2: Quina assistència.
16: Que és que... Sí.
2: Ara la mates com la Mina, l'Sky.
16: D'una banda, ensurs, però d'altra banda, diversió. És que ho té absolutament tot. O sigui, sigui quin sigui el teu Halloween, està a PortAventura, wow! Què Halloween? Halloween és PortAventura, wow! I I pels més atrevits, a més tens ara el nou passatge del terror, terror, el carnicero de Penitence. O sigui que ja ho sabeu, a la segona hora sí que, si vols, et deixo sortejar entrades.
2: 4 en regalarem a la segona hora del que t'hi jugues, 4 entrades per anar a viure Halloween a PortAventura. Ara l'1 per 1.
17: L'1 per 1 del Bermúdez.
2: L'1 per 1 del Galatasaray, 1 Barça 4.
16: Especial coses turques.
2: Comencem per Joan Garcia.
16: Encara és hora que li donin feina.
2: Eric Garcia.
16: Salsa blanca, allà on el fotis tu millora tot, s'enguarra el que calgui, és boníssim i fa que el rival es torni poco picante.
2: Covarsí.
16: Telenovela turca, amb una ruptura per mig, estava clar que el seu únic amor és el Barça.
2: Gerard Martín.
16: Una mesquita, és immens, es fa sentir amb molta força i si vols arribar a la porteria t'hauràs de genollar al seu davant.
2: Cancelo.
16: Istanbul, el seu trànsit és un caos, però té coses encantadores i la seva presència no és capital, però com si ho fos.
2: Rodri.
16: Constantinople era la capital d'un antic imperi immens, va conquerir el món i ara tots l'estudien per entendre com funciona l'edat de Pedri.
2: Pedri.
16: Doner Kebab, es va passar la tarda donant voltes, cuinant el millor Barça, però va haver de marxar abans perquè s'estava cagant.
2: És de veritat, ho va explicar ell, que li feia mal la panxa.
16: Fermín. Té. Sempre és important tenir algú que s'escalfa, que et fa bullir la sang i que sap xutar fent la fulla seca.
2: Dani Olmo.
16: Bolso. És nou però és fals i crec que té millor rendiment si l'enganxes a Espanya.
2: Lamine Yamal.
16: Llàntia. Només que el freguis una mica treu el geni que porta dins per complir tots els desitjos que tingui un culer.
2: Anthony Gordon.
16: Catifa. El tio va que vola, però encara no em dóna prou seguretat com per pujar-hi.
2: I els que van sortir des de la banqueta, comencem per Gabriel Jesús.
16: Pa de pita, sempre té un espai per demostrar que és dels que val per sucar de tant en tant.
2: Adeyemi.
16: El gran basar, quan el van fitxar dèiem que era d'imitació, que no valia la pena, però oita que bé regateja i ara com tots el volem.
2: Bernal.
16: Bany turc. Si el veus és que les coses estan funcionant bé i ja entra ell perquè pots permetre't una mica de relaxació i tranquil·litat.
2: Condent.
16: La bandera de Turquia. Quan el veus, tant pot ser que estigui a la lluna com pots veure una estrella.
2: Gavi.
16: Espècies. Ell vol tornar, però comissa i està fent una mica muntanya.
2: I acabem amb Hansi Flick.
16: Implants de cabell. Estem normalitzant el miracle constant. Està fent que sembli normal començar perdent i acabar amb una remuntada.
2: En una estona teniu l'1 per 1 a les xarxes socials del Que t'hi jugues i el podeu recuperar, com tots els altres continguts del programa, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de la emissora. Flaqui, Bermu, bon viatge de tornada. Santi, aguanta una miqueta, que a la segona hora volem escoltar la teva contracrònica, que sempre deixes algun detallet interessant.
5: Molt bé.
18: Ens veiem,
2: Fins ara. Gràcies.
16: Una abraçada a tots.
2: Adéu. 12:56 amb el Lluís Carreras, amb el Carles Planchar, amb el Bruno Alemany, analitzant aquesta victòria del Barça. Esteu d'acord amb el que va dir Laporta, que ara mateix és l'equip que millor juga d'Europa? Ho va dir a la prèvia del partit?
19: Sí, sí, diguem-ho un altre. Sí, sobretot pel que transmet, sobretot perquè no només hi ha un 11, sinó n'hi ha 22 i escaig, sobretot per la gana i també pel que deia abans, i no és menor, el fet de com desgasta el Barça tots i cada un dels equips contra els que ha jugat fins ara. Per tant, estic totalment d'acord.
5: Victòries aplastants en tots els rivals. Fins ara només no ha tingut cap rival, mig el dia del Sevilla, mig una mica ahir, una estona, que de tant que ara vèieu totalment extasiats només amb els primers 40 minuts i això et demostra que està un pas per sobre de tots els equips que ens hem enfrontat fins ara.
2: Dels grans rivals a la Champions, dels que poden lluitar pel títol, és el que està millor. El Bayern i el PSG és veritat que han començat segurament en tercera, no acaben de donar el nivell que crec i estic segur que durant la temporada donaran. El Manchester City és veritat que està molt bé, jo hi ha coses que em generen algun dubte, per tant crec que el City no està a nivell del Barça, i si mires a la resta d'Europa és que no hi ha ningú que estigui amb el nivell de joc, la generació d'ocasions i el nivell d'intensitat, sobretot la pressió del Barça.
3: Hi ha una dada que crec que resumeix tot això, ens ha comentat un oient a la xarxa X, a la publicació del que t'hi jugues a l'inici del programa, que no ho ha fet del tot bé, ha anat a mirar 10 partits, 20 mitges parts. D'aquestes 20 mitges parts, el Barça n'ha guanyat 17. Només no ha guanyat mitges parts contra el Sevilla, 1-1 la primera part, contra el Llevant 2-2 a la segona, i ahir 1-1 contra el Galatasaray. És a dir, tota la resta de mitges parts el Barça les ha guanyat. Això vol dir que és un domini ara, aplastant.
2: Aquest oient, déu-n'hi-do la tara, que mira els partits del Barça en doble. Mitja part a mitja part.
3: Ell ens havia dit 18 i 2.
2: Ja no es vol guanyar el partit, sinó que vol guanyar les mitges parts.
3: És molt bèstia.
2: Arran d'això, jo he pensat que els del Barça porten 10 victòries en 10 partits, però és que els espanyols, els jugadors d'Espanya del Barça, porten 14 de 14. En l'inici de temporada.
18: Espanya
2: va
18: guanyar els 4 partits. És
2: irreal.
18: Si analitzes les dades estadístiques després dels partits, dels darrers partits, dels últims partits que ha jugat el Barça, és que són aplastants. O sigui, són aplastants allà mateix. Vull dir, em sembla que són 22 tiros a porta, l'altre en fa 5. Entre els tres pals són 11 tiros a porta i els altres en fan 3. 70% de possessió. A nivell de joc, de passes correctes, un en fa 200, l'altre en fa 600.
2: Ara ho tot per 3. Amb el que t'hi jugues, a la segona hora del programa.
20: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre, al Tot és Comèdia, us explicarem el final de la pel·lícula.
1: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
2: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
3: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
2: Quins finals.
0: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'app web de la SER.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Al cor del Poble Sec, al carrer Salvà, hi ha el Dau al Sec, una sala de petit format que va obrir les seves portes l'any 2018 dins d'una antiga nau modernista construïda el 1910. Abans de ser teatre, va ser un taller mecànic, una fàbrica de joguines, una pastisseria i la sala d'assaig de la companyia Volras. Al darrere del projecte hi ha la directora artística Mercè Managuerra, que aposta per les noves dramatúrgies, la creació contemporània, els llenguatges escènics més diversos i en especial atenció als creadors i a les propostes que conviden a reflexionar sobre el món d'avui. Col·laboren amb entitats del Poble Sec i amb col·lectius de dones que fan teatre comunitari. Programen projectes teatrals gestats amb interns de la presó de Brians 2 i amb projectes de salut mental de Sant Joan de Déu. Els primers títols de la temporada 26-27 són Ella, d'Héctor Millines, Una petita distorsió, d'Enric Nolla, o La setmana del diluvi, d'Eva Ibèrnia, que és producció pròpia del Dau, amb les interpretacions de Mercè Managuerra, Anna Sabater i Òscar Molina. Del 23 d'octubre al 8 de novembre. Teniu tota la programació al web de Dau al Sec.
0: CERT Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: Però aquests famosos, escolta, que la gent t'haurà vist relegant pel carrer.
2: I en el metro també m'han vist, i he fet una foto amb la senyora del costat, que al final m'ha dit, diu, ai, és que tant temps he passat amb vosaltres, i és que sense boig per tu no hauria sigut el mateix. I normalment no els hi dic res, però aquest cop li he dit, és de Sau.
0: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia l'app i web de la SER.
2: És que vull dir, aquestes coses passen, eh?

0: jugador en Champions, domina con mano de hierro en el arranque de la Liga Española.
1: Ya ho tenim, això. Galatasaray 1, Marca d'IM, Barça 4.
2: Estava pensant que nosaltres som com l'oient, que multipliquem per dos, com que fem la retransmissió en català i en castellà, en castellà i català, els gols del Barça són dobles. I els resums ens queden llargs, perquè no són 4, sinó 8, les narracions. El Barça juga dissabte contra el Betis, dimarts contra el Paris Saint-Germain, diumenge 25 el Clàssic contra el Madrid, després setmana neta, fins al dia 31 d'octubre, que hi haurà partit contra l'Alaves, entre setmana 3 de novembre Aston Villa al Camp Nou i Atlético Barça el 8 de novembre abans de la següent aturada per seleccions. Clar, gestionar això és complicat, eh? I no sé si peco de català o barcelonista, però vaig pensant, com més victòries aconsegueixen, més a prop està la derrota. I que aquesta derrota no arribi el dia del Clàssic, no fotem.
3: O l'empat, amb un empat aniria bé. Jo dic que sempre que arribes a final de temporada o els partits importants has d'haver guanyat, perdut i empatat. Així ja ho has fet tot, ja no tens la psicosi aquesta. I també s'haurà...
2: Ah, o sigui que tu també li donaves voltes al coco, eh?
3: Sí, i també s'haurà de treballar el fet de que quan arribi, que no passa res, s'ha de mirar el com arriba i de quina manera.
2: No era Guardiola que deia que les lligues es guanyen a les 10 últimes jornades, però es poden perdre a les 10 primeres.
4: Està clar.
2: Ja tenim clar que el Barça no la perdrà.
4: No, així ja no. Això és garantit que tenim ja la lliga ja guanyada, no? Però no, és veritat. I ara realment on hem de veure o hem de començar a patir o estar feliços o amb eufòria és quan arribem al mes de febrer. Al mes de febrer és quan ja es comença a detectar una mica tot. Ara l'únic que hem de fer és partit a partit anar guanyant, anem guanyant partits, i si no es pot guanyar aquest, hem d'anar pel següent. Vull dir, no, tampoc hem d'alarmar-nos perquè es perdi un partit, perquè també pot passar, perquè és una cosa humana, és un joc humà, i a vegades poden passar coses que poden fins a...
2: Però sempre que preguntes a un entrenador et diu, l'important és el proper partit, però quan tu gestiones mires el calendari i veus, ara tinc Betis, després Paris Saint-Germain i d'aquí a 10 dies el Clàssic.
4: Ho has de saber-ho gestionar precisament per saber els jugadors que tens i amb l'estat que estan de forma, i has de conèixer els teus jugadors i saber el que et pot rendir més per un partit en funció dels aspectes tàctics, en funció de com estan ells a nivell de rendiment, a nivell físic, però realment has de centrar en el partit, en el primer partit que tu jugues, que és el més important, perquè el segon partit ve condicionat pel resultat del primer partit. Vol dir que anem a centrar en el següent partit i l'altre ja vindrà.
2: El Betis juga avui contra el Porto Champions i dissabte tornarà a jugar contra el Barça, per tant un dia menys de descans.
5: Sí, juga a casa avui contra el Porto, que és un equip exigent, que físicament els hi farà anar. És veritat també que aquesta temporada especialment Pellegrini i sobretot al mig del camp té molta rotació i no serà partit fàcil d'avui pels de Pellegrini.
2: El Betis està bé, eh?
3: El Betis està bé, juga bé, té molt ben interioritzat el que vol Pellegrini, té molt bons jugadors, però de moment no s'ha enfrentat encara equips com el Barça.
2: Contra el Madrid sí, el va guanyar.
3: Bueno, contra el Madrid...
2: Va fer el penal aquell a l'últim minut.
3: Bueno, perquè és joc contra no joc. Quan tu jugues amb un equip que no et vol jugar, o que no et juga gaire, o que no sap molt bé a què juga, els que volen la pilota són superiors. Ara, quan t'enfrontes amb un altre, que és el Barça, que també la vol, veurem què passa. El Betis no està acostumat a anar darrere la pilota. El Betis no és un equip que corri molt a l'espai. Per tant...
2: Perquè tu deies, Bruno, que el partit contra el PSG és molt important pel Barça. El Jordi Martí, al bar, ha comentat que ell trauria l'infantil contra el PSG i guardaria els del primer equip pel Clàssic.
5: He d'anar a fer un cafè amb el Jordi. No, perquè això no va bé. No, a veure, jo crec, sincerament, que el PSG li ha fet mal al Barça en les últimes temporades i que són partits que tenen impacte, perquè quan el Barça té tant al cap el tema de la Champions, jugar contra el campió, actual campió d'Europa i perdre, i per moments l'any passat el joc de l'equip de Luis Enrique va ser molt superior al del Barça de Flick en el partit que es va jugar al Lluís Companys, crec que això té un impacte, i evitar aquest impacte negatiu en el partit d'aquest proper dimecres o dimarts em sembla important.
4: Més que el resultat, ens ha de preocupar això, no? De
2: la imatge
4: de dir, ostres, que ens han guanyat fàcilment o han sigut millors que nosaltres. Precisament és un test de prova per saber a quin nivell realment estem quan t'enfrentes amb equips d'aquesta talla, d'aquest nivell, no? I això jo penso que és important, afrontar el partit pensant que en aquests moments estem, jo diria, un pas per sobre d'ells, però sapiguem que pot passar de tot. Ahir, si és el que diem, si se'ns posen 0-2, perdó, 2-0, doncs és el mateix cas que vagis allà i que per dues accions de Dembélé o de Doué es posin 2-0 i has d'aixecar aquest partit.
2: Ara, se te dolent, però a nivell futbolístic, dels tres proves partits, quin és el més sobre el paper senzill? Betis, Paris Saint-Germain fora o el Madrid a casa?
4: Jo, per context, diria que hi ha el París, eh?
2: El més fàcil.
4: Sí, perquè saps que no depèn d'allò, perquè, perquè puguis, també, clar, la Lliga també, si perds o empatessis contra Betis...
2: La Lliga el Barça no té 6 punts, de marge,
4: per això, però bueno, però és igual.
2: És que en dues setmanes podria deixar... Ah,
4: matemàticament, si fas les combinacions, sí, però clar, també has de pensar...
6: És que a més que res, que no t'anava a dir, que s'ha
3: d'anar a dir... Anava a dir Madrid, però amb la boca...
1: El Carles Planxar és més intel·ligent i diu que això quedarà guardat, i ja no t'anarà les paraules, no m'enxamparàs.
3: Bandàndia amb el Betis, que és el que...
1: La contracrònica del Galatasaray Barça amb el Santi Ovalle. Santi.
7: Benvinguts a l'Inferno. Això és el que sonava quan els jugadors del Barça van arribar a l'estadi. Però l'Infern no era dins l'estadi. L'Infern és fora. L'Infern és el camí. Estaven avisats. Per això... van sortir del camp amb 3 hores i mitja de marge. Un cop dins, sabem que Olmo és el fals nou, i m'hi fixo i recordo que té una mania. Sempre, a la prèvia del partit, ha de prendre un cafè per activar-se. Comença el partit i em sorprèn que l'Infern turc no anima. Només xiula quan el Barça té la pilota. Vaig creure dient comprar un sonòmetre per mesurar els decibels. El màxim a la nostra posició va ser de 75 decibels. Sincerament, no n'hi ha per tant. Enmig de la graderia, suposo que hi hauria algun més. Però perquè us feu una idea, 75 decibels vindria a ser com tenir una aspiradora al costat de l'ull. La sensació al vestidor és de felicitat absoluta, satisfacció per la feina feta. Alguns detalls. Eren molt conscients del Juiz Lamin de Lemina a la prèvia. Es va comentar molt abans i després del partit en aquell vestidor. Quan apareix Lemina, li pregunto si ja sap qui és Lamin. I em diu que ja han fet les paus. Després del partit, el del Galatasaray s'hi va apropar i li va demanar una foto pel seu fill. També es van retrobar amb Gundogan, que va estar una bona estona parlant amb amics. I Flick es va retrobar amb Sané. Es coneixen de l'època del Bayern. Marxem del camp caminant sota la pluja pel voral d'una autopista. Però res importa quan surts de veure una nova exhibició del futur campió d'Europa.
2: Va guanyar el Barça 1-4, Bruno, va guanyar l'Atlético i va guanyar el Villarreal.
5: Sí, victòria de l'Atlético contra el Juventus per 2-0. Villarreal va començar perdent contra el Nàpols i es va aixecar, va fer molt bon partit l'equip d'Iñigo.
2: La bèstia, lo de Gulaxi, que no va jugar perquè l'havien atracat a punta de pistola a casa seva.
5: Amb els seus dos fills, evidentment va dir que no està en condicions de poder disputar el partit. Va jugar Luis Junior i va fer un bon partit, el porter del Villarreal. I victòria al final del Villarreal per 3-1, primera d'aquesta temporada a la Champions. El més destacat és l'empat del Bayern de Múnich al camp del Viking. És veritat que juga amb gespa artificial, que això fa les coses més complicades, però segurament no és excusa per un Bayern que no va estar ahir a l'alçada. A més van expulsar Olis en una acció... de ruc, ho hem de dir clarament, perquè li llancen la pilota a la cara a un rival i la
2: tenen mala pinça, no?
5: Totalment.
2: Com se li van a l'altre dia a Vinícius, ara ho comentem amb l'Anton Meana, el Madrid juga avui contra la Roma, també ho fa el Betis contra el Porto i hi ha un altre gran partit.
5: Sí, el Manchester City Paris Saint-Germain, el proper rival del Barça. Avui tindrem l'ocasió de veure un City que arriba força bé, amb Cherki, amb Haaland, amb Enzo Fernández, que l'acaben de fitxar i està jugant a bon nivell. Veurem el PSG, que li va donar Luis Enrique descansa a jugadors com Nuno Mendes i Dembélé, de cara que estiguessin més descansats de cara a la Champions. Per tant, és el partit d'estrella juntament amb aquest Roma-Real Madrid.
2: El podreu viure el dia Champions, la nit Champions al Carrusel, amb el Bruno Alemany i òbviament amb les retransmissions del Roma-Madrid i el Betis-Porto. Capítol Mourinho. Va dir això la roda de premsa prèvia al partit sobre l'arbitratge el dia del Villarreal.
8: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después... Si quieres, cuando jugamos domingo, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. ¿Para quién sabe?
2: Estaban el Carles Planchar, amb el Lluís Carreras. Hola, Anton Meana, muy buenas. Ara saludem a l'Anton. Vaig veure els 5 primers minuts. que no passa res. És que potser Mourinho es refereix a una jugada que assenyalen fora de joc d'Mbappé i no es veu massa clar si ho és o no. Sembla que sí que ho és, però tampoc és que no hi ha cap polèmica. I Torral de González al larguero deia que potser és això.
9: Mourinho sabe mucho de fútbol, pero de reglamento sabe muy poco, y el protocolo del VAR sabe menos, porque la primera jugada de Mbappé viene él de una posición de fuera de juego, recibe el balón y pasa para atrás en el medio campo. Entonces el asistente, ya siguiendo el protocolo del VAR, tiene que levantar. Sí. En cambio la de Ayoce no levanta porque es en ataque y puede terminar en gol. Esa es la diferencia, pero para eso hay que saber de reglamento. De fútbol sabe mucho, pero de reglamento, si quiere, ya le doy yo el lujo de decírselo.
2: Antón, ¿se refiere a esta jugada, Mourinho? ¿A qué se refiere? Porque es que vi los cinco primeros minutos y no pasa nada.
10: Me habías dado paso, ¿verdad?
2: Sí.
10: No, hay que decir que me la he jugado yo, ¿eh? No ha sido ni el Nena ni el técnico. Me la he jugado a que no me dieras paso, he cogido una llamada y he fallado.
2: Ah, bueno, no pasa nada, tranquilo.
10: Pero me la he jugado, dije, nada, no me va a dar paso.
2: El VAR permite repetir la acción.
10: Claro, pero a ver, es que esto me gusta contarlo. Me la he jugado y no me ha salido. yo creo que se refiere a una acción de Renato Veiga.
2: Pero eso es en el minuto 10, la amarilla.
10: Pero luego, pues yo creo que él lo mide bien, porque cuando hablas con el Madrid señalan un poco la acción de Renato Veiga. Desconozco el motivo,
2: la verdad, 10, son, la acción de Renato Veiga.
10: Son tan...
2: No, pero cuando hablas con el Madrid te hablan de esa acción, de la de Renato Veiga.
10: Sí, no te dicen nada, pero ellos hablan de la acción de Renato Veiga.
2: ¿Pero qué le pasa a la acción de Renato Veiga? Está tarjeta roja, ¿eh?
10: Que debería ser roja.
5: És una entrada molt forta, ho hem explicat abans.
10: Se compara amb una roja del Villarreal Barça.
5: Hazme cas, Anton, no sigues por ahí. O sea, yo compro que és una acció que està al límite, que puede ser roja. La de Renato Veiga l'altre dia és una entrada que se li va el control una mica a Renato Veiga i acaba ficant la llesca, pot treure vermella perfectíssimament.
10: En el cap no fue nada.
5: Al Madrid ho estan, o no sé qui exactament, però ho estan comparant amb una vermella que li treuen a Renato Veiga contra el Barça l'any passat, en una entrada que li fa a Lamine, i per començar és que és una entrada per darrere. Lamine està d'esquenes i li fa una entrada per darrere. Per tant, sisplau, és que comencem a comparar coses que siguin comparables, perquè si no...
10: Sí, que sí. No, pero es que aparte, Bruno, sí que lo que habéis hecho vosotros, todo el mundo lo ha hecho, de todos los medios. Y hablando con un compañero de otros medios, vieron el primer minuto, no vieron nada. Los primeros dos no vieron nada.
2: Es que sí.
10: Es que es verdad.
2: Es que claro,
10: pero ¿por dónde va esto? No lo terminas de pillar. Y entonces, cuando la gente pregunta, bueno, tampoco te señalan, porque es verdad que es todo muy encriptado, pero sí que se habla de esa acción de Renato Veiga. Ayer explicó muy bien por la noche Filippo Ricci en el larguero. Mourinho batió el récord de expulsiones de cuerpo técnico y entrenador en la Roma. A turnos, eso pues un día es el de porteros, otro el analista, otro el del staff, otro el delegado.
2: 26 targetes va rebre el cos tècnic de Mourinho a la seva etapa a la Roma. 26 targetes, ho va explicar ahí Filippo Ricci al larguero.
10: De la estrategia, y ayer pues quita el foco de donde tenía que estar, te obliga a ver entre comillas el primer minuto de un partido. No sé, es una cosa que no termino yo de entender, por qué seguimos cayendo en la trampa de José Mourinho con la cantidad de años que han pasado.
11: Aquesta és la clau. Ara l'has dit.
12: Tothom analitzant el primer

0: desgasta, et ve de treballar sempre amb aquesta pressió, això desgasta, perquè has de pensar en moltes coses que et trobaràs que no controles, que no depenen de si l'equip juga d'una manera o juga d'una altra, si hi ha els espais a la dreta o hi ha els espais a l'esquerra, si aquest jugador t'ataca per aquí o t'ataca per allà. Són coses que no controles, que fins i tot et sorprenen i que et van arribant durant tota la setmana, que passa això, que passarà l'altre, que ha fet aquest comentari, que li ha dit això a aquest jugador, que actuaran d'aquesta manera. I vols preveure tantes coses que a vegades et col·lapses, és el que diem, sobre informació, sobre voler preparar massa el partit.
1: Clar, però tu, no? Has vist el documental de Mourinho?
0: Pues no.
1: No, yo lo he visto. Anton, ¿tú lo has visto?
2: He visto, no entero, no aguanto, la verdad.
1: A mí me ha quedado la versión no que van a meter algún extracte y la semana vinent, que ya estaremos a les portes del Clàssic, en recuperaré algunos momentos. Veus jugadors que et reconeixen que Mourinho plantejava els partits com una guerra, literal, com una guerra, i que la batalla era contra el Barça. Per exemple, Di Maria diu que patia per Messi. Sí. Reconeixen que anaven coordinats a l'hora de pegar patades. Kedira, que actualment és ajudant de Mourinho, diu que estava obsessionat amb Messi, que Mourinho a les xerrades estava obsessionat amb Messi. I jo et volia preguntar, Carles, tu que ho vas viure en primera persona, quan veus aquestes declaracions, ara te les estic explicant anys després, què penses?
0: Penso que llavors havia d'haver estat sancionat, fins i tot, aquesta actuació, de que això se'n va molt més enllà del futbol, i que l'única manera que tenies de parar-ho era a través del futbol, a través de fer sentir de que allà anàvem a jugar a futbol i de que havies de ser millor que el rival, amb totes aquestes conseqüències que podia portar tot això, i que ell ha anat avançant sempre amb aquesta idea, inclús ara, perquè jo, això que dius tu, pues, no surt al documental, però a mi m'ho han dit gent com Xavi Alonso, perquè l'he tingut en el Bayern, m'ho ha dit gent com Diego Milito, que ha estat en dinars amb ell i tot això.
1: Però va tenir a l'Inter.
0: A l'Inter, per exemple.
1: Xavi Alonso, que t'ha dit, t'ha reconegut que Mourinho els diria això?
0: No ha reconegut de dir, ens va dir això, ens va dir l'altre, però sí que et portava al límit, i el jugador que era íntegre, el jugador que és super, super serio amb això i molt super estricte, que va mort amb l'entrenador, doncs no queda cap més remei. Jugadors com Arbeloa, jugadors d'aquest tipus, d'aquest caire, d'aquest perfil,
1: sí, doncs van fer 100% que et reconeix al documental que era un soldat.
0: Un soldat, exactament, la paraula soldat doncs és una mica això, però et reconeixerà, no és que em va dir això, és que em va dir pega-li a este, pega-li a l'altre, però sí que et portava al límit a buscar un enfrontament que s'andava molt més enllà del futbol.
2: I Anton, no és que sempre sí que tenim sí, que aprender, és dir, no, perquè tenim que aprender, és dir, ell ayer, no recuerda qué compañero es, pero cuando le preguntan, ¿usted cree que los jugadores del Madrid entran con más miedo en la Liga que en Europa por los arbitrajes? ¿Tú qué piensas? No sois directos para decirlo.
1: Sí, este es el momento de la respuesta de Mourinho cuando le hacen esta pregunta que comentas, Antón.
3: Los jugadores del Real Madrid sienten que meter la pierna es más complicado quizás que en Champions o que en otra competición.
4: Yo pienso que cuando tú me haces esta pregunta, tú sabes la respuesta. Pero por algún motivo, no, en vez de me hacer esa pregunta, no lo quieres decir tú. Veo la gente en la comunicación en España poco directa, digo yo, pocas opiniones directas, concretas, sobre situaciones que no tienen espacio a duda.
1: Es perverso, ¿eh?
2: Forza no, pero la no perverso, porque te lleva, no, pero te lleva al límite, por porque si tú coges el micrófono y le dices, mira, es ridículo lo que acabo de decir, voy a ser muy directo, es ridículo, es absurdo.
1: Como la
2: yo
1: día,
2: pienso que ustedes entran igual en la Liga que en la Champions. Es que, pero no quiero ser directo porque tampoco quiero ser un maleducado con usted y con su gente. Me parece que es una teoría absurda. Entonces, mantenemos un diálogo cordial, porque es una rueda de prensa, en el que yo, como ustedes insinúan esto, se lo pregunto para que usted, si quiere, lo diga. Pero yo no voy a decirlo, primero, porque no soy su vocero, y segundo, porque no creo en ello. Pero claro, si te enfangas así, acabas embarrado. Al día siguiente vas al estadio, te gritan cualquier cosa, te llenan las redes sociales de insultos, y no te merece la pena el viaje. No te merece la pena el viaje. Pero es que esto ya pasó. Yo recuerdo cuando el Barça gana la Liga, en la última Liga que le gana a Mourinho, y estamos en el campo del Español, que el Madrid no gana al Español y matemáticamente pierde allí la Liga. La rueda de prensa dura 4 preguntas, y los 4 que preguntamos, le preguntamos por temas vinculados a la final de Copa, que falta una semana. Va a jugar Pepe, va a perdonar a Casillas, acaba la rueda de prensa y camino del vestuario le dice al jefe de prensa, solo pasa aquí, nuestra prensa va contra nosotros. Claro, es que él piensa que somos trabajadores del Real Madrid, no de la cadena SER, o del diario AS, o del País, o del Marca. Piensa que trabajamos para el Madrid. Entonces, no debemos caer en la trampa. Es que yo ya ni me enfado. Él que diga lo que quiera y nosotros contamos lo que hay dentro y ya está. Y el fútbol le pondrá o arriba o abajo, como le pasó a la

0: primera vez y cómo le pasará la segunda.
1: ¿Y hoy qué? Porque Bruno dice pues que el Madrid va a sufrir, ¿eh?
0: Es que, en teoría, si lo que cuentan de Gasperini es cierto y que la Roma está bien, pues puede pasar un mal rato. Es que al Madrid los equipos que le preparan el partido bien le hacen pasar un mal rato. Y en Europa es verdad que suele rendir un poco mejor que en la Liga, pero yo creo que es un partido muy difícil y que al Madrid no le sobra nada. Va a jugar Vinicius de inicio, o eso dicen en el club, y un Madrid que repitiendo esa fórmula del centro del campo, Tchouaméni, Valverde, necesita que los de arriba estén muy bien, porque el fútbol no pasa por el medio, sino que pasa porque los Bellingham, Mbappé, Vinicius y compañía estén atinados de cara a gol.
1: ¿La sanción a Vinicius cuándo la vamos a conocer?
0: Pues puede que cerca del partido. Había un rumor hablando con la federación que podía estar para esta hora, pero ahora mismo no están reunidos los del comité, han parado, es una reunión telemática que no tienen obligación de terminar a ninguna hora, y faltaban bastantes expedientes, no solamente es lo de Vinicius, es lo del Rayo y más acciones, y lo normal sería que bien entrada la tarde, a lo mejor más cerca del partido del Madrid que de las 5 de la tarde, pero sí, lo normal es que por la tarde retomen la reunión y tengamos hoy resolución del caso Vinicius Junior.
1: Antonio, Ana, un abrazo, te escuchamos en Carrusel y después en El Larguero.
0: Otro para vosotros, hasta mañana.
1: Doncs pendents durant tot el dia de la sanció de Vinicius, que segons Iturralde González serà de 2 o 3 partits. 2 per agafar els cabells al rival, 1 possible per l'actitud violenta amb l'àrbitre quan el va expulsar, i l'empenta que fa l'observador de la Lliga quedarà sense sanció perquè no hi ha denúncia i el comitè no acostuma a entrar d'ofici. 3 partits, per tant, 2-3 partits.
2: A veure si tenim sort.
1: Si li fan un favor a Madrid,
2: es compleix la normativa.
1: Li fan un favor?
3: Sí. Jo a Madrid... És que m'avorreix.
2: Madrid no serà més perillós contra el Barça sense Vinicius que amb Vinicius.
3: Veus? I millor per l'ambient, per la crispació de l'ambient i la...
2: Que no possible... es focalitzem amb Vinicius.
3: Ah, exacte, i la possible pèrdua de concentració dels jugadors del Barça.
1: Això sí, mira, per l'ambient sí.
3: Amb el que no és futbol, que és el que els interessa.
1: I ja estarà focalitzat molt l'atenció en la banqueta, en Mourinho.
3: Clar, per això Pep és el millor, perquè sempre ell, i ho dic des de fora... és el que penso, intenta preparar els partits pensant en la pilota, en què fem, què no fer, i en canvi Mourinho els prepara amb el que no és la pilota. Per això la premsa, pregunteu-li de futbol, només de futbol, escolta, per què això? I es trobarà sense resposta, que després ell vol colar la falqueta del Negreira, d'aquesta tonteria, cucoli, però que li preguntin només de futbol.
1: El dia que ell el salt del banquillo, Mourinho salt del banquillo, el dia del 5-0 va ser tremendo,
2: Va. Sí, perquè ell, si li veu un somriure normal, perquè per ell va ser un dia molt dur i en canvi ell ho porta...
1: Però tu, que un partit com aquest, que tu estàs allà analitzant i tot, no arriba un moment que dius, prendre pel sac i allà ets foteu a celebrar?
2: No, tampoc no, perquè és que el futbol és el que diem, és molt efímer l'èxit en el futbol, vull dir, cada tres dies tens un partit. I no hi ha temps ni a celebrar una victòria com aquesta, home, està clar que ho vam celebrar-ho, però saps que al cap de 3 dies tens un altre partit i que se't pot tornar en contra. Jo he arribat a la conclusió, aquesta experiència que m'ha donat la vida, que també passar-te de frenada i exagerar-ho molt i exterioritzar-ho molt, ho acabes pagant potser en el següent partit. Vol dir que va de ser prudent, i potser això és la mentalitat que tenim els catalans, els del Barça i tot això, que hem de ser prudents i calladets i a treballar i humils i començar a pensar en el següent partit.
1: Carles Planchar, Lluís Carreras, gràcies per estar al Que t'hi jugués.
3: Adéu.
1: Abans de la pausa publicitària, tens perquè regalarem 4 entrades per anar a PortAventura. El Marcos López, crec que amb la premsa, ens porta precisament a Itàlia, a Roma. Hola, Marcos.
4: Josc del Marcos.
1: Què tal, com estàs?
4: Hola, sí que muy buenos días. Me he ido a Italia a buscar en el gran diario de ese país, en la Gaceta dello Sport, si había realmente mucho interés por el retorno de Mourinho a uno de los países en que ha entrenado. Pues he encontrado pocas referencias y en realidad nada destacadas. Roma, sirve una cueza, pide Luigi Garlando en la página 12 de este diario. Con el Real Madrid, la partita perfecta para ser grande. Dedica, obviamente, más espacio a Gasperini que a Mou. Y curiosa, la frase que deja el técnico romanista. A José, dice, le envidio la capacidad de hacer comprarse jugadores caros, dice el técnico explicando que es normal que su colega portugués reciba esta noche el amor del público de la Roma, asumiendo que le encantaría tener, eso sí, la capacidad de seducción de Mourinho para convencer a sus presidentes de darles los mejores jugadores, los mejores y los más caros. José es fantástico y bravísimo en todo, pero en esto és realment fantàstic.
1: Una 32, que t'hi jugues a ser Catalunya? Vine, Elena, perquè pot ser que ens haguem oblidat de repassar la resta de l'actualitat, tant parla del Barça i del Madrid, de Flick i Mourinho.
5: Sí, però crec que ara hem de fer una pausa publicitària primer, sí que...
1: lo que tú manis.
5: És que si no, ens menja
6: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
7: Gratis, l'estan d'or.
6: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues.
8: Que t'hi jugues.
1: Mentre el president del Barça continua el gran bazar d'Istanbul.
9: Buenas, parles espanyol?
10: Más o menos.
9: I am catalan.
10: ¿Eres catalanes?
9: Sí.
10: Tacanyos, eh?
9: Tacanyos.
10: Sí, tacanyos, efectivament.
6: Que t'hi jugues amb el Cique i el Juan.

0: en l'actualitat, Elena, i un altre dia m'expliques aquesta sintonia, Willy. Pots reproduir en antena el que m'acabes de dir a la pausa publicitària, Òscar Nin?
1: Bon dia. Sí, sí, avui vaig estar a casa amb la senyora, amb la Marta, i al veure la repetició del Finta Regat Rabona del d'allò, em vaig treure el pijama de dues peces Massana i em vaig començar a botar i a celebrar la repetició d'allò despullat davant la tele, fins que la meva senyora em va dir que era una vergonya que un senyor de 60 anys com jo fes aquestes coses a casa. Però és que el d'ahir, amics, va ser espectacular, no? Lo siguiente.
0: Lo pitjor és que et crec, i crec que és veritat que ho vas fer.
1: No, no, és que això jo és el més suau que faig a casa quan jugo al Barça. Jo estic per civilitzar quan jugo al Barça.
0: Un dia podríem demanar als oients, mira, ho faig ara, 606-32-72-11, envieu-nos notes d'àudio amb les barbaritats que hagueu fet celebrant gols del Barça, amb alguns partits, 606-32-72-11. No cal que us identifiqueu, ja us mantindrem en l'anonimat, no digueu nom ni res, però quines són les barbaritats que vosaltres feu als partits del Barça? Abans de la secció amb l'Òscar Nin, posarem música al Que t'hi jugues. Ara sí, Elena, amb una hora i mitja de retard, endreçem l'actualitat.
2: Que t'hi jugues presenta l'actualitat.
0: Que hi ha unes quantes notícies que han caducat, eh? Aviam, Anna Palet, la UEFA accepta la petició del Barça i canvia el dia del partit contra l'Arsenal de la Champions femenina?
3: Bon dia, sí que sí, ja és oficial. El Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou canvia de data i en comptes de jugar-se el dimecres 11 de novembre, data en què estava previst, però també hi ha una vaga general, cosa que al Barça li preocupava per la problemàtica que suposaria amb la operativa, es jugarà el dijous 12, és a dir, l'endemà, mateix horari, 6:45 de la tarda. Qui tenia entrades continuen sent vàlides. El Barça volia que fos un dia abans, el dimarts 10, però l'Arsenal hauria tingut molt poc temps de descans perquè juga diumenge a partit de Lliga. Per tant, finalment, el Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou serà dijous 12 de novembre a 6:45 al Camp Nou.
0: A la Premier, sanció per a Álvaro Arbeloa per criticar l'arbitratge?
4: La Federació Anglesa el multa amb quasi 30.000 euros per haver dit als micròfons de Sky després d'empatar contra el Manchester United que no es permetia, que no permetien que el United perdés en aquell camp.
0: En bàsquet, victòria del Barça a l'Euroliga.
4: Per 90-87 contra Maccabi amb un triple de Robinson a falta de 2 segons pel final, victòria també del Madrid a Milà, 89-98 a l'Eurocup, derrota del Manresa, 100-88 contra el Başakşehir turc. A l'ACB es juga avui el Penya Andorra, que es va ajornar fa unes setmanes per les pluges, i a l'Eurocup femenina, debut de l'Uni Girona Fontejau contra l'Ostrava.
0: En tenis, Rafa Hoder ja és a quarts de Xangai.
4: Victòria avui al matí en 3 sets contra el neerlandès Van de Schansup, un Hoder que ha protagonitzat sí que un moment desagradable amb la plena de pilotes. El jutge de cadira l'ha amonestat per mala conducta.
5: Yo entiendo, pero así no. Pídeme a mí. Y yo se lo pido. Así no hablamos con ellos.
4: Así no hablamos con los recogepelotas, l'ha dit el jutge de cadira, Davidovic Esberev. També van jugar i seran els quarts del Màster 1000 de Xangai.
0: Tots els continguts del Que t'hi jugues els podeu descarregar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER.
2: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...

0: nota, Núria, l'endemà d'una victòria del Barça, eh?
1: Sí, la veritat que sí.
0: La gent està activa i connectada.
1: I només faltaria que avui el Madrid, pel que sigui, no guanyés, que demà també ho notaria.
0: Podríem fer un estudi, si ens beneficia més les victòries del Barça o les derrotes del Madrid, perquè mirant l'audiència digital, que és la que controlem cada dia, i la participació a xarxes...
1: Hi ha debat.
0: El que tenim clar és que si guanya el Barça i perd el Madrid,
1: combo
0: és
1: perfecte.
0: El combo perfecte.
1: Correcte, això no en tenim cap dubte. Sí que ho has comentat abans, la Mini Amal ha contestat a través del seu compte d'Instagram el que li va dir ahir el jugador del Galatasaray. La Mini Amal ha posat "He know me now", és a dir, ara ja em coneix, amb un emoji de fantasma, que per mi l'emoji és el que diu més. I si repassem els comentaris, sí que n'hi ha alguns d'alguns jugadors del Barça, per exemple, Rafinha, "creo que ahora te conoce", amb uns ulls i un foc. També Fermín, "crec que ara ja et coneix", i una cara amb la boca oberta. I fins i tot sí que l'Íñigo Martínez, que va deixar el Barça i ara el tenim jugant a Aràbia, ha comentat el post de Lamin amb dos cares, amb dos aliens, com volem dir que la Mini Amal és d'un altre món. Una publicació sí que a aquesta hora, fa dues hores que l'ha fet, té 2.800.000 likes.
0: 2.800.000 likes.
1: La publicació de la Mini Amal amb només dues hores, sí que aquesta resposta al que li va dir el jugador del Galatasaray és un carrusel de fotos que resumeixen el partit d'ahir de la Mini.
0: Ara, la Mini Amal té 19 anys, és desacomplexat, però el dia que no li surtin les coses al camp, que es calci, perquè aquesta actitud se li girarà en contra. I ho dic amb tot el carinyo, que a mi m'encanta, eh? I aquesta manera de desafiar, que és molt de carrer i tal, m'agrada, però a la vegada entenc que hi hagi gent que et digui "bájale, chavalín, bájale".
2: Sí, això ja ho té. Els que són xulos de mena...
0: Tu ets?
2: Jo era xulo de recreatiu.
0: I... Per cert, veure una entrevista...
2: Sí.
0: Teva...
2: Hòstia, on va ser? És que veig tantes coses i escolto tantes...
0: Ojo.
2: Coses, sí, que ja parlaves de la teva etapa fosca.
0: Llapis de memòria.
2: Llapis de memòria, sí,
0: per Santa Rosa,
2: el Manau.
0: Exacte, sí, era un extracte.
2: Sí. Vaig escoltar el programa, però algun extracte que es va publicar a xarxes i et felicito per parlar amb aquesta claredat i per no tenir problemes en afrontar determinats moments on tots ens equivoquem, no?
0: I efectivament, jo vaig estudiar per ser mestre i m'agrada ser didàctic. Les persones que hem passat per coses i podem no ajudar, perquè jo no soc ni la Mare Teresa de Calcuta ni tal, però si la meva experiència pot servir, no d'exemple, sinó de, bueno, pues, coses que passen al món i que un es pot sortir i que hi ha vida després de tota aquesta merda, doncs endavant, aquí estic.
3: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: Avui què ens portes?
2: Avui fem la prèvia del Betis-Barça. Avui us porto crema de la bona, perquè a més sí que això s'està convertint a pràcticament en un programa de la BBC, perquè poso aquí música que no s'escolta a cap emissora d'Espanya.
0: D'això es tracta, no?
2: Home, i tant. I avui comencem amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè és un disco que em posava mon pare quan tenia 8 anys a casa. Per mi, el millor grup de la història del rock d'Andalús, de Sevilla. El 74 es van formar aquesta gent, el Jesús de la Rosa, l'Eduardo Rodríguez i a Juan José Palacios. A l'època aquesta etiqueta li van denominar com a rock progressiu. Deia mon pare, que els va veure en directe, que era pràcticament com els Pink Floyd, però dient Quillo i Arsa. Amics, Triana, amb "Quiero contarte".

0: pares del rock andalús?
1: Els pares del rock andalús, als 70 ja estaven patant. El Jesús de la Rosa aquest, que és el teclats i veu, era un geni de la música a Espanya. Aquesta banda, Triana, que es va formar a Sevilla als anys 70, tenen 4 discos que són capitals en la història cultural d'aquest país. El que feia aquesta gent no ho ha fet ningú a Europa. Eren brutals. I ara, si vols, anem cap a una altra banda. Sempre parlem del Jota, de Los Planetas. Los Planetas tenen un grup que, a banda, que barregen flamenc i, atenció, rock sureny.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. El que es diuen la gente del sur, no? La gent de Texas i la gent d'Andalusia. Pues mira, van formar un grup que es deien Grupo de Expertos Sol y Nieve, però que abans, això t'agradarà...
0: Grupo de Expertos Sol y Nieve.
1: Grupo de Expertos Sol y Nieve. Grupo de Expertos, però que abans aquest grup es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez. Et sonen una miqueta? Els meus iaios que estan escoltant, sí.
0: No, de fet, mira, ja ens van arribar missatges, al live del Que t'hi jugues. Mira, el Gerard diu que aquesta cançó que sona és uno de mis temas favoritos. Bravo,
1: bravo.
0: Mira, puja-li, va. Roberto Triana, gran grupo, junto con Manzanita, revolucionaron el pop andaluz.
1: Ahí está, molt bé, sí, Manzanita ha revolucionado otras cosas, però bé, també, escolta, anem al grup aquest, el grup Expertos Sol y Nieve, que es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez, que eren dos futbolistes, un uruguaià i argentí, que al Granada, al 70, quan estaven a primera divisió, es deien així. Però el Jota Despret, i si tengo que decir Montero Castillo, no se va a tener, grupo Expertos Sol y Nieve, amb aquest fantàstic tema que es diu Claro y Meridiano.

0: són els planetes.
1: Això és la banda paral·lela de los planetas, que fan aquesta cosa que és una mica entre country rock i flamenquillo, que està molt bé. Això és un pal del flamenc directament. Però escolta,
0: grupo de expertos Sol y Nieve.
1: Sol y Nieve, Claro y Meridiano, un àlbum que es diu Alegato Meridional del 2016, que us ho recomano. I ara anem amb uns altres, que tu que estàs l'altre dia, que t'ho deia menys en conya, menys en sèrio, tu que estàs medio heavyatizado, eh? Anem ara amb aquesta banda de Córdoba que barrejava el heavy rock del principi des d'ell Parpel amb una miqueta de rock sinfònic i el flamenc andalús. Ojo que aquesta gent van vendre més de 3 milions de còpies, van girar per tota Sud-amèrica i fins i tot van tocar als Estats Units. Una banda molt representativa dels heavies grans, per exemple quan Jordi Martí portava grenyes, Bambas, Jota Hiver, Texans Lloyd molt, molt arrapats, bevien xiveques i fumaven mantolats a la plaça Letamendi de Barcelona quan encara no estava asfaltada. Amics, Medina Zahara amb aquest clàssic que es diu Necesito

0: Medina Zara.
1: Sí, d'acord, eh?
0: El meu pare em gravava cintes de caset, sí, amb grups de rock que li agradaven, sí, ben, i algunes cançons, i en recordo una, El Pozo de Miset.
1: El Pozo de Medina Zara.
0: Medina Zara.
1: El Pozo de Medina Zara.
0: Ahí está.
1: Y yo sin comprender.
0: Amb el mitiquíssim cantant Manuel Martínez, que és aquella persona que és una mica, que és una mica raro, perquè amb un mateix cap te porta tres pantillars diferents.
1: Arrissat, xolles per darrere i retallada pels d'allò. Va, anem amb... Mira, els pares precisament de la psicodèlia i de la fusió amb el flamenc, no? Bluseros, però també amb aquell puntec de rock progressiu de l'època. De Sevilla, també. I una de les joies de la música pop espanyola, que malauradament no gaire gent la coneix. Escoltem els Smash amb aquest tema del 71, que canta en anglès i es diu Well, You Know.

0: Aquesta.
1: Aquesta molt, eh?
0: És del 71, això, tio. És del 71, d'un àlbum que es deia We Come to Smash This Time. Hem vingut a rebentar aquest temps. Eren una passada, els Smash, aquest rock que fusionava psicodèlia amb flamenc. I aquests, ara benvenim... Ja
1: van arribar missatges, eh?
0: Perdona,
1: Costa JML, diu Montero Castillo, el padre de Paolo Montero, Aguirre Suárez, su partner en la faga del Granada.
0: Ahí están.
1: Los dos carniceros más grandes de los 70. Sí. Vinnie Jones y Roy King, unos angelitos a su lado.
0: Sí, efectivament, eh? El Granada del 70 era gent que portava la Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló.
1: La Pallarès Solsona.
0: La Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló. Amics, anem amb una gent de Sevilla, per cert, que sempre fem mal la conya aquesta. Recordeu que Betis... No hi ha una població que es diu Betis,
1: no, no,
0: ni tampoc hi ha un lloc que es diu Osasuna, Betis. Ni Sevilla, ni Celta, i aquesta cosa. Però encara hi ha gent que sempre veiem a xarxes, aquelles menys brillants que hi ha sempre per Twitter. De Sevilla, psicodèlia, flamenc, stoner rock. Stoner rock és una mica, jo, gent que me sabe a humo los cigarritos que yo me fumo, no? Aquest, com és la crema andalusa pels amants del rock gourmet. Sí que anem amb els... Atenció,
1: sí que hi ha la calle Betis, per això.
0: La calle Betis, la
1: que
0: calle
1: Barri de Triana.
0: Correcte, la calle Betis sí, però no, tu no pots baixar-te a Santa Justa i dir-li lléveme a Betis, saps? Sí. O sigui, al taxista...
1: Ni lléveme a Osasuna,
0: no.
1: Ni lléveme a Celta.
0: Ni lléveme a Celta. Mira, el llegat del rock andalús del 70 que hem escoltat ara està a les mans d'aquesta gent que són de Sevilla. En directe són boníssims, però molt bons. Atenció amb el nom, que he de prendre aire per dir-lo, eh? Derbi, Motoretas, Burrito, Cachimba. Escoltem El Valle de 2021.

0: Derbi, motoretas, burrito cachimba.
1: Burrito cachimba, és un nom d'aquells que
0: no els coneixia.
1: Que l'hagi posat de Paz Padilla, perquè és un disergi. Que aquesta gent en concert hi ha dues coses, són boníssims i barreu que barregen aquest folklore andalús amb sitars, aquest instrument que portaven els Beatles també, la Índia, psicodèlia, i atenció, perquè al concert d'aquesta gent hi ha molts amants de les plantes de cultiu interior i allà mateix comparteixen i degusten mostres de les seves collites. No us perdeu aquest àlbum que es diu Io Negro, de 2021, del Derbi, Motoretas, Burrito Cochimba. I ara sí que ja per tancar avui, jo sempre tirem cap endarrere, no? Els 70, els discos dels pares,
0: el Remember,
1: les cintes, allò, però de vegades hem de donar pas al jovent, no? Mira, de Granada, el Manuel Hidalgo Sierra.
0: Aquests són d'ara, eh?
1: Sí, aquests són d'ara. El Indio.
0: El Indio.
1: El Indio, casi nadie de aparato. I Luis Abril Martín, el Nitro. No preguntem per què li diuen el Nitro, perquè molt em temo que deu ser com Benzema, que sortia de la Ciutat Esportiva de Madrid amb l'Audi A8 tintat i a dos rodes. Amics, tenen un duo on barregen aquests dos tipus, barregen pop, funk, flamenc i música electrònica de ball. Són únics a Espanya, amics. 3 anys després del seu llançament encara sona aquest tema a les emissores comercials i a les pistes de ball més quincorres, perquè aquests tios barregen una mica allò, una mica de los perros callejeros i els kinkis dels 70 amb l'electrònica de ball de contemporània. Amics, es diuen La Plazuela i atenció amb aquest tema ral que es diu Peíname Juana.

0: Venezuela. Sergi Hernández, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Poc t'imaginaves tu, quan estudiaves la carrera a la universitat, que faries una crònica de l'Espanyol a la ràdio a ritme de rock andalús.
1: Totalment, totalment, no m'ho hagués pensat mai. Setmana intensa, de feina intensa aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque, després del cop que va suposar deixar escapar la victòria al temps afegit davant del Màlaga aquest passat divendres. Ara toca rebre un dels grans de la Lliga, l'Atlètic de Madrid, que des del 9 de setembre ha disputat 5 partits i els ha superat tots amb victòria. Per tant, missió complicada. Tot i això, Lozano assegura que l'equip està preparat per reaccionar, que la confiança amb el míster és enorme. I això sí, el jugador ha explicat que els gols encaixats són fruit de jugades totalment evitables i de petits detalls que es poden corregir perfectament. Així ho ha explicat fa uns instants.
2: Són molts petits detalls que a vegades guanyes i no saps el per què, i a vegades perds o t'empat en l'últim minut l'altre dia al Màlaga i analitzes com va ser la jugada, com, i és molt evitable. I són tres punts que igual els sumaves l'any passat a la primera volta fent una falta camp contrari, per exemple. Bueno, són aquests petits detalls que és primera divisió i que si no ho fas no t'emportes els tres punts. I el que hem de fer és tornar a recuperar aquesta sensació de solidesa.
0: Has vist, Òscar Nin, amb quina solidesa, amb quina professionalitat el Sergi Hernández ha donat pas a Pol Lozano de l'Espanyol i quina categoria de crònica
3: és, tot i a més
0: a ritme de rock andalús.
3: I m'agrada això, perquè les cròniques normalment de futbol és un senyor parlant, se sent darrere gent cridant i tal, ma música queda molt millor.
0: Puja, puja, Willy. Amb el cap,
3: No, és que fan ganes de fer la prèvia ara mateix, una mica de la Plazuela,
0: 9-3-3-4-4-14-11, 9-3-3-4-4-14-11, el primer que truqui s'emporta entrades per anar a Port Aventura a gaudir del Halloween, 9-3-3-4-4-14-11, que ràpid, punxa'l, va. Mentrestant, un petit tastet de missatges d'oients que fan com l'Òscar Nin i embogeixen amb els gols del Barça i el regat de la Minya Mal.
4: Aviam, jo els disbarats que arribo a dir i els crits que faig, crido més per les falles, pels errors, que pels gols. El gol, mira, l'accepto, però quan fallen, els mataria. I he arribat a trencar seients de cadira. Doncs em va ballar. Urso!
0: 6-6-32-72-11. Quines preferiries feu vosaltres als partits del Barça, 6-6-32-72-11. Aquest oient diu que ha arribat a trencar cadires quan el Barça falla algun gol. L'Òscar Nin ha explicat que veient el regat de la Minya mal repetit es va despullar
3: directament
0: i va començar a saltar a casa fins que la seva dona li va dir que parés. 6-6-32-72-11. Hola, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
5: David.
0: David, has estat el més ràpid en trucar. David, tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
5: Molt bé.
0: Dic que tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
5: Ah, me sé de memòria, fora de joc.
0: Ah, des del fora de joc, David.
5: Sí.
0: Que bo, hòstia. Fa 15 anys,
5: Sí, la primera època, sí.
0: Fa 15 anys, doncs mira, em fa especial il·lusió que t'emportis les entrades per anar a Port Aventura. Alguna bogeria que puguis explicar que hagis fet en algun partit de futbol?
5: Uf, ara mateix no me'n recordo de cap, no? Però suposo que alguna haurà sortit algun dia.
0: Una abraçada, David.
5: Vinga, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per trucar. Ja ho tindríem.
3: Ja ho tindríem. Ara m'has fet recordar quan vivia a casa dels pares, un cop, ara no me'n recordo quin any va ser, que vam guanyar el Barça i mon pare va sortir al balcó a tirar uns coets que jo no sé d'on els va treure, però va vindre la policia a casa perquè eren més potents que els de la festa major de Sant Feliu.
0: Un dia t'he de presentar el meu.
3: Ahí està.
0: Un dia t'he de presentar el meu pare.
3: I que també és afeccionat a la pirotècnia.
0: Sí, mira, el vols veure?
3: A veure.
0: Home!
3: Home!
0: Aquest és el meu pare.
3: Home!
0: Ara.
3: Ara.
0: Ara.
3: Ara.
0: Sí, sí, és, mira.
3: M'agrada.
0: Vaig ensenyar el live del...
3: Ensenya'l.
0: Ensenya'l. Aquest és el meu pare, ara.
3: Ara,
0: Ho veieu, no?
3: Escolta, avui que hem parlat de rock andalús, si ens diuen que és el cantant de Medina Zara, jo m'ho crec.
0: Podria ser-ho.
3: Podria ser-ho,
0: Gràcies per escoltar el Que t'hi jugues.

0: Hola, bon dia. Els pagesos s'han tornat a fer sentir a Barcelona. Un centenar de tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu del país es van manifestar al centre de la capital per fer sentir les seves protestes. Es queixen de la pujada dels preus dels carburants i avisen que repercutirà al consumidor.
1: Amb l'increment de costos de més del 30% d'hidrocarburs energètics i fertilitzants, la barrera de pa s'apujarà a 3 euros per unitat.
0: Per això reclamen pagar l'impost mínim. Susana Ruiz, bon dia.
2: Bon dia.
0: És una de les seves demandes, però no és l'única.
2: No, també denuncien els preus irrisoris. Diuen que els paguen per les collites.
3: I aquest any la pera potser no la paguen a 40 cèntims, quan el preu de cost de produir aquesta pera min costa 48.
2: I critiquen l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur, que temen que ompli el mercat català de productes més barats amb menys garanties ambientals.
0: El govern assegura que està disposat a prendre mesures estructurals després d'aquesta nova jornada de protestes.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, diu que és moment d'escoltar, dialogar i prendre decisions.
4: Concretar mesures, per veure, aviam, mesures urgents i mesures estructurals per tal de tenir un sector competitiu. I algunes mesures estructurals de canviar també alguns paradigmes de fins ara, doncs potser no han funcionat prou bé.
2: Ho va dir des de Brussel·les, on era ahir, de manera que els pagesos no es van poder reunir amb ell.
0: Els pagesos i també el govern reivindiquen el paper del sector primari com a font d'aliment del país.
2: Sí, però les xifres demostren que Catalunya està molt lluny de la sobirania alimentària. Amb la producció del camp i les granges catalanes, només es podria donar de menjar a la meitat de la població.
0: Ho amplia l'Oriol Soler.
5: A més, aquest 50% dels catalans en aquest escenari s'haurien d'alimentar de carn de porc, fruita, arròs i vi. En canvi, pràcticament no podrien menjar llegums. A més, la carn en greix és possible gràcies a la importació de pinso, ja que gran part del cultiu de secà, sobretot el blat, va destinat a alimentar animals de granja. Cada cop el camp català està en menys mans. La Comissió Europea dona per fet que només sobreviuran les grans extensions de conreu i les dades disponibles de fa un parell d'anys ens diuen que s'han multiplicat per 4 les grans finques agràries en només 40 anys. Així doncs, aquest debat, el de la sobirania alimentària, ara mateix no té molt recorregut. En aquests moments és impossible que Catalunya ho sigui, igual que no ho és energèticament.
0: Els pagesos es queixen d'una pujada dels carburants per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, que fa mesos que està fent augmentar la inflació. Ho estem notant tots nosaltres. L'IPC a Catalunya el mes de setembre ha pujat 5 dècimes.
2: Ara els preus són de mitjana un 4,5 més alts que fa un any. És la pujada més gran des de febrer de 2023. El que més ha fet pujar els preus precisament són els combustibles.
0: Pol Valero.
6: Sí, concretament el gasoil és un 34% més car que fa un any, 34%, i la benzina un 27,5% per la falta d'oferta provocada pel conflicte a l'Iran. Aquest encariment disparat ha fet que el govern espanyol mantingui pel mes vinent el descompte de 20 cèntims per litre per ajudar els ciutadans a omplir el dipòsit. S'ha activat automàticament. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10% perquè es posava en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. No ha estat així. La llum ha pujat un 11,4%.
0: 7:24, a l'hora de fer la compra ha pujat molt el preu dels llegums i les hortalisses fresques, gairebé un 13%.
2: I també s'han encarit els ous, més d'un 9%, la fruita fresca i la carn de vedella. En canvi, han baixat lleugerament en comparació un any enrere els cereals, el sucre, la xocolata i el cafè.
7: Hoy por hoy, la informació de Catalunya cada matí a la SER.
0: El Tribunal de Comptes aixeca el càstig econòmic als líders del procés. Finalment ha aplicat l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena més d'exalts càrrecs del govern per la despesa de l'1 d'octubre.
2: Estaven acusats d'haver fet servir més de 5 milions d'euros de manera irregular per pagar les despeses de l'organització de l'1 d'octubre i per la promoció exterior durant els anys del procés. Aquesta decisió del Tribunal de Comptes arriba després que el juliol, fa pocs mesos, la justícia europea constatés que no van fer servir fons europeus. Aquesta sospita era el principal impediment a l'amnistia. L'òrgan també aixeca les mesures cautelars, com ara les fiances que tenien en garantia.
0: 7:25.
8: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: A l'audiència Barcelona aquest matí va declarar un exalt càrrec de la Generalitat acusat d'haver avalat de manera irregular els permisos de la cimentera que hi ha a Montcada, que és una de les més importants de tot Catalunya. La fiscalia li demana a Martí Oliver 2 anys de presó.
9: Ahir, en la primera jornada del judici, els Mossos el van situar com a màxim responsable de tramitar les declaracions d'impacte ambiental i van apuntar contra ell per haver avalat una autorització que van qualificar de temerària i que, a més, els tribunals havien anul·lat per un defecte de forma. La cap de l'assessoria jurídica

0: segons va avançar Catalunya Ràdio i confirmat la SER.
1: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
2: Avui se celebra el Dia Internacional del Dol Perinatal, el dol que segueix a la mort d'un nadó durant l'embaràs, el part o els primers dies de vida. Per ajudar les famílies a passar aquesta experiència que és tan dolorosa, l'Hospital Germans Trias de Badalona ha incorporat un bressol tèrmic que els ofereix més temps i intimitat per poder acomiadar-se del seu fill.
0: La durada del contacte amb el nadó ara mateix està condicionada per les limitacions de conservació del cos. En aquest sentit, el nou bressol tèrmic permet allargar el temps perquè les famílies puguin viure el comiat de la seva criatura amb més calma i sense presses. Laura Terrats és llevadora i supervisora d'urgències, d'obstetrícia i ginecologia dels Germans Trias.
3: Poder disposar de tot el temps que ells necessitin i no el temps que nosaltres els puguem donar marca una diferència. Que siguin les famílies qui puguin decidir el temps que volen dedicar a acomiadar-se del nadó. Aquest és el valor que afegeix a aquest llibret.
0: A Catalunya, el 2024, últim any amb xifres tancades, es van registrar 172 morts fatals tardanes.
2: És dimecres 15 d'octubre. I avui serà, almenys pel que fa al temps, un bon dia.
1: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el temps.
0: Avui esperem un temps majoritàriament assolellat, tot i la persistència de núvols baixos al litoral i al prelitoral. Les temperatures seran similars a les d'ahir, un ambient suau, càlid, en alguns punts del país on es faran els 30 graus. A la resta, les màximes no baixaran dels 24. De cara al cap de setmana, compta perquè arribarà un nou canvi de temps que pot comportar el retorn de la pluja a Catalunya, amb una llevantada que deixarà aiguats intensos.
4: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però si puixades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
2: Un minut i dos quarts de vuit.
5: Però mi Josema és un enamorado, un enamorado de los coches del pasado.
2: És la Dia Rosa, el grup de Montcada i Reixac, que participarà en el Benidorm Fest 2027.
0: Televisió Espanyola ha revelat aquest dimecres el cartell oficial de 18 artistes que participaran en la sisena edició del certamen musical, la vinculació del qual amb Eurovisió encara és incerta. La cadena pública ha de confirmar la seva decisió definitiva.
2: I també serà un altre conjunt català.

0: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
1: Oi por oi Catalunya. Ferran Dalmau.
2: Hola, bon dia. Divendres passat semblava que Gabriel Rufián podia anar amb el front ampli, però durant el cap de setmana va quedar descartat.
3: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana.
2: Dilluns Esquerra i Podem ja havien pactat, Gabriel Rufián era el candidat d'Esquerra i Ada Colau elegir la candidata del front ampli.
4: Me honra profundamente que se piense en mí para representar un frente amplio.
2: I quan la cosa ja semblava feta, Colau contra Rufián, ahir dimecres, nou jur de guió.
5: Jo no tinc cap problema en fer un cas al costat, el problema no serà el meu nom.
2: De sobte, Ada Colau s'ofereix a apartar-se, si cal, per sumar a Gabriel Rufián i Irene Montero. Laura Pons, bon dia.
6: Hola, què tal, bon dia.
2: Queden 45 dies per les eleccions i encara no acaba de quedar clar entre quines paperetes podran triar els votants d'esquerres.
6: A Catalunya hi haurà doble papereta, una d'Esquerra, encapçalada per Rufián, i una altra del Front Ampli, que lideraria Ada Colau, i ho dic en condicional, lideraria, perquè l'exalcaldessa assegura que està disposada a cedir el lideratge.
5: Jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà meu nom.
6: Són declaracions a RAC1. L'exalcaldessa també va estar a la Televisió Espanyola, on va demanar als republicans que deixin anar la corda, que no tinguin por.
7: Quan Esquerra Republicana ayer vi que respondían, ¿no?, que no querían diluirse, que no querían perder las siglas, yo creo que eso no tiene por qué ser un problema.
6: Els republicans, però, de cap manera estan disposats a anar sota el mateix paraigües. Fonts properes a Junqueras mantenen que ells ja tenen un acord amb Podem, que és l'únic pacte que faran a Catalunya.
2: Als partits els queda un dia per dir si van en coalició o no. De moment, els últims sondejos per a aquestes eleccions indiquen que a Catalunya el PSC seria la primera força.
8: I que Esquerra Republicana quedaria segona menjant-li bona part del pastís als comuns, que caurien fins a l'última posició.
2: Susana Ruiz, bon dia.
8: Bon dia. Això que estem explicant és el que indica el baròmetre del CEO fet durant el mes de setembre. L'esquerra de Gabriel Rufián desfaria l'empat amb els comuns, qui va haver les últimes generals de fa 3 anys, i pujaria de 7 a 10 o 11 diputats, en detriment de la formació d'Ada Colau, que baixaria fins a 2 o 3 diputats. Aquesta diferència també es fa palesa en la valoració dels líders. Gabriel Rufián és el que té més aprovació a Catalunya. Un 70% dels catalans l'avalen.
2: Les esquerres serien majoritàries a Catalunya, però les dretes pujarien.
8: Especialment Vox, que podria arribar a triplicar el resultat de fa 3 anys, passant de 2 a 5 o 6 diputats. Aliança, recordem, no es presenta en aquests comicis generals. Junts, de totes maneres, cauria una mica situant-se per darrere del PP i de Vox.
2: I sol que les eleccions catalanes no són ara, perquè el CEO indica que els resultats deixarien una Catalunya ingovernable.
8: El PSC tornaria a guanyar, però es quedaria amb 34 diputats. Esquerra seria segona força amb 25 i Aliança Catalana tercera amb 24. El bloc actual progressista no sumaria, però tampoc la dreta. Sí que hi hauria majoria independentista, però un pacte que inclogui els de Sílvia Orriols amb Esquerra o la CUP no sembla viable. Només podria governar un suposat tripartit entre PSC, Junts i Esquerra.
2: 7:54 minuts, ja no hi haurà càstig econòmic pel procés. El Tribunal de Comptes ha aplicat finalment l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena més d'exalts càrrecs del govern que estaven acusats d'haver finançat el procés amb diners públics. El president Salvador Illa ho celebra.
9: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
2: Tot plegat arriba pocs dies abans de l'amnistia del Suprem als líders del procés. Això, si no hi ha un jur de guió. I en una altra matèria, els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Torelló, que ha hagut de ser operat d'urgència. No sembla que tingui res a veure amb el fet que fos metge, però en tot cas el govern ha sortit a condemnar aquesta agressió amb l'objectiu d'evitar que la dreta aprofiti el cas en plena campanya. Andrea Villoria.
10: La víctima és un home de mitjana edat que treballa des de fa poc com a metge al CAP de Torelló. Dimarts a la nit, quan passejava per la plaça Sant Fortià del municipi, un home el va apunyalar a la panxa enmig d'un robatori violent. Ell mateix va poder trucar al 112, que el va traslladar a l'Hospital de Vic, on s'està recuperant ja fora de perill. La consellera de Salut el va visitar ahir i ha desvinculat l'agressió de la professió mèdica, com deia a 3cat Info.
11: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió.
10: També la titular d'Interior va voler condemnar els fets.
12: Condemna rotunda aquestes actituds intolerables a la nostra societat. I li caurà tot el pes de la llei.
13: Amb la preocupació de fons que el cas acabi assimilant-se al que va passar fa més d'un mes a Manresa.
2: Els trens entre Barcelona i Madrid continuen avui tenint retards pel vagó incendiat a Saragossa dilluns a la tarda.
8: I així continuaran almenys fins a principis de la setmana vinent. Adif ha avisat que la normalitat a la línia d'alta velocitat no es recuperarà fins aleshores. Antonio Carmona és el seu portaveu.
14: Són trens molt complexes, només es poden fer en un aeronautor. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
8: El vagó incendiat continua a la via a l'altura de Saragossa i mentrestant els operadors Renfe, Ouigo i Irio han hagut d'adaptar els horaris i els trens poden patir retards per culpa de les limitacions de velocitat al tram afectat.
2: 7:57, temps per als esports. Arnau Montserrat, bon dia.
15: Bon dia, Ferran.
2: Remuntada d'aquelles típiques del Madrid a la Champions per guanyar 3-4 a la Roma.
15: Perdia per 3-1 al minut 82, Espí al 83 va fer el 3-2, Endrick al 85 al 3-3 i al minut 90 arrodonia la remuntada a Rüdiger perquè els de Mourinho sumin 6 punts de 6 en aquesta fase lliga.
2: Però la bona notícia pel Barça són els 4 partits de sanció a Vinícius.
15: Que es perd d'aquesta manera el clàssic del 25 d'octubre, en va parlar el mateix Vinícius.
16: Però contra Vini tot és molt fàcil perquè la gent de l'altre equip va dir que està bé, la premsa va dir que està bé.
15: I un Mourinho metafòric.
17: Si hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre.
15: Es queixava que es va conèixer la sanció poc abans del partit de la Champions. Ahir també Betis 3, Porto 2, és el pròxim rival del Barça a la Lliga.
2: En bàsquet, victòria de la penya contra l'Andorra.
15: 96-75 en el partit ajornat pel temporal a Catalunya de principis d'octubre. Primera victòria a la Lliga pels verd i negres. Avui, Champions d'handbol a 6:45, Dinamo de Bucarest, Barça, quarta jornada.
2: Arnau, gràcies. 7:58. I de moment continuem evitant les pluges.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: Jordi Calvo, bon dia.
19: Bon dia. Avui veurem més núvols que ahir i això farà baixar una mica les màximes, però tot i així, durant tot el dia les temperatures estaran per sobre del que seria habitual. Ara mateix tenim 20 graus a Tarragona, 18 a Barcelona, 15 a Lleida, 13 a Girona. Màximes ben a prop dels 25 graus a la major part de Catalunya, superant-nos amb facilitat cap al Pla de Lleida. I en general farà sol, però amb estones de núvols, boira fins i tot ara al matí a la Catalunya central, després els núvols estones seran abundants a la costa i territorial, però també amb estones de sol. Demà temps semblant i es confirmen canvis significatius pel cap de setmana quan la pluja podria guanyar protagonisme a gran part de Catalunya amb ambient força més fresc.
18: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
2: Així sona el detector de mentides, la nova cançó de Guillem Gisbert.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Cambian las temperaturas y también nuestras rutinas. Es momento de cuidar la nutrición y saber elegir qué aportar a tu cuerpo. En HSN investigamos, desarrollamos y fabricamos nuestros productos bajo estrictos controles propios y externos. Porque elegir bien también es saber qué hay detrás. Los que saben elegir, eligen HSN.
2: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
3: Hay días que son ideales para salir. Días que dan ganas de sofá y manta. Días para cocinar algo rico, para ir al cine. Días para empezar un nuevo libro, para apuntarte al gimnasio, a un curso. Y hay días perfectos para que te toque la lotería. ¿A que sí? Sorteo de jueves y sábados de Lotería Nacional. Dos días ideales para cumplir tus sueños. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Hola, soy el frío. Ábreme, anda, que se acerca el invierno y quiero volver a casa.
5: Que no insistas, que ahora tenemos Ventanas Cortizo.
6: Con Ventanas Cortizo, el frío no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
7: Hoy por hoy. Con Aymar Bretón.
8: Esto es purita información de servicio. A partir del sábado, todas las llamadas comerciales tienen que empezar con el prefijo 400. Para esto que decía el ministro Óscar López.
9: Ahora, cualquier español podrá identificar con facilidad una llamada comercial y podrá decidir si responde o no a ella. Y en el caso de recibir una llamada comercial sin prefijo 400, podremos reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y denunciando ante la CNMC.
8: Palabras de López en el foro Creo, que organiza 5 días. Así que ya saben, si hay prefijo 400 es spam. Y si les llaman para venderles algo sin que salte ese prefijo 400 por delante, se puede denunciar. Deportes, Tony López.
10: Es una semana por ahora perfecta para el fútbol español. 5 victorias en la segunda jornada de Champions. Es la primera vez que pasa en la historia. Tras los triunfos de Barça, de Atlético y Villarreal, ganaron ayer remontando el Real Madrid 3-4 a la Roma y el Betis 3-2 al Porto. Hoy, carrusel desde las 6:30 en Europa League. La Real Sociedad visita a Saint-Gilloise y el Celta recibe a la Juventus en Conference League. Debuta el Getafe, lo hace en Rumanía contra el Craiova. Y en tenis, está a punto de empezar el partido de Alejandro Davidovic en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái contra Artusia.
11: Quizá no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros. Y solo para nosotros.
12: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
13: Con crucero fantástico y viajes en Corte Inglés y Royal Caribbean, elige tu rumbo. Madeira, Nápoles o Roma. Y a bordo, desayunas con el mar delante y cenas con el mar al lado. Reserva ya tu crucero Royal Caribbean 2027 con hasta 690 euros de descuento y el tercer y cuarto pasajero desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes en Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
14: Cariño, ¿5x5?
15: 25.
14: ¿Y por 3?
15: 75.
14: Ahora eres de números.
15: No, no, de Mi BP. Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
8: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
16: Cadena SER.
17: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu també en l'àmbit digital.
18: La Marina está morena.
19: Amb una notícia que de manera sobtada i sense cap tipus de motiu havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, el meu germà era a Empuria Brava, i va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar, crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
20: Vides amb música i lletra, llapis de memòria, cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manà.
21: Hoy por hoy Cataluña, Ferran Dalmau.
16: Hola, bon dia. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del procés no hauran de pagar. El Tribunal de Comptes els ha aplicat finalment l'amnistia. Martí Oliver, bon dia.
21: Hola, bon dia.
16: Estaven acusats d'haver fet servir fons públics durant el procés. També els retornaran les fiances que tenien dipositades en garantia.
22: La plana major del procés estava acusada d'haver fet servir més de 5 milions d'euros de manera irregular per poder pagar les despeses de l'organització de l'1 d'octubre i també la promoció exterior durant els anys del procés. És una decisió que es produeix després que el juliol la justícia europea constatés que no es van fer servir fons europeus, com li havia preguntat el tribunal, i que era el principal impediment per aplicar l'amnistia. A més, l'òrgan també ha aixecat les mesures cautelars, com ara les fiances, que tenien garantia en una resolució que es pot recórrer en apel·lació i que arriba pocs dies abans de l'amnistia del Suprem, si no hi ha un gir de guió, als líders del procés.
16: Tant els afectats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, han celebrat la decisió del tribunal.
22: El secretari general de Junts, Jordi Turull, celebra que, d'entre d'altres, el patrimoni dels encausats deixi d'estar en joc.
23: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Comptes hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense sol tenir volta.
22: Turull ha reclamat que l'amnistia sigui integral, com també ho han fet Esquerra i la CUP a través de comunicats. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, considera que l'amnistia demostra que Catalunya està camí, diu, de la normalització.
24: Aquest procés de defensa de la convivència, de reconeixement de la pluralitat de Catalunya i de normalització.
22: Declaracions que el president ha fet des de Brussel·les.
16: Susana Ruiz, bon dia.
25: Hola, bon dia, Ferran.
16: L'amnistia probablement sigui un dels temes que es comentaran als actes d'homenatge a l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys, afusellat pels franquistes.
25: Sí, avui fa 86 anys del seu assassinat. A partir de 8:45 del matí s'iniciaran aquests actes d'homenatge al fossat de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. Institucions, partits polítics i entitats civils faran ofrenes florals al monument de Lluís Companys, just al mateix lloc on va ser afusellat el 15 d'octubre de 1940.
16: Montjuïc serà un dels punts del dia, un altre serà el Parlament.
25: Un grup inicialment impulsat per tres mestres d'escola bressol ha aconseguit aplegar més de 75.000 signatures per demanar a la cambra catalana que aprovi una llei específica sobre l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Valen condicions dignes pels professionals i pels infants a totes les aules, siguin públiques o privades.
16: Avui faran el lliurament de les firmes al Parlament, Soledat Domínguez.
26: I aquestes condicions dignes, segons que explica una de les impulsores de la iniciativa legislativa popular, l'Anna Vila, comença garantint dues professionals per aula i també
27: que s'abaixin les ràtios, que reconeixi la formació i la professionalitat de mestres i tècniques d'educació infantil, salaris dignes per als professionals, hi ha gent que està cobrant el salari base.
26: Condicions que diuen s'haurien d'assegurar a totes les escoles, siguin públiques o privades. Els promotors entregaran aquesta tarda les signatures al Parlament i demanen als grups polítics que donin prioritat a la seva petició.
20: Oi per oi, Catalunya.
16: Els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver en avançat estat de descomposició que va aparèixer surant a la costa de Castelldefels. La policia treballa per identificar la víctima i les circumstàncies de la mort.
25: Segons informen fonts policials a SER Catalunya, els primers indicis apunten que es tractaria d'un home, tot i que de moment no s'ha pogut confirmar ni tan sols això ni tampoc determinar-ne la franja d'edat perquè el cos està molt deteriorat. Els Mossos estudiaran, entre altres qüestions, si pot ser algun dels desapareguts pels aiguats dels últims 15 dies.
16: 8:25 minutes.

0: cultural als nostres infants als
1: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparado para ir más lejos. Más información en toyota.es.
2: Hoy por hoy, Catalunya.
3: És dimecres 15 d'octubre, fem ara un cop d'ull als diaris catalans.
4: Barcelona ja té l'interruptor per controlar a distància tots els fanals de la ciutat. Ho llegim a l'Ara, que explica que el nou sistema que regula 158.000 punts de llum de la ciutat permet gestionar remotament l'enllumenat i actuar sobre zones concretes si cal. El centre de control és en un edifici a la Vila de Gràcia. El periòdico recull un estudi que revela que els universitaris espanyols, catalans inclosos, són els que senten més desafecció pels centres on estudien de tota la Unió Europea. El 31%, o sigui, un de cada tres, diuen que no encaixen a la seva universitat. La veuen simplement com un lloc on aconseguir un títol, però no com un mode de vida ni tampoc com una comunitat de la qual participar. I en plena eufòria per la bola negra, l'editorial Seix Barral publica per primer cop els quaderns del qui es considera que va ser l'últim amor de García Lorca. Es deia Juan Ramírez de Lucas i és l'únic amant del poeta que explica ell mateix la seva història sense intermediaris. Va ser un amor truncat per la guerra com tants amors i tantes altres coses.
3: Per cert, que és dijous, 15 d'octubre, els he dit dimecres. El festiu de dilluns em té ben alterat. 8 i 27 minuts, anem amb els esports. Arnau Montserrat, bon dia.
5: Bon dia, Ferran.
3: Remuntada, Estil Madrid a Roma.
5: Perdia per 3-1 al minut 82, Espí al 83 va fer el 3-2, Enric al 85 al 3-3 i al minut 90 rodonia la remuntada a Rüdiger.
6: No paran el rebate.

0: Hola, què tal? Molt bon migdia. Comencem migdia central. Són les 12, som dijous, som 15 d'octubre. Tenim sol a des d'ara a la ciutat de Manresa i la temperatura en aquests moments és força suau. A la capital del Bages tenim 22 graus de temperatura. Els explico què és el que hem preparat en aquest migdia central, que d'aquí ben poc començarem. Un estudi de l'ICS a la Catalunya Central alerta que cada vegada dormim més malament, patim més insomni. Avui en volem parlar de les causes i del per què dormim més malament. És dijous, avui sí que tenim espai d'història i de patrimoni. Nosaltres avui parlarem de la història de la fotografia. La fotografia que ha canviat molt al llarg de la història. No és el mateix fer fotografies fa 30 anys que fer-ho ara. En parlarem avui de la història de la fotografia i avui en aquest cas parlarem de la fotografia instantània i ho farem de la mà del Lluís Virós. Avui nosaltres en aquest migdia central també parlarem més de salut. En aquest cas volem parlar de com ha canviat la cirurgia de maluc. Per això hem convidat en aquest migdia central el doctor Ramon Vives. Ell és traumatòleg de la Clínica Sant Josep. Abans de començar anem a fer un petit repàs a les notícies d'actualitat d'aquesta jornada. Les revoltes als instituts de casa nostra de la Catalunya Central dels estudiants d'ESO continuen. Si la setmana passada els parlàvem que els estudiants del Pont de Vilomara i també els de Castellbell i el Vilar estaven en vaga per les no sortides i especialment perquè els alumnes de quart d'ESO no podien fer els viatges a final de curs, doncs bé, ara els estudiants de secundària de Sant Fruitós de Bages i de Sallent també s'han sumat a les protestes per la situació que viuen aquests alumnes pels acords dels professors de no fer sortides ni excursions. Ara, doncs, a la setmana passada, del Pont de Vilomara i Castellbell i el Vilar s'hi sumen també doncs, Sallent i Sant Fruitós de Bages. L'obrador de la Fira Mediterrània de Manresa s'ha consolidat com a una eina d'impuls a la creació i de generació del sector al voltant de les arts d'arrel. En més de 5 anys, el programa ha donat suport a més de 100 projectes artístics i ha teixit una xarxa de més de 100 espais, festivals i equipaments que impulsen el desenvolupament i la circulació. La 29a edició de la Fira Mediterrània comença avui dijous i s'allarga fins diumenge i posa de relleu aquesta tasca amb diversos espectacles sorgits d'aquest obrador, que exploren la memòria, la identitat i la reinterpretació d'aquesta fira. Jordi Foses, director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Realment el que volíem era potenciar aquest concepte d'arts d'arrel i generar sector entorn doncs, de les arts d'arrel i evidentment que la fira fos aquest motor de sector, no? Per tant, impulsant i donant suport als artistes per la creació, però alhora generant tota una xarxa d'espais especialitzats, però també que no ho són, per buscar doncs, espais de creació, circuit pels projectes i realment n'estem molt contents. En més de 5 anys s'ha donat suport a més de 100 projectes i hi ha una xarxa de més de 100 espais, festivals, equipaments donant suport a aquests projectes, no? Per tant, crec que tenim obrador per molts anys i n'estem molt satisfets.
0: Una fira d'espectacles d'arrel tradicional que ja ha començat. De fet, aquest matí ja hi ha hagut uns quants espectacles ja per escoles i que tenen lloc doncs, aquest matí de dijous. L'espectacle inaugural de la Fira Mediterrània de Manresa serà avui mateix, avui dijous, a 2:15 del vespre al Teatre Cursal de Manresa amb aquest espectacle de Sandra Montfort en Terra de Guapes, que és aquest espectacle inaugural de la Fira Mediterrània de Manresa. Segons publica el diari Regió 7, un intent de robatori de coure ha provocat talls de llum al municipi de Navarcles. I hores d'ara té lloc el ple municipal de l'Ajuntament de Manresa, on l'Ajuntament de la capital del Bages ha anunciat, per exemple, la compra d'un solar a l'Anònima de Manresa per fer-hi 60 habitatges. A Anem, doncs, per la informació meteorològica. Dijous ben tranquil, meteorològicament parlant, sols i alguns núvols que poden deixar el cel mig ennuvolat, però dia molt tranquil. Avui mínimes de 14 graus a Manresa i Igualada, 12 a Vic i a Berga i a Solsona. Per tant, al matí les mínimes també suaus i les màximes avui que tornaran a rodejar els 25, 24, 25 graus avui de mitjana a la Catalunya central. Per tant, dijous tranquil, meteorològicament parlant. Vinga, comencem. Passen 6 minuts de les 12 del migdia i nosaltres anem a la música. Comencem amb música, amb la veu de Merche i aquest No me pidas más amor.

0: ja he fet netejar les golfes, he trobat un mirall trencat i una vaixella vella. Vaig a portar-ho al contenidor de vidre.
1: No, el contenidor verd només amb vasos de vidre, ampolles, pots de conserva... Així assegurem que aquest vidre es pugui reciclar i convertir-se en nous productes.
2: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecovidrio.
3: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
2: Aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda i des del pavelló del Nou Congost, partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga Endesa entre equips de NAS Manresa i Unicaja de Màlaga.
3: Amb el patrocini de...
2: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quívoc Albert Disseny, GST Plus, Control, Clínica Levental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance.
4: Migdia Central, Eli Pagant.
5: Dormir malament s'ha convertit en un problema cada vegada més freqüent. Un estudi de l'ICS de la Catalunya Central alerta que els casos d'insomni han augmentat un 43% en només 7 anys i ja afecta més d'un 11% de la població adulta. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat a la doctora Berta Bertrans Vilaró. Ella és metgessa de família del Cap de Navàs, a qui li donem la benvinguda. Berta, què tal, doctora Bertrans? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, gràcies.
5: Gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació. Berta, comencem per aquesta data que jo deia ara, un 43% més d'insomni en 7 anys. Què ens està passant? Per què cada vegada dormim pitjor?
6: Bé, jo crec que no hi ha una causa clara, o sigui, una causa única, per dir-ho d'una altra manera, sinó que és la suma, no? Tots vivim en una vida d'immediatesa, en una vida d'anar sempre corrent a tot arreu, llavors segurament l'estil de vida també ens hi afecta. Però ara el que també hem vist, com comentaves amb aquest primer estudi que estem analitzant, és que hi ha altres causes, com per exemple alguns trastorns en salut mental, com el fet de prendre alguns fàrmacs en concret que en podem parlar, afecten també el fet que podem descansar millor o pitjor.
5: Quan parlem d'insomni, doctora, de què parlem? És simplement que dormim poques hores i malament, o que realment no podem dormir?
6: Clar, quan parlem de la paraula insomni, sí que és el fet de la quantitat, però més que tot és el que ens l'impacte que té això en nosaltres. És a dir, nosaltres podem dormir poques hores, però si nosaltres dormim bé durant el dia i ens sentim bé, no es classificarà dintre d'insomni, sinó que quan parlem d'insomni, és que aquesta falta de son, aquesta falta potser de quantitat, ens afecta a la qualitat i, per tant, al nostre dia a dia. Per tant, quan parlem d'insomni, és realment que ens afecta i llavors tenim una repercussió en el nostre funcionament.
5: Doctora, com neix la idea, doncs, de fer aquest estudi a la Catalunya Central? Com ha anat tot plegat?
6: Mira, jo soc, com bé has dit, soc metgessa de família, i llavors com a metgessa de família el que fem nosaltres, no, és acompanyar a la comunitat, estar al costat de les persones, identificar, no, aquells problemes que són més prevalents i que segurament afecten a més població. Llavors jo, el 2024, quan vaig acabar la residència, que la vaig fer aquí també a Catalunya Central de Medicina de Família, el que volia era seguir investigant i seguir fent recerca, tenint l'oportunitat que estava al costat de les persones dia a dia, d'alguna cosa que tingués un impacte. Llavors, no, pensant i que parlant també amb els meus directors, el Josep Vidal i l'Alcaral Miró, sobre alguna cosa que pogués tenir un impacte, va sorgir la idea de començar i seguir investigant sobre el tema del son. I clar, per seguir podent i aportar, el primer que ens vam plantar és a dir, bueno, però si volem fer una intervenció, volem que algú funcioni aquí a la nostra població, Catalunya Central, anem a veure primer com estan les dades i què és el que tenim. Perquè una cosa és el que com a investigador pots pensar que hi ha, però ho has de comprovar, i aquí en aquest cas sí que s'ha comprovat que el que esperàvem era aquest creixement d'insomni en els últims anys i aquest consum de fàrmacs que segurament en alguns casos no està indicat.
5: Anem a pams. Llavors, aquesta dada que dèiem que, no, quan parlàvem d'aquest increment, aquest 43%, o aquest 11%, 11,17% d'insomni que ja afecta la població adulta a la Catalunya central. Llavors, no us ha sorprès aquesta xifra, Berta?
6: Una mica sí que ha sorprès, perquè nosaltres el que ja esperàvem era veure aquest increment, perquè la revisió que havíem fet prèviament d'altres comunitats i altres poblacions ja apuntava aquest creixement, però sí que, ostres, amb una població com la nostra, amb que hi ha hagut tant increment, aquest 43,4, i que un 11,7% l'últim any de l'estiu del 2024, que això de la població que hem estudiat afecta aproximadament unes 40.000 persones, home, doncs sí que crida l'atenció i sí que en part sorprèn, però ja és també una mica el que buscàvem per justificar, no?, que puguem tenir més recursos per seguir fent coses i apostant per millorar el son.
5: Hi ha perfils més vulnerables, és a dir, aquest insomni afecta més a persones, a algun col·lectiu especial, estic pensant, no sé si persones grans, dones...
6: La relació aquesta sí que l'hem trobat, que ja és això, no és que haguem descobert res nou, però sí que aquí en la nostra població sí que hem vist relacions. En el tema del gènere, sí que en el gènere femení, parlant més a nivell dicotòmic, en masculí i femení, que és el que hem analitzat nosaltres, en les dones sí que hi ha un risc incrementat, i això també està molt relacionat amb tot el que és el cicle hormonal femení, tant sigui en l'adolescència, en l'embaràs, en el postpart, en la menopausa, tot aquest canvi hormonal afecta. I llavors també, com deia al principi, també hem vist que hi ha relació d'un increment del risc d'insomni segons algunes patologies en alguns trastorns de salut mental, com podrien ser un trastorn bipolar, una depressió, una ansietat, i també el fet de prendre altres fàrmacs, com hipnòtics, sedants, alguns altres fàrmacs que també poden ajudar a que es desenvolupi l'insomni, a part d'altres malalties més orgàniques. Per exemple, el fet de patir una insuficiència cardíaca o una diabetis, a la llarga, ja sigui per la patologia o pels tractaments que es van afegint, també pot contribuir al final a desenvolupar un insomni. Vull dir que hi ha bastantes relacions, que és el que s'han anat trobant.
5: Els sedants també, perquè sembla que sigui una incongruència en aquest sentit, sembla que sigui que els sedants t'hagin de relaxar i hagis de dormir millor.
6: Clar, el problema de tots aquests fàrmacs sedants, ansiolítics, hipnòtics, el problema és que l'ús que segurament s'està fent, però en general, no només aquí al territori, és un ús que això ja es coneix, però poc adequat, en el sentit que aquests fàrmacs són fàrmacs que estan dissenyats en la majoria de casos per utilitzar-los puntualment, és a dir, un mes, dos mesos, per processos més aguts. I el problema d'aquí rau en el fet que s'estan cronificant aquests tractaments i llavors poden tenir els efectes totalment contraris.
5: I els adolescents, doctora? També creix l'insomni? També creix l'insomni dels adolescents?
6: Sí, el que estem veient, clar, nosaltres, és a dir, l'estudi que l'hem fet és a partir dels 18 anys, és a dir, hem agafat més població adulta, però sí que, és a dir, prèvi dels 18 anys no tenim dades, per tant tampoc puc donar massa informació, però sí que el que s'està veient és que en els últims anys de l'estudi la taxa d'insomni creixia cada cop en etapes més joves. Vull dir que sí que no podem dir amb causalitat certa, però segurament tingui relació també amb el tema dels adolescents i també amb el que parlàvem al principi, no?, de l'estil de vida que portem, també, òbviament, l'ús de pantalles, etc.
5: Clar, vostè parlava, no?, i ara i en aquesta entrevista la paraula fàrmacs ha sortit bastantes vegades i, a més, aquests fàrmacs, doncs, que pel que entenc, la gent pren o prenem i que no estan, que no estarien ben indicats, podria ser, és a dir, estem parlant d'això, és a dir, fàrmacs per poder dormir.
6: Exacte, perquè al final l'insomni, el seu tractament, que segurament fa anys potser no, es va començar a prescriure aquests fàrmacs que poden sonar molta gent, les benzodiazepines, i d'aquest grup de aquests fàrmacs, són fàrmacs de cadena, no?, que s'haurien d'utilitzar puntualment, perquè realment el tractament que hauríem de tenir al nostre abast, que hauríem de poder accedir, és el tractament que es diu totalment al contrari, el tractament no farmacològic, és a dir, un insomni, una dificultat per dormir, hauríem de poder saber el per què aquella dificultat per dormir o aquella lana que de son està passant, perquè sovint hi ha alguna causa, i poder tractar allò, però més amb una teràpia més de la vessant de la psicologia, que això, avançant una mica, és el que estem intentant fer ara en aquesta altra part de l'estudi, veient aquestes dades, no?, doncs poder oferir alguna ciutadania de la comunitat que realment comprovar que funcioni i que no dependem d'aquests fàrmacs. Perquè al final aquests fàrmacs el que fan és crear una tolerància i una dependència, que això el que vol dir és que tu, si et vas prenent i em vas prenent, el que necessites és més dosis, i com més temps passa, aquest efecte es va perdent.
5: Mm-hmm. Llavors, la segona part de l'estudi, que ara vostè parlava, en què consisteix, mm-hmm, què són aquest tipus de teràpies i per no haver de prendre aquests fàrmacs?
6: Exacte. Aquestes teràpies que ja estan demostrades i que han fet les guies europees, tot ho recomanen, és el que s'anomenen paraules, tècniques, és la teràpia cognitivo-conductual. Llavors, és una teràpia que és de la vessant de la psicologia, que inclou diferents recursos, però sobretot és per intentar assegurar la reeducació del son. És a dir, perquè, per exemple, moltes persones que no descansen o que no descansen bé, al final tu crees una associació, no? El teu cervell fa una associació de dir, ostres, jo al moment de la nit, al llit l'associo ja en què no puc dormir. Mm-hmm. Llavors aquestes teràpies el que busquen és trencar aquesta associació negativa que fem i intentar reeducar, per dir-ho d'alguna manera, el cervell perquè pugui associar el fet de veure el llit en descansar millor. Llavors són teràpies, òbviament que no són farmacològiques, i dintre d'aquestes, a part d'aquestes tècniques, també s'inclouen altres tècniques de relaxació, mindfulness, yoga, etc., que serveixen això per millorar la qualitat del son. I l'altra cosa que volem nosaltres veure, que ja s'ha demostrat en estudis previs, és si utilitzant aquest tipus de teràpies, després podem intentar reduir d'una millor manera i aconseguir major taxa d'èxit en la desprescripció, és a dir, entre d'aquests fàrmacs que estem portant, que potser en alguns casos els necessitaríem.
5: Mm-hmm. Serien avançant llavors amb aquest tipus de teràpies.
6: Exacte, sí, perquè és a dir, aquesta teràpia és la que ens agradaria que s'utilitzés o que almenys hi hagués aquest recurs a nivell del sistema sanitari públic, i sí que és veritat que es van fent coses, també amb la introducció de referents de benestar de comunitària, o sigui que són psicòlegs i que poden fer aquest tipus de teràpies, però a dia d'avui, també per la càrrega assistencial, pels recursos que hi ha, etcètera, tenim poca accessibilitat, i més a Catalunya Central, en un territori que geogràficament està bastant distribuït i també en zones més rurals. Llavors el que volem és intentar fer una eina que pugui arribar a tothom d'aquí a la regió.
5: Llavors, aquest estudi continua, doctora? És a dir, continueu estudiant, en aquest cas, el son?
6: Sí, de fet, aquesta, vull dir, el presentat aquest primer article és només la primera part i és l'inici, per mi és l'inici de seguir investigant, i de fet estem posats ja en aquesta intervenció, que de fet esperem que, sí, potser a principis de l'any que ve puguem ja fer l'estudi que tenim previst per provar aquesta eina, que és una eina digital, per poder-la fer accessible a tothom, i esperem que l'any que ve ja puguem donar resultats d'aquesta nova eina.
5: I una pregunta pràctica, doctora, ja que la tenim, una pregunta a una persona que porta setmanes o mesos dormint malament, què és el que hauria de fer i quan és el moment, doncs, de consultar el metge i poder per compensar, doncs, per poder posar fil a l'agulla en aquest tema, que ha de ser molt complicat el no poder dormir,
6: Exacte. Clar, jo el que li diria a una persona que no pot dormir, ja sigui ara d'una manera aguda, és a dir, que fa poques setmanes o pocs mesos, o algú que potser ja fa mesos o anys que arrossega el problema, el primer que faria és dir-li, òbviament, que no, és a dir, que no intenti no dependre, no, lo fàcil de dir, ostres, doncs vaig a buscar que em donin alguna pastilla o per dormir, sinó que busqui ajuda, i això es pot buscar ajuda als CAPs, que consulti amb els professionals sanitaris, perquè perquè encara que aquesta eina ara a dia d'avui no la tenim, però sí que hi ha altres eines disponibles i sobretot jo el que diria és intentar començar aquestes persones amb tot el que són les eines de farmacològiques, és a dir, de relaxació, amb tècniques de mindfulness, etc., però no d'entrada ja posar un fàrmac i al final el que deia, no? El que és important és buscar el per què no estem dormint bé, perquè molts cops, a la majoria, no estem dormint bé perquè hi ha alguna cosa, potser no d'ara, però hi ha alguna cosa que no ressona, hi ha alguna cosa que ha passat i buscar a la taula que també ens ajudarà a entendre el problema que tenim amb el son.
5: Doncs avui li agraïm molt a la doctora Berta Bertrans, ella és metgessa del CAP de Navàs i investigadora d'aquest XDIAP, que nosaltres li agraïm que avui ens hagi volgut també acompanyar en aquest programa, en aquest migdia central, i que avui volíem parlar doncs, d'aquest estudi de l'ICS a la Catalunya Central, que diu això, no? Que aquest insomni ha augmentat un 43% a la Catalunya Central. Doctora Bertrans, molt bon dia.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i gràcies per fer-nos difusió dels estudis que s'estan fent aquí i de la recerca que està fent des d'atenció primària.
5: Moltíssimes gràcies, doctora.
6: Gràcies.

0: máxima calidad a tan solo 129 euros. Tenemos más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda Ipujalán más cercana o compra online en ipujalán.com.
1: Migdia Central, Eli Pagant.
2: Els dijous, ja saben, ens guardem uns minutets aquest migdia central per parlar d'història, per parlar de patrimoni, i donem la benvinguda al nostre historiador particular, de Lluís Virós. Lluís, què tal, com estem? Bon migdia, bon dia, bé, com anem? Tot bé?
3: Sí.
2: Doncs avui nosaltres volem parlar de fotografia, perquè si al llarg de la història, de fet, l'evolució, la tecnologia ha fet evolucionar moltíssimes coses, de fet, nosaltres ja en som un exemple, amb aquests anys que portem, com ha evolucionat tot tecnològicament, la fotografia és una de les coses que jo recordo. Si érem a una persona, a un jove de 15, 16, 17 anys, li dius les cues que fèiem al setembre, no? Per anar aquí sota casa a la Sant Domènec, totes aquestes botigues, a revelar fotografies, jo crec que quasi bé resulta impossible, vull dir que la història...
3: Sí, això, l'existència del carret, el revelar, les fotografies que sortien malament, els diners que valia, això, bueno, al·lucinaria molt.
2: Clar, és que ara jo recordo quan anaves a buscar els carrets, que eren de 36, no? Ara no recordo, però em sembla que eren de 36.
3: Llargs, exacte, i llavors n'hi havia de 24 i de 12.
2: I que llavors, clar, era la sorpresa, no? Perquè, clar, ara és molt instantani. Tu mires les fotografies i no t'agrada, l'elimines, la tornes a fer, ai, que no he quedat bé, però, clar, aleshores, quan miraves aquelles fotografies de les vacances que et feien tanta il·lusió i de cop i volta aquella foto tan maca t'havia sortit borrosa, que això passava, no?
3: Una borrosa, l'altra hi sortia una persona que inesperada, que es troben sorpreses, sí.
2: Per tant, avui volem parlar de la història de la fotografia, com que la història de la fotografia és molt llarga, el que farem en principi és, de moment, en aquest espai d'avui parlarem de la instantània, no? de la fotografia, llavors ja parlarem d'aquesta, de les novetats de la fotografia digital. Per on comencem, en aquest cas, per la fotografia, Lluís?
3: Com sempre diem, primer per començar això que dèiem, que com que el nostre públic és molt jove, molt jove, n'hi ha de totes les edats.
2: Sí, enguany hem incorporat públic més jove, sí.
3: Exacte, hem incorporat públic més jove, doncs això val la pena de repassar la història de coses que no coneixem perquè donem per descomptades. Mira, em sembla que era ahir, abans d'ahir, vaig sentir que era el desè aniversari d'Instagram. Dius, ostres, 10 anys només Instagram? Si sembla que faci 100 anys, no? I Instagram és una plataforma de penjar fotos, també vídeos i això, però també és molt una xarxa que es va pensar per penjar fotos digitals instantànies fetes amb el mòbil, tot i que hi ha gent que les fa amb càmeres més sofisticades i que això, i després les pengen, però en teoria és una plataforma d'aquestes. Llavors, avui dia, el que dèiem, no? Qualsevol persona tenim una màquina de fer fotos a la butxaca, que es diu mòbil, i amb el mòbil fotografiem el que volem, ho enviem immediatament, sovint, per exemple, per recordar on hem deixat el cotxe en un aparcament, doncs, li fem una foto,
2: Jo sóc una d'elles, però com que no tinc memòria, sort n'hi ha del mòbil, sí.
3: Exacte, o l'última moda ja, que és la intel·ligència artificial, que també un dia en parlarem, no amb aquests primers capítols, però un dia en parlarem perquè la intel·ligència artificial comença com a lectura d'imatges. O sigui, el primer concurs d'intel·ligència artificial era a veure si un ordinador és capaç d'identificar una imatge. Que dius, i això com és possible? I com, doncs, clar, ho van aconseguir, i de fet els que ho van aconseguir avui dia són els amos, doncs, de ChatGPT i de totes aquestes empreses, o els que estan darrere el Gemini, o sigui, la intel·ligència artificial de Google o d'Instagram, per exemple. Clar, són aquesta gent que van aconseguir que un ordinador llegís una imatge. Que dius, ostres, i com és possible? Bueno, a poc a poc, anem a començar. Mira, la idea d'aquest petit episodi d'avui és que un dia estava llegint, perquè clar, el nostre programa és de patrimoni i història, en principi més local, més nostre, de casa, no? I vaig estar llegint

0: entrevista a un fotògraf de Manresa que es diu Cerdà, i que el seu pare i el seu avi havien fundat una empresa de fotografia. Llavors, clar, llegint aquesta entrevista, dius, ostres, la fotografia, jo me'n recordava del senyor Antoni Cerdà, perquè quan era petitet el meu pare m'havia portat a fer les fotos del carnet d'identitat, les de l'institut, i estava en un local del carrer Guimarà, i tenien una botiga, la mateixa família, i a darrere entraves, i el senyor feia les fotos, però com el temps, com historiador, s'ha pogut també que havien fet fotos de moltíssimes empreses, de màquines, de productes, de coses que volien, que a vegades servien per promoció, i feien sobretot també moltes fotos de família, perquè es veu que el senyor era molt... De fet, jo me'n recordo, que el senyor era molt perfeccionista, posava diverses llums, aixeca una mica la cara, somriu una miqueta, no sé què, o sigui, fins que ell no veia això que deies tu, que no te n'adones de la foto fins que en treus el resultat amb la foto antiga, amb la foto analògica. I en canvi el senyor, pues, per evitar-se una despesa, per evitar-se un disgust i això, el que feia era ser molt perfeccionista abans de fer el clic. Ara, el clic, o sigui, hi ha gent que va amb el mòbil engegat amb d'això, per si capten alguna cosa que sigui curiosa, retallar-la i penjar-la, no? I en canvi abans, pues, bueno, això, aquest senyor, abans de fer un clic,
1: clar, ostres, se n'havia d'assegurar.
0: Sí, i la llum aquesta, espera, que apago aquesta llum i encenc aquesta, espera, gira una mica la cara cap aquí, que es veu una ombra que no m'agrada. Mira, és que, bueno, i clar, veus dos fotos d'ell, penso, ostres, són pràcticament perfectes, avui dia en diríem perfectes, perquè, clar, sempre ens queden una mica sapestrotes amb el mòbil, Bueno, i llavors, llegint aquesta entrevista, surt el senyor i diu, hi ha dues grans revolucions a la fotografia últimament que ens ha desprofessionalitzat molt, diu, perquè ara pràcticament tothom amb els mòbils cada vegada són més sofisticats i et fan les fotos millors. La foto quan et surt borrosa, el mòbil te la corregeix i te la fa més definida. Quan et surt amb mala il·luminació, el mòbil per mitjà de programes informàtics te la corregeix i te la fa il·luminada. Quan et fa, clar, i et va canviant les coses, no? Llavors, en aquest sentit, em va picar la curiositat, però és que resulta que després, vaig fer un viatge, no? I passejant per una avinguda, paro davant d'un edifici d'una universitat, d'una universitat americana, que hi posava, diu, escolta, posava allà, diu, aquí va treballar el senyor tal, i clar, t'entretens a llegir, el senyor Edwin Herbert Land, com diríem terra en anglès, L-A-N-D, inventor de la fotografia instantània. Llavors, però si fotografia instantània, això sembla la polaroid aquella que ara s'ha tornat a posar de moda,
1: sí,
0: entre gent jove i això, i que s'havia posat de moda quan nosaltres, els que ara ja som una mica més grandes, també érem joves. Però clar, penses, bueno, i això quina història té a darrere i això... I, bueno, per aquesta casualitat, doncs em va fer pensar, dir, bueno, doncs fem un espai sobre el tema aquest, no? Mira, anem al senyor Land, no? Ara que l'hem citat. Aquest senyor era un enginyer industrial d'òptica, o sigui, treballava en temes d'òptica. I treballava en una universitat de la ciutat de Boston, que es diu Massachusetts Institute of Technology, no? Que la gent normalment en diu MIT. Amb l'acrònim anglès. Llavors, en aquesta universitat, bueno, l'home que era això, un òptic avançat, era un personatge, l'any 1943 se'n va anar de vacances amb la seva filla, bueno, amb la família, i la nena li va dir això que ho deies tu abans, no? Diu, escolta, fem fotos de les vacances, i no es podem veure fins que tornem i la revelem. I clar, l'home li va dir, sí, clar, fins que no tornem a casa, a Boston, on sigui, llavors les porto amb un fotògraf, aquest senyor me la revela, o si tenia laboratori, doncs havia d'esperar estar a casa, les busca, revelar, etc. I llavors, d'aquesta pregunta infantil, per què no es poden veure de seguida, ja li va quedar el raonament aquest a l'home. I si aconseguíssim que... I llavors, s'hi va posar, fins que el 1947 va patentar un sistema de fotografia instantània. El 1948, al cap d'un any, una empresa de fotografia que es deia Polaroid li va comprar la idea. I llavors li va comprar la patent i creen una primera càmera que es diu Polaroid Land, que la gent pensava que era la Terra Polaroid, però no, en realitat era el cognom
1: del senyor,
0: de l'enginyer, de la persona aquesta que s'ho havia inventat, clar. Llavors, en aquell moment va aconseguir un sistema de fotos en blanc i negre que sortia la foto de dintre la càmera, com les que he conegut de Polaroid, però després hi havia com un paper enganxat i l'havies de deixar molta estona, potser 10 minuts, i després treure el paper que hi ha enganxat de sobre la imatge i després veies la imatge, que s'havia revelat allà sota amb aquests 10 minuts. El 1963 va aconseguir fer això amb color, i el 1972, al cap ja de 10 anys més pràcticament, va sortir la foto que ja s'autorevelava davant dels nostres ulls, que és el que hi ha ara. Que ara em sembla que hi ha com unes càmeres petites que la gent fa fotos en petitet, no són fotos tan grans com havien sigut antigament. I doncs amb aquestes càmeres es va aconseguir la fotografia digital. Fotografia digital que, per exemple, instantània. Fotografia instantània que, primer, com sempre, aquestes coses, va tenir usos militars, perquè fins i tot des de avions i això, que ja feien aquestes fotos, i després podies descriure una cosa ràpidament. Van tenir usos periodístics, en premsa escrita, tot i que després s'havien de revelar, fotografiar la foto i revelar-la amb carret per passar-la pels sistemes que feien en els diaris, però era un procés com més ràpid, no? I també van tenir una qüestió que, per exemple, en societats de moral o de cultura més, com es diu, més severa,
1: més estricta, sí, de més control.
0: Més estricta, que tu no... avui dia ja es fa de tot i es veu de tot, no? Però clar, per exemple, fer una autofotografia, fer un autorretrat d'una persona nua, d'una persona despullada, doncs, ostres, l'havies de portar a revelar amb una empresa que els treballadors, el fotògraf, qui fos, les persones que treballaven en aquell d'això, et veurien, clar. I en canvi la Polaroid va aconseguir que hi hagués una fotografia totalment íntima, que pot ser per aquest cas que he dit, però que pot ser per altres coses, I van aconseguir una nova manera de fer fotografia, Llavors aquesta fotografia, els fotògrafs aquests manresans que en parlaven deien, quin tema hi ha, doncs, que han deixat d'anar a revelar. El que passa que sí que va ser una revolució, va ser d'això, però no va minimitzar la fotografia tradicional, l'analògica, que era la de carret i això. Per fer un resum molt ràpid, que tot i que hem anat a l'invent aquest de la fotografia instantània, l'analògica, és a dir, el fenomen de la fotografia, és a dir, que amb una mena de càmera, que primer es deia càmera fosca, i després es va dir càmera fotogràfica, que amb aquesta càmera i amb alguna òptica i amb alguns elements que en diuen fotosensibles, elements químics fotosensibles, es va inventar la fotografia a primers del segle XIX, O sigui que 1821-22 ja s'estaven fent les primeres fotos, i això. Llavors, quina característica tenien? Que és una altra cosa interessant. Perquè captessis una foto havies de deixar la càmera totalment quieta, que ara també algunes vegades ens passa, que volem fer una foto de nit amb el mòbil i ens queda mogudeta. És que, clar, ja han fet el que hem pogut ja fins ara tots els fabricants de mòbils i de càmeres digitals, però encara hi ha coses que són pràcticament impossibles, Però perquè ho veiéssim, en les primeres fotos que es van prendre, feien falta entre 3 i 5 minuts d'exposició, és a dir, que havies de deixar la càmera quieta, tenir-la amb un botó apretat o això, que s'obrís el que en deien el diafragma, tot això ara ja no se sap, perquè ja no existeix. Ja, per al jovent sí que podem explicar una cosa, que a vegades quan fas fotos amb determinats mòbils, se sent com un sorollet que fa crec, crec, com un... Llavors, aquest sorollet és una imitació de l'obertura i tancament de l'antic diafragma de les càmeres manuals.
1: Doncs ens, ens quedaria un minutet.
0: Doncs això, la característica de la fotografia analògica era que havies d'estar molta estona fent això i, per tant, les persones o s'estaven totalment quietes o no sortien mogudes, i el gran avenç que s'ha anat aconseguint al llarg del temps, sobretot amb la fotografia digital, que en parlarem la setmana que ve, és baixar el temps d'exposició fins a dècimes i centèsimes de segon, de manera que amb un clic-clac ja et surt la foto perfecta i això. Doncs aquest seria el capítol d'avui.
1: Doncs la setmana que ve ens el guardem per parlar d'aquesta fotografia digital. Lluís, moltíssimes Exacte. Gràcies.
0: De res, i acabem de parlar-ne la setmana que ve.
1: Adéu-siau.

0: Aquest any a Canal Taronja Central vivim la Fira Mediterrània com mai. Els dies 19 i 20 d'octubre, reportatge especial amb els millors moments de la Fira Mediterrània de Manresa. Canal Taronja Central, sempre al teu costat, sota el patrocini de...
1: Escola d'Art Galeria, vivim l'art al teu costat, al carrer Alcalde Armengou 6 de Manresa. Santa Susana Assegurances, 100 anys protegint el que més estimes amb la confiança de sempre i el compromís de futur. Plaça Fius i Palau, principal, Manresa. Autoescola Gènesi, l'autoescola de la Poma, carretera del Pont de Vilomara 27 de Manresa.
2: Migdia Central, Eli Pagant.
3: Tornar a caminar sense dolor, pujar escales o simplement gaudir d'un passeig sense molèsties és el somni de moltes persones que pateixen artrosi o d'una lesió greu de maluc. Tot i així, existeix un gran mite al voltant de posar-se una pròtesi de maluc. Hi ha persones que tenen por a una intervenció dolorosa, a una recuperació llarga o al fet que la pròtesi no quedi bé o es pugui desgastar ràpidament. Avui a l'Espai Salut parlem amb el traumatòleg especialitzat en cirurgia de malucs, el doctor Ramon Vives, qui passa consulta al Cimetir de la Clínica Sant Josep. Amb ell repassarem avui com ha evolucionat la medicina i com la cirurgia robòtica de maluc ha transformat radicalment tot aquest procediment. Primer de tot el saludem. Doctor Vives, què tal? Molt bon dia, com estem?
4: Bon dia, un saludo a tots.
3: Doncs...
4: bon dia.
3: Parlarem, doncs, d'aquesta cirurgia de maluc. Què és el que el va portar, doctor, a especialitzar-se en aquesta concreta, en aquesta cirurgia de maluc?
4: A veure, jo soc cirurgià ortopèdic i traumatòleg des de fa anys que ja m'he dedicat especialment a la cirurgia de maluc. És una cirurgia, una articulació complexa, perquè no només hem de pensar en el maluc d'una manera aïllada, i el que em va portar és que és una articulació que relaciona molt amb tota la resta de l'aparell locomotor i sobretot amb la columna vertebral. I bé, darrerament, en els últims anys, he incorporat la cirurgia robòtica en el maluc, a la pràctica, que ja és habitual en el nostre hospital, i que actualment ja portem ja realitzades quasi unes 200 i pico cirurgies assistides per robot. I l'experiència cada vegada em fa més clara que hem de seguir per aquest camí, per aquesta tecnologia.
3: Doctor, què porta doncs aquesta cirurgia robòtica utilitzant el robot respecte doncs a la cirurgia convencional, que és el que estàvem doncs més acostumats o el que la gent coneix?
4: Sí, bàsicament la diferència principal és que ens permet fer una planificació, una planificació que es diu tridimensional, que és molt més precisa que abans de l'ocorre la cirurgia convencional. A partir d'unes proves d'imatge que cada vegada també són més precises, com és el TAC que estem utilitzant, i podem, això ens permet estudiar molt individualment l'anatomia de cada pacient i decidir amb una antelació tots els aspectes, com és la posició de la pròtesi, que és molt important, les versions dels còtils i de les tiges, amb unes possibles, i en això podem controlar també més les diferències de les longituds de les cames. Però per mi l'aspecte més interessant és poder incorporar també la informació de la columna vertebral. Això ens permet entendre molt millor, d'una manera molt més global, la relació entre el maluc, la pelvis i la columna, i per tant fer una cirurgia molt més personalitzada per cada pacient.
3: Doctor, per què és tan important tenir en compte la columna quan hi ha una operació d'aquestes característiques de maluc?
4: Perquè el maluc i la columna formen una part d'un mateix sistema biomecànic. Això és molt innovador i és molt antic, però han sigut dos estats o dues situacions que els cirurgians fins fa molt poc no, de cadera i de maluc no ens han dit. La posició de la pelvis pot canviar segons la mobilitat i l'estat de la columna, i això pot modificar l'orientació funcional del que és el component acetabular d'una pròtesi. Quan posem aquestes pròtesis, quan les implantem, la pròtesi de maluc, conèixer aquestes relacions permet adaptar molt millor la nostra planificació a les característiques de cada pacient i treballar per reduir el risc de situacions com el conflicte o pensament dels components protèsics.
3: Aquesta tecnologia és especialment útil en els casos més complexos, doctor?
4: Sí, jo crec que aquí aquest és un altre aspecte que es considera més interessant. Com més complex és un cas, més important és disposar de la màxima informació possible abans de prendre aquestes decisions. La planificació tridimensional, com parlàvem abans, ens permet estudiar amb molt més detall l'anatomia del pacient i entendre millor quines són les dificultats que ens trobarem. En casos complexes, això ens permet arribar al quiròfan amb una estratègia molt més definida, i això no vol dir que la cirurgia deixi de requerir experiència o capacitat del mateix cirurgià. Al contrari, el coneixement del cirurgià continua sent, jo crec, fonamental. Però disposar de més dades ens permet prendre més decisions amb més informació i adaptar la cirurgia a les característiques concretes de cada pacient.
3: Llavors, la cirurgia comença abans d'entrar al quiròfan, doctor?
4: Exactament. Aquesta és, jo crec que és una idea, un canvi molt més gran del que teníem abans. Aquesta és una de les idees que considero més importants. Gran part de les decisions es prenen abans de la cirurgia. No es tracta simplement d'utilitzar un robot durant l'operació. Primer fem un anàlisi tridimensional, que tornem a repetir això al pacient, integrem les dades del maluc i, quan és necessari, també els de la columna. Amb tota aquesta informació establim una planificació molt personalitzada. I després, durant la intervenció, el sistema robòtic ens ajuda a executar aquesta planificació amb un grau de precisió molt elevat.
3: Què porta aquesta precisió, doctor?
4: La cirurgia convencional també permet fer una cirurgia molt precisa i depèn sobretot de l'experiència del cirurgià. El que aporta la tecnologia robòtica és una altra eina de control. Una cosa és saber abans de la cirurgia què volem aconseguir i una altra és poder reproduir aquesta planificació d'una manera molt precisa durant l'acte quirúrgic. El robot, en definitiva, ens permet traslladar al quiròfano aquesta planificació tridimensional i controlar molt millor la posició dels implants que s'aproximi del que havíem definit prèviament.
3: Això vol dir que el robot pren les decisions, doctor?
4: No, ni molt menys. Les decisions les pren el cirurgià. Això és una cosa que ha de quedar molt clara. El robot és una eina que ens permet analitzar millor el pacient, planificar d'una manera molt més personalitzada i executar aquesta planificació d'una manera molt més precisa. Per això crec que és important explicar que la cirurgia robòtica no és una cirurgia feta per una màquina. És una cirurgia feta pel cirurgià, amb una tecnologia que li proporciona més informació, més capacitat de planificació i més control durant la intervenció.
3: Doctor, quin creu que és el futur d'aquesta cirurgia de maluc?
4: Crec que anirem cap a una cirurgia cada vegada més personalitzada i basada en dades. No tots els malucs són iguals i tampoc ho són les columnes, la mobilitat o les característiques anatòmiques de cada pacient. La tecnologia ens permet estudiar aquesta variabilitat i incorporar a la nostra planificació. Especialment a les cirurgies més complexes, tenir una reconstrucció tridimensional i disposar de més informació abans d'operar ens permet conèixer millor el problema, anticipar-nos a les dificultats i definir amb més precisió quina és l'estratègia quirúrgica. Per mi aquest és el gran canvi. No es tracta simplement de tenir un robot al quiròfano. Es tracta de poder fer una cirurgia més informada, més personalitzada i més precisa, adaptada a l'anatomia i a la biomecànica de cada pacient. En definitiva, per mi, primer estudiem el pacient en 3D, tridimensionalment, i després decidim què volem aconseguir i finalment disposem d'una tecnologia que ens ajuda a executar aquesta planificació amb una precisió molt elevada.
3: Avui nosaltres li agraïm amb el doctor Ramon Vives que ens hagi volgut acompanyar en aquest espai de salut parlant d'aquestes innovacions i d'aquesta cirurgia de maluc que incorpora ja aquesta tecnologia robòtica. Doctor Vives, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres per l'atenció.
3: I que vagi tot molt bé. Molt bon dia.
4: Una abraçada. Bon dia.
3: Un minut i la una. Acabem. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 12 del migdia. Acabem amb aquest galgant en les manos de Carlos Baute. Fins demà. A continuació, el Passeu, Passeu.

0: Ràdio Manresa. Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, / Energia. Renova la teva llar amb el finançament de Kibuk. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i amb 10 còmodes quotes. T'esperem a Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Kibuk, per fi a casa. Aquest any a Canal Taronja Central vivim la Fira Mediterrània com mai. Dijous 15 d'octubre a 11:15 de la nit podrem veure l'acte inaugural Terra de Guapes des del Teatre Conservatori. Divendres 16 a 11:15 de la nit reviurem des del Cursal l'espectacle Pau a càrrec de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Canal Taronja Central, sempre al teu costat.
1: Tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
0: Aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda i des del pavelló del Nou Congost, partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga Endesa entre equips de NAS Manresa i Unicaja de Màlaga.
1: Amb el patrocini de...
0: Expert Joanola, Viatges Massaners, Kibuk Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Uri Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus, també amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, a Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6 i a Manresa, Àngel Guimerà 17. Ràdio Manresa,

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous, dijous 15 d'octubre, i ara sí que sí, Manresa està respirant cultura per tots els poros amb una nova edició de la Fira Mediterrània. Una fira que omple la ciutat de propostes artístiques, de música, de dansa i d'espectacles d'arrel tradicional, però que també té un impacte directe en la vida cultural de la nostra ciutat. I avui ens fixarem especialment en això des de dues mirades diferents, però molt connectades entre elles. D'una banda, parlarem amb la Isa Montraveta, que aquest any col·laborarà assíduament al Passeu Passeu. Hola, Isa,
1: hola,
0: què tal? Com estàs?
1: Bon dia!
0: Ben amb una indumentària.
1: Vinc amb l'armilla de treball, perquè l'alumnat d'animació del Guillem Catà són de ple als teatres.
0: Micro més apropat, que si aquí? No, la gent no et sent.
1: D'acord.
0: Exacte. Clar, recordem que la Isa és una de les mestres, una de les docents professores del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística del Guillem Catà, que és un cicle formatiu que s'implica molt activament en els intríncolis de la Fira Mediterrània, no?, i amb tota l'organització i amb el suport. I per tant, ens interessava molt fixar-nos en aquesta part de la Fira Mediterrània, no?, la part de la formació que pot esdevenir la Fira Mediterrània per uns alumnes que precisament s'estan preparant.
1: Una oportunitat d'or, Aina.
0: Exacte. Ara en parlarem. I llavors, a veure, no sé com presentar-lo, el senyor Joan Morros Torné, una eminència...
2: Bé, senyor.
0: No, senyor no, el col·lega. Una eminència de la cultura, activista cultural, un dels pals de paller del Galliner, que de fet també m'agradarà que ens desgrani una miqueta totes les propostes de la Mediterrània que passaran pels equipaments que dinamitza el Galliner, i a més, el Joan i la Isa
1: tenim un lligam.
0: Què us digueu, jo no ho diré, digueu-ho vosaltres, a veure, de què us coneixeu vosaltres?
1: Ostres, mira, doncs et farà gràcia, jo quan estudiava a la universitat, jo no vaig passar per la formació professional, però tenia un bus d'amics que sí, que eren de les primeres edicions d'animació sociocultural a Manresa, i per mi en aquell moment era un univers curiós, diferent, tenien metodologies diferents, i de fet del que parlarem avui vaig descobrir-ho gràcies als meus amics que estudiaven animació sociocultural.
0: I en concret el Joan Morros?
1: El Joan doncs hi era com a professor, com a fundador d'aquest cicle, i ens sentia parlar però no li havia vist la cara. Anys després ens creuem a la ciutat sovint, ens trobem al vestíbul del Cursal.
0: Quedeu per fer una horxata a vegades.
1: Quedem per fer una horxata, sí.
0: Tenim la xixonenca, que volem. A veure, ara que dius això, Joan, i que la Isa deia això, que estava estudiant a la universitat i que la metodologia d'aquest cicle formatiu que s'havia engegat a Manresa era tan innovador o tan diferent, què és el que preteníeu quan vau començar amb aquest cicle?
2: Bé, d'alguna manera pretenem, es pretén, no?, que nois i noies, doncs, que opten per fer el cicle formatiu, un cicle formatiu de grau superior, i per tant doncs, són nois i noies que tenen més de 18 anys, doncs preparar-los una mica per aprendre a fer de dinamitzadors, d'activistes, de gestors, i per tant doncs, el cicle que està repartit en dos anys doncs, té diferents assignatures, mòduls, no?, que se'n diuen ara, crèdits que se'n deien fa temps, i de diferents àmbits, i per tant hi ha l'àmbit cultural, hi ha l'àmbit comunitari, hi ha el temps d'oci lleure, dinàmica de grups, i per tant això, preparar aquests nois i noies doncs, per poder sortir a treballar en aquests aspectes, no?, i de fet gent de les diferents promocions doncs, estan treballant, ara per exemple penso amb la Mireia Aranós, doncs, que va ser de la primera promoció i ha sigut una activista important, va ser regidora de l'Ajuntament de Sant Pavar, dinamitzadora d'Artés, i el té amb el Teatre Nou i amb la Fira Mediterrània, i com d'altres, doncs, la Sandra Martínez, que és de la segona promoció, que és l'ajudant de direcció de la Fira Mediterrània, no? I molta gent, diguem, dels nous que passen també hi ha forces nois i noies, doncs, que els cicles hi serveix doncs, durant dos anys per reflexionar, per pensar, per tenir pensament crític, per discutir coses.
0: Com el món, no? Com el món.
2: Sí, i després doncs, alguns opten per continuar estudiant i fer una carrera universitària, molts fan educació social, i altres doncs, treballar en altres àmbits que no tenen res a veure, però jo que tinc la perspectiva de tots aquests anys i que de vegades me'ls trobo o que de vegades doncs, m'envien algun mail, doncs de recordar doncs, com el seu pas pel cicle d'animació com una cosa important a la seva vida, no? Vull dir, perquè
0: és una inflexió.
2: Sí, una manera d'aprendre diferent de lo habitual, diguem, no? En què participar i pensar i poder discutir i aprendre això, a reflexionar des d'una mica el que preteníem, i jo crec que la Isa i la Laia i l'Ester, que són les, en aquests moments tres dones que estan al davant d'aquest cicle, no? Doncs que segur que segueixen una mica aquesta línia.
1: Home. I tant, a totes, de fet no hi ha escola d'animació sociocultural, almenys en temps del cicle que es va crear a Manresa, sense aquesta manera de fer. No som només a Manresa, hi ha nou instituts a tot Catalunya, en aquest moment també estan treballant en metodologies molt similars.
0: I però el de Manresa va ser el pioner, diguéssim. O us veu emmirallar amb algun altre?
2: Hi havia abans el de Tarragona, que va ser abans, i d'alguna forma nosaltres les primeres referències va ser parlar amb la gent de Tarragona de com ho feien i que seguien una línia que és la quina nosaltres vam, entre cometes, copiar, diguéssim, i fer servir i adaptar-ho aquí, no? I en aquest sentit aquí des del primer any doncs, el cicle ha estat implicat amb la majoria de les mogudes que passen a Manresa, no? Ara hi ha la Fira Mediterrània, però l'altra setmana hi haurà el CLAM, i per tant està sempre, doncs, perquè és una manera d'aprendre, diguem, des de la pràctica, diguéssim, no? Que això també s'agraeix molt en els estudiants, no? Moltes vegades les queixes dels estudiants, fins i tot de la universitat, sí, és la falta de pràctica. Uh-huh. No? Diuen, però
0: clar, molta
2: teoria, però després quan jo vaig a l'escola a fer de mestre, o quan jo vaig a on sigui a fer el que sigui, haver fet pràctiques i conèixer la realitat i haver analitzat i reflexionat doncs, com són els nens o com són els joves o com són les persones grans i, en fi, una mica això és el treball que es fa. No?
1: Això és el que em va passar a mi. Jo era a la universitat i no hi havia tanta formació pràctica, és un altre camp, no?, d'estudi, sí, diferent, sí. I aleshores vaig tenir l'oportunitat en aquell temps de treballar aquí al territori amb la gent del CAE, no?, que l'animació sociocultural doncs, també és el seu pal de paller. I allà els meus companys de feina van ser aquests estudiants d'animació que ja estaven acostumadíssims a trepitjar terreny, a ser als instituts i a les escoles, a ser a peu de carrer, a entrar als equipaments culturals, i em vaig aprendre un pilot. De fet, ara estem en aquell impàs de temps en el que hi ha com aquella mena de mantra que torna, de pensar de si el jovent avui tenen oportunitats de viure els mestratges, de fer d'aprenents, no?
0: És com perseguint-nos aquest debat, de veritat, és que hem començat la temporada.
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs dir-vos que una vegada més hi ha esperança, existeix a la formació professional a Manresa diversos cicles que ja són a peu de carrer i que els seus projectes són projectes reals de ciutat, o sigui que l'aprenentatge i el mestratge, gràcies a moltes edicions, no, dels cicles formatius i els enllaços que s'han fet, no, amb organitzacions de primer nivell, ja permeten des de fa molt de temps els nostres estudiants a ser aprenents reals dins de contextos professionals.
0: Uh-huh. Clar, aquesta serà la 29a edició de la Fira Mediterrània, per tant, la Fira Mediterrània, que jo, sincerament, si m'haguessin demanat, jo
1: des de
0: diria
1: quan?
0: Que 50 anys fa que es fa la Mediterrània, la tinc tan interioritzada. El cas és que ja existia el cicle formatiu d'animació sociocultural quan es va crear la primera edició de la Fira Mediterrània. Ho recordeu, o tu ho recordes, Joan? Suposo que tu en aquell moment eres mestre del
2: cicle. Sí.
0: Recordes si des del primer any ja hi va haver voluntat d'entesa?
2: Sí, en aquest sentit era una oportunitat. Recordo que el regidor de Cultura era el Ramon Font de Vila, que després va ser professor d'animació cultural fins que es va jubilar.
1: Un planer,
2: I per tant, doncs, era una per una banda, doncs, una manera d'implicar-se doncs, en una activitat que és l'activitat més important des del punt de vista cultural que passa a Manresa. També ho és la fira, diguem, de l'Aixada, però amb unes altres característiques aquí. Doncs és una cosa diferent i és realment el que passa a Manresa, la Fira Mediterrània, és això. L'activitat més important, més cultural, més important que passa a Manresa, concentrada doncs, en quatre dies, i per tant poder-hi ser, poder-ho veure, poder-hi participar, participar des de diferents, àmbits, doncs ha sigut des de la primera edició una cosa important, sí.
0: Clar, perquè expliqueu-nos una mica, és a dir, ara entrem més en matèria, ja desgranarem el programa una mica de la Fira Mediterrània, sobretot els espectacles que passen als equipaments gestionats pel Galliner, però a nivell formatiu, és a dir, com comenceu a preparar, ara que hi ets tu com a docent, la implicació a la Fira Mediterrània des de nivell del professorat? Quins objectius busqueu amb aquesta participació i l'alumnat de quina manera hi pot participar, i llavors una miqueta amb l'experiència què s'emporta un cop a toro passat?
1: Això mateix. Doncs segur que em deixaré moltes de les coses que són aprenentatge, eh? Però sí que tot això comença, ara ja tenim l'enllaç d'un curs per l'altre, no? Perquè no és la primera vegada que s'hi participa, però sí que tot això comença, i agrair sobretot aquí a l'organització de la fira que ens fan confiança, als nostres estudiants, que són practicants, que són aprenents, que alguns d'ells són consumidors culturals, assidus, o que són membres d'entitats de cultura popular, per exemple, però d'altres no, d'altres redescobreixen la seva ciutat a partir de remirar-la diferent dins del cicle, no? Aleshores, tot això comença amb una rebuda que ens fa l'organització de la fira i que ens presenten a l'aula els estudiants de primer i de segon, quin és el sentit de la fira, quin és l'engranatge, què és tot el que contempla l'organització d'un esdeveniment d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud. Aleshores, és això, el punt directe ja és que són gairebé primer espectadors, però interlocutors directes, perquè la gent de fira són persones molt properes i molt del territori, i aquesta primera fase, no?, en la que venen a les aules i ens expliquen, no?, més aviat a nivell del que seria, més que d'animació i dinamització, seria de gestió, no?, part del contingut que pot, no?, un animador sociocultural pot dedicar-se al sector cultural, no?, com us deia el Joan, no?, i una cosa és teoritzar-ho, explicar-ho, no?, quantes coses hem de posar a punt, quines tipologies de professionals entren dins la gestió d'un esdeveniment, i quin és el paper de la gent que ho acompanya. Aleshores, és una experiència d'or en la que coneixem una fira real, no és una simulació, no és un cas pràctic, sinó que és una experiència total. Aleshores, tenim com dos nivells. Diríem que els estudiants de primer any entren als projectes i també a la fira, en diem, en mode participant, que va d'entendre'l, va de descobrir-lo i va de consumir algun dels espectacles que hi ha. El Joan ens acompanya durant un matí.
0: Amb els de primer,
1: Amb els de primer.
0: El compromís dels de primer és participar en algunes de les activitats.
1: Descobrir i entendre. Entendre la fira, escoltar el qui l'organitza, ser a peu de carrer, quan la fira ja és muntada i el Joan ens acompanya i ens deixa ser el backstage, ens deixa entrar per aquelles portes una vegada, doncs només hi entra, no?, els organitzadors, i llavors els estudiants de segon curs ja entren de ple en el seu segon any en mode aprenent, en mode anem a treballar, anem a oferir mans i a donar un cop de mà. I aquí és on la fira ens fa confiança en un projecte preciós que és la Fira Escola.
0: Sí.
1: Fira Escoles, ja us en deuen haver parlat, potser també el coneixeu.
0: Aquest any, el Passeu no n'hem parlat,
1: no parlat,
0: i penso
1: encara
0: que és interessant que ens el desgranis una mica. Sí.
1: D'acord, jo us ho explico una mica així de carrer, com sí, parlem amb els alumnes, per tots els públics, però el Fira Escoles és una iniciativa de la fira que el que busca és possibilitar la participació d'infants, d'adolescents, sí, de públic escolar, per dir-ho d'alguna manera, com a espectadors, no?, dins d'aquesta programació que tenen. Imagineu-vos, tenim una fira que és, com diuen els alumnes, no han après, no és un mercat, però és un mercat on no s'hi compren coses ni com els mercats aquests que tenim de les paradetes, sinó que el producte són els espectacles, no? Són les arts escèniques. A partir d'aquí, en aquest mercat, qui és que compra, qui és que ven, no? I apareix la figura dels programadors, no? Els programadors, que hi ha doncs tot un univers aquí. Nosaltres tenim els nostres propis llenguatges, Joan, nosaltres els diem que els programadors són provocadors, els provocadors d'experiències escèniques arreu dels territoris, no?, que són aquests professionals que vindran i que necessiten d'un públic infantil o juvenil com a espectadors, no?, per les companyies, per veure quin és l'efecte de tot aquell procés de creació, i que és una doble garantia a la professionalitat de la companyia, evidentment, de la tria, no?, de la posada en escena, però per l'altre cantó hi ha un espontani, que és la reacció que tindrà aquest públic, no?, infantil, i que això donarà peu menys o menys contractacions, potser per part dels programadors, ajustaments des de part de les companyies, tot això és aprenentatge. I nosaltres, això, els alumnes de segon, doncs mira, aquesta setmana han estat trepitjant escoles. Han entrat a les aules, sí, diria, doncs, a forces escoles d'aquí Manresa, mira, porto dades i tot, eh?
0: Ai, fantàstic.
1: 5 escoles de Manresa, i han fet el que en diuen el passaclasses, que vol dir entrar durant una hora, 45 minuts, a presentar a la fira, a veure fins a on la coneixen, perquè molts ja són espectadors o fins i tot són petites estrelles que ja han trepitjat els escenaris on actuaran les companyies. Aleshores és anar també una mica, també fem una mica de provocadors, no?, de conèixer, no?, què en saben de la fira, de presentar-la, com és d'entrar-hi una mica més de profunditat, i a partir d'aquí hi ha tot un univers bonic d'aprenentatge, que és el que nosaltres en diem el treball de públics. Després poder hi entrarem, Joan, no?, el tema de treball de públics. És necessari l'any 2026 explicar als, no, a les personetes petites què s'hi cou a dins d'una programació teatral. Hi ha uns valors a darrere que ho acompanyen, hi ha una manera de comportar-nos en un teatre o no?
0: Jo crec que personetes i no tant personetes, personasses, sí, també poder treball de públic.
1: La veritat és que sí, bueno, el Joan teniu moltes experiències. I llavors hi ha això, fan des d'aquestes col·laboracions en escoles, anar a fer difusió de la fira i a preparar aquests petits espectadors que després el rebran els teatres de la ciutat, i llavors fan aquesta altra feina. Un cop arriba el dia de l'espectacle, fan una mica la feina que em dirien, diria que Joan, personal de sala, una mica, no?, que tindria a veure en rebre'ls, acomodar-los.
2: Sí, rebre els grups i acomodar-los, i una mica, doncs, ajudar-los a jugar, que quan comenci l'espectacle tot estigui al seu lloc, i que després, doncs, si convé, doncs, poden parlar amb els artistes, i per tant, bueno, una activitat molt bonica de dinamització, i que els quedin ganes d'anar a veure altres espectacles
1: i tant, veure formats diferents, sí, llenguatges escènics diferents, i llavors mans pel que calgui, ens posem a disposició de la fira, i a vegades, mira, toca anar a posar brides a les cadires de, no sé, del claustre del museu, o cal anar a recollir algú, una tasca de paqueteria, una tasca de cartelleria, tot allò que la fira necessiti que hi calgui en mans, no? I entre mitges hem descobrir de qui passa per la fira, dels espais que hi han, dels diversos professionals, de fer-se preguntes.
0: És que és apassionant, és formar part de l'organització de la fira.
1: Mare, qui tingués 18 anys ara, no?, i pogués matricular i anar
0: entrar dins de la fira. I això del Fira Escoles, de fet, em connecta molt amb el que es feia fa bastants anys, quan hi havia el Platea Jove,
2: sí,
0: el Galliner, que es passava pels instituts a explicar l'obra de teatre que es podria veure, i se sortejaven dues entrades, i llavors jo recordo, sent alumne a l'institut, que encara que no ens toquessin les entrades per sorteig, anàvem a veure aquell espectacle pel que ens havia generat l'explicació d'aquella persona, no?
1: Ho veus, que us havien provocat?
0: Clar, no, és que funciona. És que això funciona, sí, està, sí, claríssim, sí. I és com una, saps, una taca d'oli, no?, una mica, de dir, els fills en parlaran amb els pares, faran això, tal. Clar, llavors entenc que des d'animació sociocultural, si feu, deveu haver de practicar la retòrica també.
1: Esclar, clar, no s'hi va a cegues a les escoles, no?
0: Clar.
1: Això planteja uns dies de treball de projecte que en diem d'aula, i que té a veure, doncs, en saber explicar molt bé, en baixar el llenguatge, no?, el públic ens ha d'escoltar, tot i així posar-li el rigor tècnic que cal, perquè ja no és una presentació d'un grup d'amics de cafeteria, sinó que, no?, que ja està tot com més elaborat, per això ha vingut, no?, l'equip tècnic de la fira, i ens han format d'alguna manera, no?
0: Clar, clar.
1: i va d'això, d'acostar llenguatges, de trobar una metodologia, unes dinàmiques a les aules que enganxin, perquè també és veritat que treballem conceptes que són molt abstractes, no? Sempre hi ha la teoria de com explicaríeu això a un infant de 10 anys? Com podríem explicar què vol dir cultura d'arrel? Què és una tradició? Què és un espectacle emergent? No, és que sí, fins i tot els adults a vegades ens costa, eh? Llavors hi ha tota aquesta feina de preparació, de treballar en profunditat aquell espectacle amb la informació que ens fan arribar, dels programes pedagògics que prepara, dossiers pedagògics en diuen, sí, que ens fan arribar de la fira, perquè després els mestres, si volen, puguin continuar aquell treball a l'aula.
0: I l'altra cosa superinteressant, trobo aquí, és, ja parlàveu d'educació del públic, però també a transmetre als centres educatius, si més no de la ciutat, la importància d'aquest fira-escoles perquè es vinculin amb el que passa a la seva ciutat, no? Que jo també entenc que el món educatiu cada hora és preuadíssima a l'escola, perquè, escolta'm, s'han de complir unes coses molt concretes, no? Però hi ha predisposició per part de les escoles a rebre-us?
1: Doncs...
0: Clar, de centres educatius n'hi ha molts a Manresa. 5, està molt bé,
1: sí,
0: però... Tant de bo fossin 10, no?
1: I tant. La veritat és que et diria que de moment tenim pocs alumnes, tenim just una dotzena d'aprenents, no?, que han trepitjat escoles aquesta setmana. Llavors arribem una mica amb els mitjans que tenim a les escoles que hi ha. De fet, hi ha més escoles que ens esperarien, però arribem una mica en aquestes mans. Estem contents. Aquest any el planter de primer arriba a superar ja la vintena. Això voldria dir que l'any vinent, si tot va bé, doncs pot ser que hi hagi més possibilitat d'entrar a escoles. I que hi ha escoles que repeteixen, això també és veritat, no? Escoles que repeteixen de demanar que vingui a ser explicada a la fira, a les aules, no? I bueno, sí que és creixent, això, estem parlant de 10 escoles públiques i concertades de Manresa que participen, i del Moianès també venen un parell de municipis, de Monistrol de Calders,
0: Els que vindran a veure,
1: sí,
0: avui dijous i han anat a veure algun espectacle, sobretot al matí, o demà divendres...
1: Això mateix, i va creixent, eh? També és un any típic amb el tema de les sortides escolars, no?
0: Certament.
1: Aquest
0: certament.
1: Any, això,
2: sí,
1: doncs,
2: això
1: també...
2: Això és una cosa que fa pensar, no? Fa pensar i que preocupa, perquè més enllà de que les reivindicacions dels mestres, doncs, segur que són justes, però és clar, hi ha activitats, que hi ha coses que s'aprenen fora de l'escola, i per tant quan una escola decideix, doncs, que no sortirà de l'escola, doncs es deixen d'aprendre moltes coses, no? I en aquest sentit, doncs, fa més que res perquè quan això s'arregli, que un dia o altre s'arreglarà, potser algunes companyies ja no existiran, companyies que vivien de fer el que se'n diu anem al teatre, que organitza la Diputació, i que aquest any és un... Bueno, en realitat és un boicot, és no voler-hi anar. Evidentment les cases de colònies també se'n ressenteixen, i per tant nanos que en la seva vida no han anat mai de colònies, doncs perdran aquesta oportunitat en benefici dels que ja hi van amb els seus pares o van a esquiar.
0: Sí, aquest és el gran debat.
2: I això fa pensar, i en aquest sentit, doncs, bueno, els que ens ho mirem una mica des de tots els punts de vista, no?, que hem sigut mestres, hem sigut pares, hem sigut ciutadans, de dir, ostres, el preu que es paga és una mica fort, no? Diguem, hi ha escoles que no volen sortir en horari escolar, dir, ostres, sortir a les 9 del matí i anar a veure un espectacle i a les 12 tornar a ser a l'escola no suposa l'esforç que sí que suposa anar de colònies i estar 24 hores amb els nens i sense cobrar, diguéssim, no? I per tant hi ha molts nivells, i en aquest sentit jo crec que és preocupant pel mal que farà en benefici, doncs, de que segurament, doncs, els mestres aconseguiran unes millores i que són necessàries, diguéssim, no? Però els que ens ho mirem ara una mica des de fora, fa patir més que res, perquè potser dir, bueno, doncs, també sense anar al teatre, doncs, també es pot viure, i sense anar a veure espectacles o sense anar a colònies també...
0: Però clar, és això, el focus, clar, aquí és les decisions polítiques, aquí la paella pel mànec,
1: esclar,
0: la té una conselleria.
2: Bueno,
0: sí,
2: no,
0: clar,
2: no,
0: no,
2: no,
0: clar,
2: no,
0: jo,
2: no sé,
0: és un debat.
2: Els de, els

0: Sant Jordi, doncs, oferiu l'espectacle de Sant Jordi, és a dir, que hi ha una part educativa molt important al servei educatiu. No sé, ara que has introduït això, si aquest curs esteu notant que ha baixat molt la demanda de venir, és a dir, quan oferiu algun espectacle. Clar, jo sé que, per exemple, hi ha molts centres educatius que han decidit no fer sortides agafant l'autobús, però sí que en faran anant a peu. Sí, tens una Renaixença que la tens al costat, tens una escola Vall d'Aura, una escola Sant Ignasi que les tens, bueno, que poden arribar a peu. No sé si ho heu notat, que ha baixat una miqueta el nombre
1: Sí.
0: d'inscripcions
1: Clar,
0: o com que hi ha
1: hi ha
0: escoles que...
1: dues coses, no? Dues iniciatives. Una és l'Anem al Teatre, que s'organitza la Diputació, es fa aquí al Teatre Conservatori, i que ha baixat en picat, és a dir,
0: Sí, eh?
1: s'han suspès la majoria de les actuacions durant aquest primer semestre com a mínim, i això és en horari escolar. Sí que és veritat que si venen de fora han de venir amb autocar, però les escoles que de Manresa que no necessiten autocar, és això que deia, ostres, sortir a les 9 i a les 12 tornar a ser a l'escola, en fi, però és una
0: La
1: decisió.
0: Cantània
1: I
0: també.
1: l'altre són els serveis educatius, que els serveis educatius és evident que participar amb el Cantània o el Cantaxics o el Tot Dansa suposa un esforç extra al professorat i que, per tant, doncs, sí, hi ha bastantes escoles que han renunciat a
0: A
1: participar-hi.
0: participar-hi.
1: Crec que algunes es troben doncs, perquè bueno, la majoria doncs, ha votat, la gent que hi participa cada any doncs, veu la importància que té doncs, participar en un Cantània i trepitjar l'escenari doncs, milers de nens, però clar, la majoria és la que
0: El
1: decideix i si el claustre
0: claustre, clar,
1: decideix
0: clar.
1: que no hi han sortides, doncs, però sí, es nota molt i per tant en el cas del servei educatiu doncs, per una banda hi ha les escoles concertades que sí que hi participen participen i per tant se salvaran els projectes
0: El servei educatiu del Cursal, eh?
1: servei educatiu del Cursal, sí, els Cantània, els Cantaxís, el Fem Òpera, Fem Dansa, els Regics, tot això es mantindrà però amb menys funcions. Sabem, el Cantània doncs, fèiem set funcions i segurament que aquest any doncs, faran tres, quatre funcions amb les escoles que vinguin, no?
2: I tant. I bueno, no, la realitat doncs, que fa estralls en el sector cultural, no? Les oportunitats d'aprenentatge dels infants, però no podem obviar tampoc, no? Que la realitat de l'educació pública a Catalunya està en risc, que estan en emergència i que la mobilització de mestres, de docents, de personal d'escoles reclama un altre model d'escola, no? per voler fer bé aquesta feina, no?
0: El que poses
1: Sí, sí, segurament que molts mestres doncs, tenen aquest dilema, no?
0: Vull dir,
1: per una banda una cosa i per l'altra banda doncs, la reivindicació que és ben justa i necessària i que realment el govern hi ha de fer alguna cosa, diguéssim, no? Però segur que els mestres més sensibles a aquests temes doncs, segur que ho pateixen i que els sap greu estar al mig, diguéssim, d'aquesta situació.
0: Exacte, perquè és també això, eh?
1: Situació,
0: està una mica
1: no?
0: entre l'espasa i la paret.
2: I tant. Tot i així, jo t'ho vaig dir en el primer programa, a l'animació som optimistes de mena i tenim dades i tenim una valoració molt optimista del Fira Escoles de la 29a edició de la Mediterrània Manresa, no? Estem parlant que aproximadament uns 1.200 infants escolars participaran de les programacions d'espectacles infantils i juvenils que proposa la Fira. Aleshores és això, que sí que tenim, no? Les escoles, no? Que hi són al darrere, que hi hauran això 1.200 infants de primer a sisè de primària de la ciutat i també del Moianès, no? Per amb això l'escola La Font, l'escola La Renaixença, l'escola L'Espill, l'escola La Salle i l'escola Paralguer, més les del Moianès, doncs que sí, que seran presents a la fira i que la fira i que les propostes de la fira no acaben només al Fira Escoles, sinó que hi ha una programació de, per a públic familiar que continua oferint durant la resta del programa oportunitats arreu de famílies d'infants per continuar sent dins la fira, no? Per tant, lectura també optimista, no?
0: Sí, sense perdre de vista tot el que hem de caminar perquè hi hagi, perquè tothom estigui content realment. A veure, jo el que m'interessa molt saber, Joan, és quina vinculació, és a dir, quan abans comenceu a parlar amb Fira Mediterrània per saber quins espectacles vindran, si vosaltres també hi teniu alguna cosa a dir, per exemple, em dir, escolta'm, tenim aquestes tres opcions per fer l'espectacle inaugural a la Sala Gran, a veure, quin us convé més, quin us ve més de gust, o simplement vosaltres dieu, sabem que aquests dies hi ha Mediterrània, posem a disposició els nostres equipaments i vosaltres escolliu. Una mica

0: Que com...
1: Bastant és aquesta segona opció, és a dir, el galliner com a tal no té una incidència en la fira, nosaltres ens acreditem a la fira com altres teatres i per tant gaudim de la fira i veiem espectacles que després igual programem, com passa en general, i sí que com que hi ha una vinculació, diguem, també personal, doncs ens poden fer suggeriments, ens poden fer consultes, ens poden demanar coses, o dir, ostres, aquest espectacle, quin espai podria ser més adequat, o com ho podríem fer perquè vinguessin joves, però és d'una forma informal. I el Cursal, que, bueno, Manresa Equipaments Escènics, que és qui gestiona, doncs té tota la part de logística, no?, dels espais, el conservatori, la sala petita, la sala gran, l'auditori de la Plana de l'Om, la part de gestió, diguem, de personal per una banda, la part tècnica, que ve molt reforçada, doncs, per personal que ve directament per la fira, perquè a diferència del dia a dia d'un espectacle, doncs, quan fem un concert al Cursal, doncs, al dematí ja arriben els tècnics, es munten les grades, es munten els instruments i això, i el concert es fa a les 8 del vespre. La fira és una cosa diferent, perquè a la millor a les 11 del matí hi ha un concert, a les 5 de la tarda n'hi ha un altre, i a les 8 del vespre n'hi ha un altre, i per tant ha d'estar tot molt ben coordinat per poder seguir aquests horaris i no endarrerir-ho, i per tant tot el personal que hi treballa, però una banda és personal de Manresa Equipaments Escènics, però també personal extra, doncs, que estan això, tècnics, personal de sala, la venda d'entrades que està centralitzada a les taquilles del Cursal.
0: El personal tècnic, ojo, perquè penso això que dius, clar, si cada companyia també porta el seu personal tècnic, el que ja és de la casa de Manresana d'Equipaments Escènics ha de tenir molta paciència per anar-se amullant a com treballa cadascú, tenint en compte que ara ve aquest a les 11, ara ve aquest altre a les 5, ara ve aquest altre a les 8, no? Vull dir que...
1: Hi ha un treball previ molt important, no?, de recepció de les fitxes tècniques, no?, de lo que es necessita, i d'alguna forma també els grups saben que s'han d'emmotllar una mica, digo, pues, si abans hi ha hagut això, pues, això ara no donarà temps, o això ho farem d'aquesta manera, o posarem en aquest ordre, primer fem aquests, no? Un cas típic, no és ben bé del personal del Cursal, però seria la carpa, no?, la carpa que hi ha al casino, no?, de que hi ha espectacles en què la gent està sentada i espectacles en què la gent està dreta, això vol dir un canvi, això, de cadires que van i que venen, i per tant planificant-ho, dir, ostres, doncs primer igual fem els que estan assentats amb l'espectacle amb la gent,
0: sí.
1: I després, un cop es retiren les cadires, doncs ja fem els espectacles en què la gent balla i salta, aquest any que la dansa és dansa participativa, la
0: participació,
1: molt,
0: i ens ho va explicar el Jordi, de fet la taverna aquest any serà una mica diferent, perquè sempre hi haurà com taules i cadires per poder-hi prendre alguna cosa, per tant, bueno, menys feina en aquest sentit.
1: Hi ha una feina prèvia molt important, clar, per una banda, doncs, els que els teatres, el Cursal i el Conservatori ja estan molt ben equipats, i per tant hi ha moltes coses que ja hi són, diguéssim, no? I quan es reben les fitxes tècniques, doncs, si hi ha alguna cosa que no es té, doncs, es lloga i es contracta perquè hi pugui ser, però hi ha un treball previ, i després sí, la bona disposició del personal, tant el nostre personal com els que venen, que s'han d'adaptar, diguem, a les situacions que hi ha, no?
0: I una pregunta també, clar, és a dir, és evident que tots els equipaments culturals de Manresa els dies de la Fira Mediterrània han d'estar reservats per espectacles de la Mediterrània, bueno, és evident.
2: Sí, bueno, reservats, primer, que continuen a la seva activitat pròpia de l'equipament, com el Conservatori de Música, per exemple.
0: Clar, sí, el Conservatori de Música de Manresa, però em refereixo a aquests equipaments que acullen, no?, les obres principals que passen per la ciutat, etc, etc. Clar, jo no sé si això, de vegades, el fet que aquests dies els hàgiu de tenir reservats us hagi suposat, per exemple, no poder portar alguna obra de teatre que sabeu que ompliria, però no, que clar, no.
1: Ja es dona. Nosaltres ara, la del 2007, ja les dates sí que les tenim, tot i que no està encara aprovat, però que ja sabem que del 27, i per tant nosaltres ja sabem que la setmana de la fira i la prèvia a la fira, que es reserva també per si es fan residències, queden reservades, i per tant no ho vivim com d'ostres, ja, perquè tampoc no passa que hi hagi una cosa, o que jo recordi que hi hagi passat mai, és que allò, o ho fem aquest dia que hi ha fira, i per tant no passa, i per tant doncs també és una oportunitat, no? De fet, alguns dels espectacles que els posem a la programació, encara que no els gestionem, alguns dels, perquè és clar, el Cursal i el Conservatori se'n fan molts. Alguns dels que es fan, com ara per exemple el que es farà demà divendres, no? el dia 16 a 2:15, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. També pel Cursal és poder passar molts espectacles en molts pocs dies, Cursal, Conservatori i els altres equipaments, els Carlins, el Museu del Barroc, l'Auditori del Conservatori de Música, que també es fan
0: també
1: activitats a la Plana de l'Hom, a l'Edifici dels Infants, a les Escudines, que estan, també hi ha hagut una voluntat una mica descentralitzadora d'anar a altres espais.
0: Carlins, el Cielo, exacte, sí, vull dir que n'hi ha un bon tip.
1: La setmana passada que vam fer el que en diem el Pòrtic de la Mediterrània, que és aquest espectacle concert que fem amb la gent d'Arrel i la Fira, i que vam fer el del llac, el Jordi Foses, que va donar la benvinguda a la gent, doncs explicava, no? I ara fa 2 anys pues, va actuar una noia al Cielo que es deia Rosalia, i mira ara on la tenim, no? I per tant doncs l'oportunitat de gent que la millor ara estan en un espai petit amb 20, 30, 40 persones, i que d'aquí un temps pues, igual, el cas de la Rosalia és un cas excepcional i malauradament no n'hi ha tantes, però vaja, de persones emergents, la paraula emergent que deia la Isa, no? De dir emergent, què vol dir? Doncs gent que comença com tothom, actuant doncs en un espai reduït, i que en mica es va guanyant un públic, i que pel que sigui doncs cau bé per la seva qualitat. Segur que hi juguen molts factors, el tipus de
0: manejament, el lloc adequat, el moment adequat també,
1: no?
0: Sí, correcte.
1: I per tant doncs és una oportunitat això per la gent de Manresa de veure moltíssimes coses que en molts casos no es veurien, i descobrir, no?
0: Jo, clar,
1: parlant,
0: és això.
1: Parlant amb el Jordi, aquest any, amb el Jordi Foses, aquest any potser hi ha moltes coses que ens són desconegudes,
0: doncs,
1: però moltes vegades també té la seva gràcia, no? Ells han fet els itineraris, deixar-te sorprendre, mira, doncs he anat a veure una cosa que no en tenia idea que era i que m'ha agradat, no? I per tant això també està bé, de no només anar a les coses conegudes, que està bé doncs anar a veure la Judith Neverman, però hi ha vegades, bueno, moltes coses aquest any especialment que almenys pels que no som entesos en aquesta matèria tan concreta, que ens són desconeguts.
0: Sí, completament.
1: I que les descobrirem, i com que alguns dels espectacles es fan més d'una ocasió, també el boca orella també funciona entre els programadors, no? Espectacles que es fan 2 dies seguits, i que els programadors, ostres, he vist tal cosa que val molt la pena, doncs mira, els programadors que tenim una acreditació, encara les entrades estiguin exaurides, de vegades doncs un forat pots trobar per poder-hi anar, per recomanacions d'altres programadors. Clar, estem parlant de que aquests dies hi hauran, no sé les xifres, però segur que hi ha més de 1.200 programadors,
0: sí,
1: i per
0: sí,
1: tant
0: sí, sí,
1: és una oportunitat de parlar amb altra gent i de coses que han vist, i aprofitar també per recomanar-se altres coses que no són de la fira. Sí, Vic vaig veure això, o a Tàrrega vaig veure allò altre, no? Que és la feina dels programadors. Nosaltres com a Galliner tenim la sort de que la programació la fem entre força gent, diguéssim, no? Però jo moltes vegades la figura del programador, que té la responsabilitat de portar la programació de l'Auditori de Sant Cugat o de Vic o de Granollers, una persona, ostres,
0: és un pes, eh?
1: La soledat del programador de fons, diguéssim, no? No hem d'anar a veure espectacles. Si nosaltres, que som colla, no donem la base a veure espectacles, doncs el programador, que en una setmana a Barcelona es poden estrenar, aquesta setmana, tot i haver-hi la fira, s'estrenen com a mínim tres espectacles a Barcelona, tres espectacles importants, no? I per tant anar-ho a veure al programador, com si és el dijous, per exemple, que és un dia que nosaltres fem avui l'estrena amb la Sandra Montfort, però a Barcelona s'estrenen 2 espectacles a la mateixa hora,
0: per
1: tant, bueno, el programador també hi ha una certa tendència, no és que s'ho hagin copiat de Manresa, a rodejar-se de persones que puguin ajudar deixant-los clar que no són vinculants, que el que mana és el programador, que no fos cas que d'això, però de deixar-se orientar
0: i altres, les
2: xarxes de persones,
1: i això és molt important, i cada vegada crec que els, en general, i els mateixos teatres doncs es rodegen de persones, de dir, per, bueno, per poder consensuar coses i poder tenir inputs i sí.
0: Jo us volia demanar una cosa, hi ha algú que us retrobeu de Mediterrània en Mediterrània? Algú que, per exemple, sapigueu que cada any algun programador o programadora o alguna persona que justament sapigueu sempre, teniu la certesa que us la trobareu.
1: Hi ha una noia que ve de Torelló, que era de la primera promoció i que cada any ve a la fira Mediterrània, i per tant me la trobo, i sí, altres persones que cada any doncs, ja coincidim, no? Ara, per exemple, el dissabte, demà passat, aniré al Cantut amb una professora hora de Tarragona, d'animació escultural, de la Pilar Figueres, que cada any ens trobem i anem al Cantut, que aquest any es fa el Globus,
0: sí.
1: i que ens trobem. Ara fa anys que no, però durant uns anys venien alumnes de tots aquests nous instituts que diu la Isa, que fan animació, i jo doncs els organitzava una visita, i els hi, bueno, era una oportunitat de conèixer la fira des de dins.
2: Nota, Joan, que recuperarem això, eh?
0: Home, tant, ja pot escriure, Isa.
1: I venien amb autocar, doncs, gent de Tarragona, gent d'Esplugues, gent de Girona, i els portava doncs a veure la fira, a parlar amb persones concretes i veure aspectes tècnics i fer-se reflexionar sobre coses de l'organització de lo que hi ha. I ara, diguem, bueno, entre cometes, el privilegi el tenen només els de Manresa,
2: però
1: jo crec que és una bona oportunitat per ells conèixer els intríngulis d'una organització
0: I tu, Isa?
2: Jo trobo persones. He trobat excompanys a la universitat, vaig estudiar pedagogia, i uns pocs s'han dedicat al sector cultural. Per exemple, trobo sovint un company que treballa a l'Ajuntament de Barberà del Vallès i que està a l'àrea de cultura en allà, i que ve sovint també a fer programació, i llavors és això, vaig tenir la sort també de treballar aquí a territori en alguns ajuntaments, i acostumo a trobar també tècnics de cultura, dinamitzadors juvenils que fan tasques de tècnic de cultura, i algú de regidories que també venen també a
0: inspirar-se
2: per les seves programacions municipals. Mm-hmm. Que hi ha fira per tothom.
0: I tant. I ara que dieu això, una mica, repassem què passarà a partir de ja, i què no us perdreu segur, i també, per l'estimada audiència, què no podran anar a veure perquè les entrades ja estan exaurides. Spoiler, Arnau Tordera ja no es pot anar a veure, entrades exaurides, i la Mapes Vocals amb l'Helena Terrat tampoc.
2: Algú es constiparà i deixarà anar una entrada potser a última hora.
0: Això també s'ha d'educar a la ciutadania, de dir, sí, no ho rendiu, potser aneu-hi, què, un quart d'hora abans?
1: Sí. Clar, hi ha una cosa que passa de vegades, i que això la gent li costa més d'entendre, no?, d'acceptar-ho, no? Clar, els programadors, quan tu estàs acreditat, tens dret a demanar unes invitacions, sí, diguéssim, no? I com que hi ha coses que no se solapen, però quasi bé, potser tu estàs veient un espectacle i al cap de 10 minuts hauries d'estar en un altre lloc, però aquell espectacle t'està agradant, i per tant doncs et quedes allà, i potser aquell espectacle que té les entrades exaurides, la gent, ostres, però sí, hi ha moltes butaques buides, i en canvi estan reservades per si el programador arriba, i potser arriba doncs 5 minuts tard. Això, bueno, de vegades entendre-ho ja s'entén, però sap greu, i es mira de trobar solucions si realment s'hi avisen. Cada vegada es diu més als programadors, si creus que no pots arribar, avisa, i per tant doncs que pugui entrar altra gent que s'està esperant.
0: Per tant, no? Això, si els espectadors que ens estan veient veuen que hi ha algun espectacle amb entrades exaurides o amb entrades que queden en puntes, és igual que passin per taquilla del Cursal, perquè potser se n'han alliberat,
1: sí,
0: no?
1: Vale.
0: Molt bé, doncs va, a veure, què no us perdreu, i fem una miqueta de repàs. Avui dijous, Poni...
1: Sandra Montfort.
0: Bueno, a tu, a l'Olla. Abans, Poni Menut.
1: Sí, Poni Menut,
2: Això... Toni Menut, que ara aquest matí a les 11 ja hem vist què passava a la platea del Teatre Conservatori, no faré spoiler, però dir a l'audiència que avui a les 6 a la tarda hi ha una segona funció. No en tinc idea ara mateix de com estem d'entrades, d'acord, però sí que hi ha aquesta funció per la tarda, per tant hi ha una oportunitat aquí i a l'espera de veure demà divendres també tindrem els Brothers Bros, que fa molts anys que venen, ja hi eren a platea jove, quan hi era de platea jove.
0: Sí, correcte, és veritat. A lo millor m'havies vingut a explicar alguna cosa a l'institut.
2: Sí, els companys d'animació, els meus amics,
0: exacte.
2: Aquell cap de setmana no sortien perquè eren a fira i m'hi portaven.
0: Sí. Fantàstic.
2: I això, jo he mirat molta cosa del que té a veure amb el que passarà demà, no? Aquests Brothers Bros, que fan una fusió extraordinària que planteja danses urbanes modernes i ball de bastons.
0: No.
2: Amb els bastoners de Sant Cugat, és possible aquesta fusió?
0: Sí.
2: Doncs,
0: Si la fan és que és possible.
2: Siguem-hi. Sí,
0: parlaves de dijous, o sigui avui, que hi ha l'espectacle inaugural, que el passarem per Canal Taronja, no en rigorós directe, una hora després. És a dir, a 2:15 comença l'espectacle, Terra de Guapes, amb la Sandra Montfort, que és una ex-Marala, que ja havien vingut l'Esmarala, aquest trio a la Voressa, a més, em sembla. A 2:15 el passarem per en diferit per Canal Taronja i per la xarxa, igual que el concert de l'OMAC, que també es podrà veure demà també per
1: Canal
0: Taronja.
1: Una formació que es va formar per estrenar la Fira Mediterrània i que ara doncs segueix fent aquestes produccions tan boniques i que tenen molt èxit i que molts programadors després els contracten, no? Després el dissabte hi ha com deia la Judith Nederman, que en aquest cas actua amb el trio Fortuny, també és una barreja interessant, no? Un trio de clàssica amb la Judith Nederman en el Cursal. I després també a nivell de... hi ha alguns esbars i concretament el diumenge a 4:45 de la tarda hi ha l'esbar d'en Saire de Mollet. És un esbar que nosaltres vam portar a la programació del Cursal amb aquestes sessions que fem de la gent gran, i és un esbar modern i que per tant això, la barreja de la tradició amb la modernitat, i que ara estrenen un espectacle amb el Dit, sí, que segur que tindrà la seva...
0: Que és interessant el que plantegen, de fet amb el reportatge que n'estem orgullosíssims que vam produir des de Canal Taronja amb el suport de la Fira Mediterrània sobre tots els espectacles que havien, els 19 espectacles i els 19 projectes que s'havien nodrit de les aportacions de l'Obrador d'Arrel d'aquest any, que tots explicaven una miqueta, també hi ha l'Esbar de Mollet, i ens van, el reportatge ho expliquen, que expliquen la història del Jan Petit una mica real, no? Què vol dir la lletra realment?
2: Oh.
0: O sembla, però en realitat és un escarni en tota regla, no? I què més, Joan? Tu que no et perdràs segur?
1: Ni de veure Mucha Muchacha
0: al Museu del Barroc.
1: Això crec que és el dissabte, sembla que és a les 8 del vespre.
0: Sí.
1: I després el diumenge al Cursal hi haurà aquest espectacle de circ, no? Una de les tècniques del circ és això d'estar penjat pels cabells i que un grup d'espectadors estaran a sota sense casco ni sense cap risc, està tot assegurat, però també serà una visió diferent del món del circ. Hi haurà espectadors a baix de la platea, però n'hi haurà que estaran a l'escenari i aquests tres artistes aniran volant.
0: El Jordi Fossa, el director artístic, insisteix molt que s'hi ha d'anar, No sé com estan les entrades per això.
1: Sí, en queden, perquè és que el cursal és molt gran, però estarà molt bé.
0: I tu, Isa?
2: Doncs jo em deixaré sorprendre una mica les propostes que m'ha fet el Joan. Tot i així, jo m'agrada aquella fira, que és la fira de peu, aquella fira al carrer, el d'anar a veure què passa a les places i als racons, perquè les places seran plenes de bullici també. I també jo, cares, que estic així amb el Brothers Bros de demà i els bastoners de Sant Cugat i aquestes danses urbanes, que és això, ho veurem al matí amb les escoles al teatre, però és que aquesta ja la fan més grossa. És això, demà divendres a la tarda, a 6:45, a la plaça Neus Català, allà, doncs, en viu, en el carrer, també tindrem una altra funció dels Brothers. I també és bonic veure què passa en aquests espectacles que són oberts i com reacciona el públic i com ens deixem sorprendre la ciutat, no? Que és aquest altre, és aquesta la meva invitació de la setmana, Aina, deixar-nos sorprendre el viure aquest, això que tenen les arts escèniques, no? Que és el, jo, animació en diem el real reality, ara que estem en època de realitat virtual, allò que algú t'ho pot oferir amb instruments, amb la dansa del seu cos, amb la projecció de la seva veu, amb el muntatge escènic, és una peça única que és per tu en aquell moment i que hi haurà més funcions, però aquella passa en aquell moment, no? I en un moment ara jo convido, convido a l'audiència, com convido els estudiants a comarca i a qui sigui, de sentir aquest, ara em diuen FOMO,
0: sí,
2: allò... el no voler-se perdre l'oportunitat, no? Que t'hem vist a moques grasses, no? Aquestes ganes que hi ha hagut, no? Doncs fomo per la fira mediterrània, perquè tenim una ciutat viva, un territori que no ens acabem i un munt d'oportunitats de deixar-se sorprendre.
0: El que et volia demanar és, tu vas amb aquesta armilla, Isa, per tant, si aquests 4 dies de Mediterrània que ens esperen, veiem...
2: Veieu armilles?
0: Amb armilla,
2: sí.
0: Els podem saludar i...
2: Oh, tant! Encantats!
0: Bona feina!
2: Estudiants de l'Universitat Cultural.
0: Del català, del cicle formatiu, eh? Tots sí, han d'anar uniformats, entenc.
2: Durant les hores que estaran fent de suport a la fira, sí, no? Això seran al Fierescoles especialment, i per la resta, doncs, també ens veureu una mica per allà, per places i carrers.
0: Fantàstic.
2: Benvingut doncs, tothom a la fira.
0: Totalment.
2: Sí?
0: I a gaudir dels espectacles itinerants i de tot el que vagi passant. Tu, Joan, i tu, Isa, no haureu fet cap de setmana, perquè segurament que dilluns que ve... és com si...
1: Tot continuarà
0: però vosaltres heu estat tot el cap de setmana treballant, bueno, jo també m'hi sumo, sí, no passa res, perquè la Mediterrània és un goig.
2: Quin plaer, quin plaer de feina, quin plaer de
0: feina. I tant que sí. I això que dèiem, aquest documental, aquest reportatge que hem fet des de Canal Taronja, avui es torna a emetre a 9:45 del vespre, si no el podeu recuperar per YouTube, per la nostra pàgina web o per l'aplicació de la xarxa. Per tant, Mediterrània per la vena.
2: I tant.
0: I això, que la gaudiu moltíssim, que el temps ens acompanyi i que la cultura pervisqui pels segles dels segles.
2: I tant.
1: Amén.
2: Amén. I com diem, l'animació sociocultural pot ser un antídot medicinal.
0: Ja està. Ja tenim el lema. Doncs escolta'm, Isa, deixo que tornis amb els teus alumnes.
2: Torno de seguida.
0: Vinga.
2: Perquè...
0: Joan, tu també, a veure com van tots els tècnics i l'escenari de la Sandra Bonfort d'aquest vespre. I a vosaltres, estimada audiència, res, ens retrobem dilluns. Demà ja sabeu que hi ha el Max Mix amb els millors moments de la setmana. Que passeu molt bona Mediterrània i ens retrobem la setmana vinent. Que vagi bé!

0: ser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, dice Feijóo. El debate de las pensiones se acabó.
2: Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó. ¿Se actualizarán las pensiones conforme al IPC? Sin duda. ¿Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad? Sin duda.
1: Pero en realidad fue el Partido Popular quien lo abrió y es el PP quien, sin atender al PP, quien, sin atender a los deseos de Feijóo, se enreda más si cabe en un asunto muy delicado. Feijóo dice que las pensiones están garantizadas, pero su portavoz económico añade después sí, siempre que lo permita la situación económica. Es Juan Bravo.
3: Los datos están ahí. Que sí, pero ¿cuál es el problema? Pero que nosotros hemos votado a favor.
4: No va a petar.
3: Si tenemos la economía adecuada, ¿eh? Tenemos que tener la economía adecuada, es decir, cuidado con que si seguimos acumulando 600.000 millones de deuda,
5: entonces ustedes creen que es problema de modelo, ¿verdad?
3: Sí, es problema de economía.
1: Cuidado. Palabras de Juan Bravo en el foro, creo, de 5 días, dejando en evidencia a Feijóo y allanando el argumentario del gobierno, que está especialmente cómodo con este tropiezo del Partido Popular en plena precampaña electoral. Este es Pedro Sánchez a su llegada a primera hora a la Cumbre Europea de Bruselas.
6: Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
1: Pedro Sánchez, que alienta el miedo a una reforma del sistema de pensiones que, por cierto, reivindica Vox, principal aliado del Partido Popular, y ya veremos si socio de gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. En definitiva, otro tema que se mete en la caravana y que se suma a la huelga general y a las movilizaciones por la vivienda en la calle, de las que Ayuso culpa a lo que ella llama la izquierda violenta.
7: Porque no son capaces de reconocer que van a perder las elecciones y que la izquierda en este país, cuando se encuentra en esa encrucijada, se vuelve extremadamente violenta porque no aceptan las reglas del juego democráticos. Y esta es la verdadera batalla que se juega.
1: Jueves de fiesta, otro jueves de fiesta en la Asamblea de Madrid, como contaremos luego. Al mediodía también nos detendremos en lo último de la historia interminable del Frente Amplio. Esta mañana ha estado aquí en Aser con Aymar en Hoy por Hoy, quien será en principio número uno por Madrid de ese espacio a la izquierda del PSOE. Emilio Delgado reconoce que hay negociaciones con Podemos, pero
8: lo que todo el mundo ha podido leer es que estaban teniendo un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, lo han comentado ellos mismos, y lo han hecho en paralelo a la negociación con el Frente Amplio.
9: ¿A usted le ha molestado?
8: Bueno, yo creo que cuando uno tiene un compromiso en otras soluciones, se esfuerza en ellas y pone toda la carne en el asador en que esas soluciones salgan hacia adelante.
1: Negociaciones entre reproches. Emilio Delgado con Aymar esta mañana. La entrevista completa la tenéis en la web de la SER, también en nuestra app. Tensión máxima a poco más de 24 horas para que finalice el plazo para presentar coaliciones. El ambiente que reina ahora mismo es irrespirable, incluso dentro de Más Madrid. Se intuye, de hecho, en esta respuesta de Mónica García a las preguntas de la prensa.
10: Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo, de hecho, por eso desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato, y a los candidatos y candidatas tendrán que decidir cuál es el mejor acuerdo, salir del bucle y empezar a hablar de lo que importa, que es de la
1: bucle,
10: política.
1: O básicamente he hecho lo que he podido. Preguntadle ya a Emilio Delgado por la candidatura, recordemos que en principio va a liderar en Madrid. Y a Inmedia, lo primero que haremos en este Hora 14 es volver a escuchar los testimonios que hoy aporta la SER de migrantes que sufrieron humillaciones y agresiones en Ceuta por parte de militares españoles. Uno de ellos le desnudaron en un descampado, le golpearon, le robaron el dinero y el móvil. Luego nos cuenta más Adrián del Pozo. Lo tenéis todo en la web, son denuncias que hemos podido contrastar y que se suman a los vídeos y a otras denuncias que hemos venido contando aquí durante semanas. El Ministerio de Defensa, recordemos, abrió una investigación interna para esclarecer estos incidentes. Lo hizo hace días. De momento, ni conclusiones ni explicaciones.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Con más cosas este jueves, Toño Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas. Por primera vez Zelensky planta cara a Donald Trump. Da por hecho que ha dado orden de reducir la información de la inteligencia norteamericana, que hasta ahora avisaba de ataques del ejército de Putin. Entre tanto, Ucrania ha vuelto a bombardear refinerías rusas, lo que acaba con la supuesta tregua energética anunciada por Trump. Y por primera vez el CIS nos ha preguntado por la violencia sufrida durante nuestros primeros años de vida. El resultado atruena. Casi la mitad de los adultos en este país reconoce haber sido castigado con bofetones o golpes cuando era niño o adolescente.
1: El tiempo. Esto empieza a cambiar. Jordi Garbó.
12: Se acaba el tiempo veraniego de las últimas jornadas, pero hoy y mañana todavía temperaturas muy altas, las máximas en el conjunto del país, valores de 25 a 30 grados serán habituales, cerca de los 35 en poblaciones del río Guadiana, también del río Guadalquivir. Pero empieza a cambiar ya un poco por el norte, está aumentando la nubosidad en el Cantábrico, irá más durante la tarde con alguna llovizna, mañana por la tarde ya algunos chubascos también en Castilla y León. Será el fin de semana cuando la lluvia y el ambiente frío ganarán protagonismo en la mayor parte del país.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
4: Fins a un 30% de les ajudes públiques del govern espanyol per rebaixar el preu del dièsel se les han quedat les empreses distribuïdores de benzina. Ho avisa l'Autoritat Catalana de la Competència. Part del descompte de 20 cèntims per litre del gasoil que està pagant l'Estat ha anat a parar a augmentar els marges d'aquestes empreses. Localitzat el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant el temporal fa dues setmanes, ha aparegut mort davant la costa de Sitges. Amb aquesta ja són 4 les víctimes mortals dels aiguats del 3 i 4 d'octubre a Catalunya. Pedro Sánchez defensa la portaveu del PSOE número 1 de la llista pel PSC a Lleida, Montse Mínguez, després que la premsa hagi publicat que la seva parella té 30 pisos on ha desnonat a diversos llogaters. Així d'escuest ha respost el president.
9: Por supuesto.
4: El president diu que té la seva confiança. Els llogaters del bloc Papallona a Barcelona s'organitzen per deixar de pagar el seu propietari. Diuen que no els vol renovar el lloguer per fer lloguer d'habitacions.
13: El bloc Papallona comença una vaga de lloguers contra el fons Voltor New Amsterdam Developers. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
4: Ter Catalunya ha comprovat com molts propietaris, moltes empreses de co-living estan deixant habitacions buides perquè amb la regulació en vigor des del gener ja no els surten els números. Tot això avui que és el Dia Internacional del Dol Perinatal. Parlarem del que s'està fent des d'hospitals com els Germans Trias de Badalona per ajudar a qui ha de viure la mort d'un nadó acabat de néixer. Tenen una sala amb un bressol tèrmic que permet tenir més temps per acomiadar-se i que es pugui fer també aquesta despedida amb altres familiars. Hem parlat amb la llevadora que els acompanya.
14: Els facilitem que puguin entrar a altres membres de la família per tal que, com en qualsevol dol, que potser estem més acostumats amb els adults, no? Però al final és un dol en el qual tota la família, en la mesura que vulgui tenir aquest cunyat.
4: El 2024, que és l'últim any amb dades, hi va haver 172 morts fatals tardanes. Tot això a les portes d'un cap de setmana en què tothom està pendent del canvi de temps, pluges i baixada de temperatura. Jordi Carbó.
12: Dos dies més d'ambient estiuent durant moltes hores. A partir del cap de setmana, els núvols, la pluja i l'ambient fins i tot fred aniran guanyant protagonisme. Però de moment aquesta tarda, més enllà de petites variacions en la temperatura respecte a ahir, alguns llocs serà una mica més baixa, altres una mica més alta, però en el conjunt de Catalunya, màximes al voltant dels 25 graus, superant-los amb facilitat a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, amb màximes de fins a 27-28 graus. En una tarda assolellada, també estones alguns núvols, sobretot al litoral i perlitoral, que aniran a més la pròxima nit. I demà, temps setmanal d'avui, dissabte cada cop més núvols, entre última hora de dissabte i al llarg de diumenge, la pluja acabarà afectant gran part de Catalunya, fins i tot de manera generosa.
4: Tècnica Jordi Ros, producció Marina Curto, des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bufill.
4: Què tal? Bona tarda. Feia només un mes que els tancs russos entraven a Ucraïna. 2022 havia començat una guerra que disparava els preus d'absolutament tot i també el preu dels combustibles. El mes de març, Pedro Sánchez, d'aquell any 22, anunciava això.
15: El plan de choque de respuesta a la guerra son un conjunto de medidas que van a servir para proteger a los sectores, a los ciudadanos más afectados, para repartir de forma justa los efectos de la guerra.
4: I era un pla amb mesures, entre altres, que incluïen descomptes als preus del dièsel i la gasolina. Uns descomptes que es pagaven a les benzineres perquè aquestes repercuteixin una baixada de preus als qui van omplir el dipòsit. Quan els preus van tornar a estabilitzar, aquests descomptes es van retirar, però 4 anys després, al febrer d'aquest 26, Donald Trump bombardeja l'Iran i es bloqueja l'estret d'Hormuz.
16: Que hace 3 setmanes Israel, Estados Unidos e Irán iniciaron claramente una guerra contraria al derecho internacional. En estos primeros meses, en estos primeros compases, a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros.
4: Així que el Consell de Ministres aprova retornar aquests descomptes amb un decret que establia que aquest descompte seria automàtic si el preu del gasoil arribava a un tope, el superava. Doncs atenció al que ha determinat avui l'Autoritat Catalana de la Competència. Entre un 25% i un 30% d'aquestes ajudes al dièsel han anat a parar a les distribuïdores dels combustibles per augmentar els seus beneficis, és a dir, diners públics en ajudes que es queden a aquestes empreses i que, per tant, no repercuteixen del tot després en baixar el preu del litre de gasoil. Pau Valero.
17: Sí, segons l'ACO, al voltant d'un terç de les subvencions del dièsel, que ara són de 20 cèntims per litre, no s'han destinat a baixar preus, sinó a fer créixer els marges de les distribuïdores.
18: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que posen marges, perquè saben que aquesta bonificació permet poder cobrar un preu més elevat al que cobrarien sense la bonificació.
17: És Jordi Perdiguero, coautor d'un estudi sobre l'augment de preu dels carburants a partir de l'anàlisi de 1.500 benzineres catalanes entre gener i març d'aquest any. En només 20 dies després de l'esclat del conflicte a l'Iran, la gasolina va pujar un 20% i el dièsel un 33% per les afectacions a l'estret d'Hormuz, per on circula una cinquena part del petroli mundial. Segons l'estudi, també les benzineres de baix cost als supermercats i els sortidors independents són els que han augmentat més els preus perquè partien de nivells més baixos respecte a la mitjana.
4: Ahir explicàvem els preus de la inflació, la darrera inflació que havia pujat un 4,5% interanual, i avui hem conegut doncs aquesta informació de l'Autoritat Catalana de la Competència amb aquests descomptes als preus del dièsel que no arriben del tot als consumidors. Ara són les 2:11, avui que a Granollers és dia de dol. Així ha acabat el minut de silenci aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament, a la porxada de Granollers, en record d'en Rami, el nen de 12 anys que va desaparèixer fa 2 setmanes, va fugir de casa espantat per les fortes pluges que caien al Vallès i després de 12 dies de cerca se l'ha localitzat mort. Recordeu que es va fer una crida de tothom perquè ajudés a localitzar el menor. Centenars de persones de Granollers es van volcar en la seva cerca. Ara s'ha identificat el seu cos prop de Sitges. Martí Oliver, recordem que aquest temporal deixa ja 4 morts i encara ara hi ha una persona desapareguda.
19: Sí, els Mossos estan a l'espera de l'autòpsia forense i de les proves d'ADN per tenir la màxima confirmació de la identitat de la víctima, però hi ha indicis sòlids que apunten que es tracta d'en Rami. El cos coincideix amb la descripció d'un menor, tot i que està en estat avançat de descomposició, i se'l va trobar ahir la tarda surant a l'aigua un pescador davant del port Ginesta, a l'alçada de les botigues de Sitges al costat de Castelldefels. El pescador va trucar al 112 i la unitat marítima dels Mossos va recollir el cadàver i s'ha fet càrrec de la investigació. En el minut de silenci, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha decretat un dia de dol i ha agraït als voluntaris que s'han volcat amb bombers per trobar-lo aquests dies.
20: Més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida, però malauradament això no ha estat possible.
19: El president de la Generalitat, Salvador Illa,
21: expressar les meves condolències a la família d'aquest noi.
19: Ha expressat el condol per aquesta mort.
4: El govern també ha promès contundència contra la persona que va apunyalar el treballador d'un CAP d'un ambulatori a Torelló. La policia encara no l'ha identificat. I aquests són els aplaudiments de desenes de veïns del municipi. Ahir al vespre a la plaça de la Vila van fer una concentració de rebuig a aquest apunyalament, un acte que ha convocat el propi Ajuntament. L'alcalde del municipi d'Esquerra, Marcel Ortuño, deia això.
22: No podem permetre que la por ens prengui els carrers i no podem renunciar al dret de viure en pau al nostre poble. El nostre compromís és que no volem mai cap a una altra banda. No deixarem els braços i no deixarem de treballar per defensar la seguretat i la tranquil·litat de tots els veïns i veïnes de Torelló.
4: La víctima continua greu a l'hospital, no estem prou per la seva vida. Anem a explicar els fets, Martí, el que se sap a aquesta hora sobre aquest succés que ha generat molta indignació en aquest poble d'Osona.
19: La víctima és un home de mitjana edat que treballa des de fa poc al CAP de Torelló i que dimarts a la nit, quan passejava per la plaça de Sant Fortià del municipi, El va apunyalar un home a la panxa enmig d'un robatori violent. Ell mateix va ser qui va trucar al 112, que el va ingressar a l'hospital, on ara es recupera fora de perill de les ferides. De fet, la consellera de Salut, Olga Paner, el va poder visitar ahir. Els Mossos per ara desvinculen l'agressió del fet que fos metge i estan pendents de poder prendre declaració de la víctima per tenir els detalls de l'agressor, va ser l'únic testimoni, i poder detenir-lo.
17: I en la crònica política ja veu que les esquerres tenen un dia de marge per posar-se d'acord i decidir si a les pròximes eleccions del 29N van o no junts. Hi ha només una altra papereta a banda del PSOE, en aquest cas tot indica que no hi haurà acord, per tant a Catalunya com a mínim hi haurà la papereta d'Esquerra i la dels Comuns per separat. Xavier Balló, avui aquesta divisió, aquest debat, era present als discursos que s'han fet en l'acte de record a l'afusellament de Lluís Companys, recordem, ara fa 86 anys.
2: Mentre les converses segueixen entre els partits del Front Ampli i Podemos, a Catalunya la possible aliança entre Esquerra i Comuns està totalment descartada. Tot i les apel·lacions que s'estan fent a Gabriel Rufián, els republicans donen per tancar d'aquesta possibilitat i Elisenda Alemany ho ha deixat clar aquest matí.
3: I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem.
2: Esquerra no renunciarà al seu espai i els Comuns busquen que almenys hi hagi una integració en Podemos al conjunt del país. Jessica Albiach.
5: Tornem a tindre els monstres a les portes. Per això estem treballant per construir un front ampli que siga el més gran possible, perquè és el moment d'escoltar el carrer i d'estar a l'altura.
2: Davant d'aquest escenari, altres partits com Junts lamenten que Esquerra hagi entrat en la dinàmica en clau estatal. Jordi Turull.
23: Que podien posar per davant Catalunya, posen per davant trinxeres ideològiques, posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
2: Demà és el darrer dia per registrar coalicions electorals en les properes eleccions. El Front Ampli vol anunciar el seu equip aquest dissabte, mentre Esquerra ja ha tirat pel dret i ha tancat els primers espais de la llista amb persones de la confiança de Junqueras.
17: I el PSC ha confirmat ja Montse Mínguez com a número 1 de les llistes del partit per les generals a Lleida. Mínguez és l'actual portaveu del PSOE a nivell nacional i avui el president Pedro Sánchez ha hagut de sortir a defensar-la. Diu que té la seva confiança. Per què? Doncs perquè la premsa ha destapat que la parella de Mínguez té un negoci immobiliari amb una trentena de pisos i en alguns ha desnonat els seus llogaters, Oriol Soler.
24: Abans d'entrar a la reunió del Consell Europeu, Pedro Sánchez ha hagut de respondre sobre els negocis de la parella de la seva cap de llistes a Lleida. El president del govern ha llançat pilotes fora.
25: Yo desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. Pero a mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda en nuestro país.
24: Ha preguntat sobre si manté la confiança en Montse Mínguez.
25: Por supuesto.
24: Ha tancat files amb la portaveu nacional del seu partit. Segons ha admès la pròpia Montse Mínguez, el seu marit és un gran propietari, ja que té un negoci immobiliari a través del qual lloga una trentena de pisos a la ciutat de Lleida. La portaveu del PSOE, Antena 3, s'escudava en que és una activitat legal.
26: És una empresa familiar que se dedica al alquiler i cumple con la legalidad y cumple con lo que dice la ley de vivienda que se está aplicando en Cataluña.
24: Aprofitant aquesta informació, el PP ha acusat el PSOE d'hipocresia i incoherència per defensar polítiques de regulació del mercat de l'habitatge mentre la parella de la seva portaveu es dedica al negoci immobiliari.
17: Ens situem a Barcelona, als entorns de la plaça d'Espanya. Allà hi ha el famós bloc Papallona i ara veïns de 4 pisos d'aquest bloc s'han organitzat i no pagaran el lloguer al propietari. És un bloc que s'ha convertit en un símbol dels moviments en defensa de l'habitatge perquè la propietat és al fons New Amsterdam. Els inquilins asseguren que fa temps que s'està intentant fer fora els llogaters i reformant els pisos buits per fer-hi lloguer d'habitacions.
27: Sí, l'anomenada vaga de lloguers arriba després de 2 anys i mig de lluita, des de que New Amsterdam Developers va adquirir l'edifici amb els veïns a dins. El sindicat d'habitatge socialista fa un pas més i ara vol que l'Ajuntament compri el bloc i faci pisos socials. Ana Olesti, portaveu.
28: Hem arribat al moment en què hem dit prou, és a dir, fins aquí hem de deixar de finançar el rendisme a un fons voltor que l'únic que vol és fer negoci en casa nostra. Exigim a l'Ajuntament de Barcelona l'expropiació de l'edifici a benefici zero.
27: La vaga de lloguers és una mesura de pressió en què els veïns no paguen la mensualitat però consignen els diners. El sindicat de llogateres ja n'ha organitzat altres punts del país en blocs d'Immocaixa. En aquest bloc Papallona hi ha 12 pisos, 6 estan buits, els altres 6 encara hi viuen famílies, 4 són les que fan aquesta vaga, algunes fa anys que hi viuen i alguns fins i tot també han rebut ordres de desnonament que de moment s'han aturat.
17: Des del mes de gener a Catalunya el lloguer d'habitacions està regulat
27: regulat, en concret el lloguer que es paga per cadascuna de les habitacions no pot superar el preu fixat per tot el pis, i això Pol està tenint ja els seus efectes. Moltes empreses de co-living estan veient com se'ls redueix la facturació i estan decidint fins i tot deixar habitacions buides.
1: Sí, fins a la meitat, en alguns casos ingressen la meitat de diners dels que ingressaven en un bloc on hi ha co-living. El co-living és un model que ha fet fortuna a Barcelona en els últims anys, aprofitant aquesta escletxa del lloguer d'habitacions que existia fins al gener. És un negoci orientat a persones estrangeres, sobretot estudiants internacionals que busquen pis compartit però no coneixen ningú a la ciutat. Llavors, el que fan les empreses de co-living és comprar un bloc sencer, reformar-lo, llogar-lo per habitacions i, a més, també oferir serveis com la neteja, el manteniment, espais de co-working o zones comunes. Fons del sector admeten que la limitació al lloguer d'habitacions i de temporada els ha posat contra les cordes i que hauran de començar a buscar alternatives. A internet hi ha anuncis d'entre 1.000 i 1.200 euros per una habitació a l'Eixample. Abans podien ser fins i tot de més, ara s'han de cenyir el topall, i en cas de fer lloguer de temporada també està regulat. Una persona que ve aquí a estudiar o treballar no es pot superar el límit de preu que se li demana per al lloguer.
6: Julia, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
7: Al Passeig del Riu 52, Manresa.
8: Renova la teva llar amb el finançament de Kibuk. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i amb 10 còmodes quotes. T'esperem a Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Kibuk, per fi a casa.
9: El cap li girava.
10: Subministra l'energia i ara ens ajuda a produir-la. No!
9: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
11: Energia brutal.
9: Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
13: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
14: Leaving your car in the airport's official parking is so easy and so convenient that we had to hire a tenor to tell you about it. Book now on the app or at aenaparking.com. Park and fly. No surprises.
29: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
30: Aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda i des del pavelló del Nou Congost, partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga Endesa entre equips de Nas Manresa i Unicaja de Màlaga.
29: Amb el patrocini de...
30: Expert Joanola, Viatges Massaners, Kibuk Albert Disseny, GST Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance.
31: Hora 14, Catalunya Central, Eli Pagan.
32: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts i mig de les dues. A la 14 tenim sol, tenim 24 graus de temperatura al centre de Manresa, amb un dijous meteorològicament parlant ben tranquil. L'Audiència de Barcelona ha denegat la llibertat vigilada a un dels dos menors que es troben internats en règim tancat per la seva presumpta implicació en la mort violenta de Carles Vilajosana a Manresa l'1 de setembre. La defensa del jove de 16 anys, a qui s'atribueix l'apunyalament mortal, havia demanat revisar la mesura d'internament, però el tribunal ha rebutjat aquest recurs. Per prendre aquesta decisió ha tingut en compte els indicis existents, la gravetat dels fets i els antecedents del menor. Tant ell com l'altre jove de 15 anys continuen al centre de Can Llupià, a Barcelona. A principis de desembre està prevista una nova vista per decidir si se'n prorroga l'internament. Pel que fa als altres dos menors, 16 anys detinguts, dos dies després es troben en llibertat vigilada amb tractament terapèutic, també investigats per aquesta causa. Uns 60 habitatges públics podrien ocupar el solar de l'anònima de Manresa. L'Ajuntament aprova la modificació de crèdit necessària per iniciar la compra d'aquests terrenys valorats en 1 milió d'euros, mentre que a curt termini s'hi preveu habilitar un aparcament de rotació controlada. L'Ajuntament de Manresa aprova al ple municipal una modificació de crèdit per iniciar la compra del solar de l'anònima propietat de la Fundació Sant Andreu Salut. El govern municipal vol destinar aquests terrenys a una promoció d'uns 60 habitatges públics i a la reurbanització de l'entorn de l'edifici històric. L'operació preveu un primer pagament de 250.000 euros i un cost total de més d'1 milió d'euros. La compra-venda també necessita el vistiplau del patronat de la Fundació que reuneix la setmana vinent. La finca, situada al número 6 del carrer Sant Salvador, té una superfície de 3.023 metres quadrats i permet una edificabilitat de 5.500 metres quadrats amb espais destinats a habitatge i activitat comercial. Mentre no es posi en marxa aquest projecte, el consistori preveu habilitar provisionalment el solar com a aparcament regulat amb capacitat per uns 80 vehicles. L'actuació forma part de l'estratègia municipal per revitalitzar aquesta zona de Manresa amb la creació d'habitatge públic, la previsió d'un aparcament soterrat i la incorporació de nous espais públics al voltant de l'anònima. I ara ens anem a parlar del Berguedà i del Solsonès perquè han començat les obres de millora de la carretera entre Berga i Solsona passant per Montmajor.
0: Dues grues de gran tonatge són les encarregades d'enlairar les dues parts de les dovelles que conformen el fals túnel que s'està construint a Montmajor i que forma part del nou traçat de la C26 entre Berga i Solsona. Aquest fals túnel elimina els revolts de Cal Canoner i l'ermita de Sant Salvador a l'antiga carretera de Cardona i empalmarà en un futur amb la variant de Pagaroles fins al terme municipal de Navès, el Solsonès. Segons Sergi Infante, director de projectes d'infraestructures de mobilitat del Departament de Territori, la fràgil consistència del terreny va obligar a dissenyar aquest fals túnel.
3: S'ha decidit fer un fals túnel perquè necessitàvem millorar l'accessibilitat de la carretera, rectificar les curves i la millor decisió va ser fer un fals túnel perquè un túnel excavat en terra no donava la cobertura tècnicament per fer-ho.
0: El túnel és en corba i tindrà una llargada de 245 metres i es recobrirà de tot el material excavat a la muntanya. També disposarà d'il·luminació de seguretat. És l'obra més important i espectacular del tram en construcció de la carretera de Solsona. Els treballs van començar el mes de març de l'any 2025 i ja han completat més de dos terços. S'han construït dues noves rotondes i uns 2 quilòmetres i escaig de nova carretera entre la Casa de la Ferreria i el fals túnel al costat de Cal Caroner, al terme de Montmajor.
3: Actualment estem en el tram final de l'obra, queden els 900 metres finals, en el qual actualment estem en el muntatge del fals túnel. Aproximadament a data d'avui hi ha uns 50 metres d'estructura muntats. Queda pendent de l'obra per tancar 900 metres d'obra. Ja l'obra en total són 3.100 metres, dels quals 2.200 ja estan fets, i queda el tram final de la connexió des de Calbisbe de Montmajor fins a la carretera de Cardona.
32: I la ciutat de Manresa va commemorar el dia en memòria pels represaliats i els morts del franquisme.
4: Després de passar 3 mesos a la model...

0: tarda, comencem una setmana més a Aires de Catalunya, el programa d'informació sardanista i avui sobretot de cultura popular a Ràdio Manresa. Hola Anna, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Durà mentrestant avui, eh?
1: I tant, i tant, sobretot.
0: Estem a la Fira Mediterrània i tindrem en Jordi Fosses. Jordi, va, bona tarda, ja et diem hola ara.
2: Hola. Molt bona tarda.
0: Bona tarda. Jordi Fosses, director de la Fira Mediterrània, i ens ho explicarà tot, tot i tot, almenys el que tinguem temps. Però hem de començar, avui és Santa Teresa, i hem de començar amb la sardana que ens han demanat, no?
1: Sí, la primera sardana, bé, la dediquem a totes les Tereses, per començar, però també especialment amb la senyora Teresa Puig, amb la Teresa Regi de Sant Joan i amb la Teresa Miquel. Per elles i per totes les Tereses, la sardana que va compondre en Vicenç Bou, titulada Teresa, i que ens interpreta la principal de la Bisbal.

0: L'entrevista.
1: Com us dèiem, tenim amb nosaltres a Jordi Fossas. Ell és el director artístic de la Fira Mediterrània, que tot just acaba de començar aquí a la nostra ciutat. I que, Jordi, quants espectacles tenim?
2: Molts, en total 85 de programació oficial, més uns quants més de programació off. Per tant, això són unes 130 funcions, una mica més.
1: Això és impossible seguir-ho tot.
2: Sí.
1: Per on comencem? Com ens ho fem, això? A veure.
2: Doncs, mira, per exemple, aquest any la fira, estem parlant d'una fira participativa, no? I estem dient que és una mica el leitmotiv d'aquest any, tot i que la fira hi passarà de tot, i no és el primer any que hi ha participació, perquè és que si parlem de cultura popular, és l'essència, participar, fer comunitat. Per tant, sempre hi ha propostes, o sigui, jo diria des de sempre que hi ha ball participatiu, ball folk a la fira, des de fa uns anyets que tenim l'Hostal Cantut, per tant, per anar a dinar i cantar, que intentem també fer aquests saraus a la nit. Per tant, hi hem anat posant ingredients, no?, de fer una fira participativa. Però aquest any, amb la suma de tot això, més un any en què el Parlament està elaborant la llei de drets culturals, on la participació és un eix importantíssim dels tres grans eixos de la llei, doncs hem volgut posar l'accent que la cultura popular d'això en té molt i que per tant ho hem de posar al damunt de la taula, no? I per això hem fet les jornades aquest matí, que ha vingut el director general de Drets Culturals de la Generalitat. Hem estat fent una sèrie de jornades entorn de la participació i de la cultura popular. I hi ha unes quantes propostes que us animem a venir a cantar, a ballar i tocar.
1: Val. Quan s'acabi la Mediterrània, d'aquí un parell de mesos, has de venir a explicar-nos les conclusions que se n'han tret de totes aquestes converses, xerrades, trobades, de tot això.
2: Encantat de la vida.
1: Fora de la Mediterrània,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: I quan ja ha acabat, a veure...
2: Sí, i a més, d'aquestes trobades que venim, fem un podcast que es pot consultar tant, crec que a la web de la fira, a l'Spotify, vull dir que es pot saber, vull dir, per molt que molta gent, perquè era una activitat professional d'aquest matí, no hi hagi pogut venir, pues que això públicament ho pot escoltar-se mentre anem a passejar, una mica ho podem tornar-ho a escoltar. Pues ja aquest és un any que parlarem molt de venir, cantar, ballar i tocar.
1: Perfecte.
2: A part de l'Hostal Cantut, que crec que només queden molt pocs tiquets per demà, per tant no us en faré molta promoció, perquè ho fem al Globus, que era la novetat, perquè ens hi cabia més gent, però continua havent-hi demanda, tot i que fins fa molt pocs dies encara n'hi havia. Per tant, ja ens ha anat bé perquè m'ha allargat una mica el termini de que s'exaurissi, no? Això per una part, però la taverna, aquest any, aquí darrere els jardins del casino, aquest any la taverna, veureu que hi ha moltes més taules, moltes més cadires, perquè volem que sigui un espai també els matins, especialment pel sector professional, que puguis tallar amb l'ordinador fent reunions. Ho hem vist aquest matí,
1: sí,
2: estem molt contents perquè aquest matí hi havia molta activitat en aquest espai i per tant vol dir que professionalment està intens, no? Però a la que vagi acabant la part més de trobada professional, seran aquestes cadires, continuaran amb el sentit de que tot l'espai central serà un espai, doncs, per ballar, per tocar. Per tant, especialment dissabte i diumenge, aquest espai, pràcticament tots els concerts, no tots, però pràcticament tots, seran de ball participatiu o seran tallers. Perquè moltes vegades ens trobem, i això ho estem fent també per ensenyar aquests contextes als professionals que venen. Ah, és que jo faig un ball folk, un ball participatiu, i no sé ballar, i la gent del meu poble no saben ballar. Aquest any, de 10 a 12 del matí, a la taverna, hi ha tallers.
1: Per tant,
2: tothom, no hi ha inscripció, tant podem morir d'èxit com que siguem tres, perquè no hem volgut fer inscripció precisament per això que estàs dient ara, Núria, perquè vull passar i ballar, no hi hagi una barrera que he hagut de fer una inscripció. Per tant, segurament se n'ha enterat aquella gent que ja balla normalment o que està en canals de difusió de ball participatiu, perquè volem com... som-hi, no? Anem-nos a activar i anem a ballar. I totes les nits, a partir que acabi l'últim concert, a partir de 11:45 de la nit, per tant, molt més d'hora que l'any passat, que començaven a 1:00 de la nit, hi haurà els saraus, i aquest any a més, cada dia una persona convidada.
1: I els saraus, explica'ns què és un sarau d'aquí.
2: Un sarau, just per venir allà a cantar, a tocar i a ballar. O una d'aquestes
1: tres. Si jo toco la flauta, puc anar i tocar la flauta?
2: Porta la flauta i vine. Sí. És a dir, hi haurà, avui precisament hi haurà la Lide Sants, que serà aquí, i demà el Carles Belda, per exemple, i dissabte Trèvol, que dinamitzaran aquest moment, és a dir, trencaran...
1: Vale.
2: La idea és trencar el gel, i a partir d'aquí, pues, tothom que porti instruments, jo també he intentat que la gent dels programes d'impuls hi siguin,
1: que els peus.
2: Però tothom pot venir a cantar, a tocar, a ballar, i per tant generar un espai de participació amb moltes ganes que això també es pugui replicar a altres llocs en aquest sentit, no? I això ens ha portat que hem tret algun concert de la taverna, crec que un per dia, no gaires més, un que els hem passat a plaça Sant Domènec. I haureu vist aquests dies que l'escenari de plaça Sant Domènec és més gran, ara veig que estaven acabant de posar la pantalla LED, que, bueno, que és més gran,
1: més cara
2: i és perquè hi haurà, per dir-ho d'alguna manera, els principals concerts a l'aire lliure els concentrarem a plaça Sant Domènec. Avui, hi ha l'off de Cases de la Música, avui, i a partir de demà hi ha concerts dissabte i diumenge, n'hi ha tres, divendres i dissabte, tres al vespre, i dissabte i diumenge un parell al matí.
1: No vull ser pájaro de mal agüero, però diuen que plourà.
2: Pot ser, no pinto un cap de setmana fàcil. El que ens està arribant ara és que fins dissabte després de dinar anem bé. Per tant, que avui, demà, i ara ja quasi que podem afegir-hi tot dissabte fins a les 3, 4, 5 de la tarda, pinta que aquí pot haver-hi un canvi de temps i que duraria bastants dies, a més, aquest canvi de temps. És veritat que ara fa unes hores començava el dissabte al matí i ara ja comença dissabte a la tarda. Anem empenyent, sí!
1: Anem a veure.
2: Sí, l'anem empenyent una mica més.
1: Escolta, deixem descansar un moment de parlar i escoltem una mica de música.
2: Mira, ja que parlàvem ara de la taverna, hem explicat taverna i plaça Sant Domènec. Llavors agafem el fil del Sant Domènec, però escoltarem Silvestres, que avui ens han fet un showcase, perquè és una fira amb molta polifonia. Si us agrada la polifonia, aquesta fira disfrutareu molt, i després de Silvestres expliquem la polifonia que hi ha.
1: Silvestres anaven amb Saurina.
2: Saurina, la Saurina. Són un grup de polifonia a Còrsega. Han estat a Còrsega treballant una setmana, ara estan a Lleida treballant una setmana més. I molt bé. A més, polifonia, perquè si parlem, si fiquem l'imaginari de polifonia, i sobretot a Còrsega ens imaginem homes. I la gràcia d'aquí és que hem ajuntat grups de dones, tant de Catalunya com de Còrsega.
1: Escoltem les Silvestres.

0: Era Silvestres amb cançó de Pandero.
1: Doncs va, Silvestres, que les hem pogut escoltar aquest matí a la taverna del Casino, a la taverna de la cervesa Guineu, i que realment sonaven fantàstiques. Va més, Jordi.
2: Dèiem que hi ha molta polifonia aquest any a la fira. Aquesta tarda, per exemple, res, d'aquí una horeta, a 4:45 a Luca, també polifonia...
1: Els Carlins, em sembla que
2: és. Els Carlins és molt, molt recomanable. Un dels altres projectes de polifonia que ens arriba des de Sardenya també és un dels que us recomanaria molt, que és el Paul Angeli, amb els Tenore di Murale. És un projecte meravellós. El Paul Angeli ha adaptat la guitarra sarda i l'ha tonejat i treballa a partir d'aquí, però hi ha els quatre, hi ha un canto, el cana tenore, que és el cant tradicional de Sardenya, i això, si no m'equivoco, és el dissabte a la tarda, els Carlins.
1: També els Carlins,
2: Que aquest és d'aquells que també useu de...
1: Paolo Angeli, tenore Morales de
2: Orgo. És també d'aquells altres imperdibles de la gent que amb la polifonia. Us diria també Mapes, vocals a la sala petita del Cursal, però estan entrades exauridíssimes també. Però per exemple pel Paul Angeli i els Tenor encara n'hi ha, per tant, i els Carlins és molt més gran, per tant, aquí és un any que hi ha molta polifonia. Parlant de polifonia, que abans us deia que l'escenari de Sant Domènec ha crescut, hi ha un grup de polifonia occitana, Barrut, demà a les 9 del vespre, just abans de l'OMAC. Si voleu, ara ens anem cap a Nius Català i cap a l'OMAC, però així acabem amb la plaça Sant Domènec. De la plaça Sant Domènec, Barrut, avui a les 9 del vespre. Ai, avui, quina manera, que som divendres avui. Demà a les 9 del vespre, Barrut, de polifonia occitana. Jo crec que també és algun d'aquells concerts de no perdre's,
1: És apte per tots els públics.
2: Sí, absolut. Sí. De fet, els concerts de Sant Domènec són concerts molt aptes a gran públic, tan Barrut. Llavors queda una nit molt sud d'Itàlia, que és fantàstica, perquè tindrem el David Ambrogio, més experimental, però acabarem en Kalashima, des de la Puglia, del sud d'Itàlia. Per tant, tarantela i a ballar. Jo crec que tenim una nit a Sant Domènec molt, molt, molt interessant. I aquest moviment que us deia de que la taverna ja hem tret un concert per portar-los a Sant Domènec, o sigui, taverna com més punt de trobada i de ballar, cantar i moure's, més concert Sant Domènec, veureu a Sant Domènec que no hi ha les parades de cultura popular.
1: És veritat.
2: Aquestes parades estan arribant a la plaça Neus Català. Si sortiu del Cursal, ja cap a l'esquerra mateix, veureu uns tòtems que diuen plaça de la Fira. La plaça de la Fira es trasllada a Cri-Rei, es trasllada a Neus Català, la plaça Neus Català.
1: Cri-Rei, vale? Que la gent sap on és, Neus Català encara no saben gaire.
2: Per tant, es trasllada allà on hi haurà les parades de cultura popular, Caramella, Tradillibreria, etc, etc. I muntem un petit escenari allà, que hi ha dissabte a les 11 del matí hi ha presentacions de llibres de cultura popular, i el divendres, crec que és a les 6:45 de la tarda, els Brodes Bros amb els Bastoners de Sant Cugat arrenquen la programació de la plaça de la Fira, que és d'aquells projectes molt interessants. Els Brodes demà matí amb els Bastoners fan escolars, fan dos passes d'escolars, i a la tarda la versió carrer a Cri-Rei, que també és d'aquells imperdibles de carrer d'aquest any, és aquest. I a partir d'allà hi ha tota una programació molt vinculada a la cultura popular. Hi trobarem castellers, hi trobarem les mostres de bestiari, hi trobarem els Bastoners, hi trobarem presentacions de llibres. El dissabte al migdia, amb Xuriac, hi ha tota una activitat de participació amb coral, amb ball, amb músics, hi ha la trobada castellera. Què més? M'estic deixant les anxovetes.
1: Sí, el diumenge.
2: A ballar sardanes.
1: És veritat.
2: Aquí tenim una cita, si la pluja ens ho permet, diumenge a les 11.
1: Perquè no hi ha pla B, no?
2: Sí. És molt difícil. Anunciarem alguna mica de pla B, però amb 130 funcions i amb més de 20 escenaris és molt difícil.
1: Si no, el dematí ja està ple també.
2: El que està en funcionament està ple. Llavors, és molt complicat, per tant, està molt pendent de les xarxes de la fira, per Instagram, per Facebook, per Twitter, a la web de la fira, perquè ho anirem comunicant. Esperem no haver de comunicar res, però és molt, tenim molts números de que haguem de
0: comunicar. La cercavila de la Pobeda, també.
2: I a la plaça també hi haurà part de convidar tothom a ballar sardanes amb les anxovetes, perquè són sardanes cantades, tretes una bona part de l'arxiu del Cantut, per tant és una meravella el que fan les anxovetes, i a més és per anar a ballar, no és per anar a...
1: És per anar a escoltar, sinó
2: no,
1: anar a ballar.
2: Ni anar a ballar sardanes de la fira, que això fa molts anys que no ho fem.
1: I ballar sardanes cantades no ho solem fer, la veritat, ningú.
2: Per tant, ho vaig dient, perquè tinc moltes ganes de veure unes quantes rotllanes si la pluja no ens ho espatlla. I ara dèiem que hem volgut fer els 75 anys de la Pobilla en el marc de la fira. Farà cercavila tant dissabte al matí com dissabte a la tarda, i el ball serà el dissabte a la, precisament quan arribi de la cercavila, que pot durar una horeta aproximadament, i llavors hi haurà el ball amb l'esbart, amb la copla, i celebrarem aquests 75 anys de la Pobilla. I a la tarda tornarà a fer recorregut, però en aquest cas ja sent, crec que no hi ha el ball, si no m'equivoco, i no hi ha la copla, sinó que hi ha un, amb
1: ja
2: el grup de
1: cercavila.
0: Sí, però la cercavila és diferent, perquè hi haurà altres gegants a la tarda.
2: Exacte, hi ha els altres gegants, i
0: els nans.
2: I els nans, per tant, hem volgut doncs això, i a més hi ha una exposició que he felicitat els geganters, perquè crec que ha quedat molt bonica, perquè a més hi havia un repte de que aquest dia hi fem reunions allà, i era fer, trobàvem meravellós que tothom que veia, més ben amb molts programadors internacionals, veiessin la Pobilla i sapiguessin una història de 75 anys d'una geganta, no? I l'exposició està molt ben feta, perquè conviu, i ho veureu aquests dies si veniu, perfectament, amb taules, amb cadires, amb reunions. A partir d'aleshores que obre sempre el Centre Cultural del Casino, no hi faran reunions, evidentment. Per tant,
1: però
2: podeu venir tranquil·lament a veure l'exposició de la geganta,
1: d'aquestes trobades, que el decorat sigui la Pobilla, doncs és maco.
2: I ara que parlàvem també de les anxovetes, del Cantut, d'exposicions, no us perdeu, en el vestíbul del Conservatori de Música hi ha una exposició sobre cantem i cantarem del Cantut. No és el lloc ideal per una exposició, però aquests dies que hi vaig anant pels muntatges que fem la fira allà, em faig un fart de veure alumnes del Conservatori amb els pares, amb els cascos posats. Per tant, imaginant-me de dir, va, quan arribeu a casa, dieu-li a l'àvia o l'avi que us canti una cançó, i si aconseguim això, val més l'exposició estar en un vestíbul que no en una sala d'un museu que no està tan accessible a vegades.
1: A veure, el que està clar és que allà tots els alumnes el veuen.
2: I que estarà a Manresa fins a mitjans de novembre.
1: Sí.
2: Per tant, tenim un mes encara per anar allà, perquè realment està molt ben feta, molt ben documentada, i és una de les visites a seguir.
1: Ens en prenem nota.
2: I ja que estàvem a la plaça Neus Català, si ens anem cap al Cursal, sempre hi veiem
1: lo gros de la...
2: Els
1: importants, jo no diré.
2: No, perquè, però... mira, aquests dies estic explicant molt, perquè tothom ens demana com ho feu a la fira, per no fer una fira com la que feu sense noms grans. I dic, és que la nostra missió no és noms grans, és a dir,
1: anar-los a conèixer.
2: Fa 10 anys, per un centenar de persones, la Rosalía actuava al Cielo, que de Rosalías, o de fenòmens com la Rosalía, en passaran un cada 30 anys. Però que la nostra missió com a fira pública precisament és donar a conèixer noms i posar-los al damunt de la taula, no? Però sí que en la sala gran del Cursal hi passen, pues, les coses que segurament atrauen a més públic, no? I una d'elles, demà divendres, i encara queden algunes entrades poquetes, però en queden, és el tercer projecte de l'OMAC, un homenatge a Pau Casals, dirigit pel Dani López una altra vegada, però creat pel Dani, però no el dirigeix el Dani, hi ha relleu a la direcció de l'OMAC, que van fer una preestrena a Tarragona, perquè Pau Casals va ser un dels impulsors del concurs de castells de Tarragona i va formar part del primer jurat del concurs de castells, i hem fet un diàleg amb el concurs de castells, i es va preestrenar a Tarragona, i tothom que ho ha escoltat diuen que és una autèntica meravella.
1: Escolta, fent un tastet, escoltem a l'OMAC en
2: La faula de la humanitat.
1: La faula de la humanitat, doncs va. o MAC.

0: Arrel de Catalunya, l'UMAC en fa una de la humanitat.
1: Ara dèiem, els que cantaven aquí eren els mateixos músics.
2: Sí, des de, recordo l'Alba Careta, que tenia alguns moments que cantava ella sola, però eren els propis músics. No hi havia una cantant solista, com sí que hi havia hagut en el primer projecte, que era l'Anna Ferrer.
1: L'Anna Ferrer.
2: Que va inaugurar fa alguns anys. No, l'any passat l'Anna va inaugurar amb el seu projecte, i l'UMAC amb l'Anna
1: va
2: fer 5-6 anys. L'any després del Covid, devia ser el 21.
1: Mare meva, jo hauria dit fa un parell d'anys.
2: No, el 21, el 21. Doncs l'UMAC la tindrem demà.
1: Sí.
2: I el Cursal també tindrem un dels altres noms d'aquesta fira, sens dubte, que és la Judit Niederman, amb el trio Fortuny. Molt recomanable. Aquí encara queden entrades, per tant, us el recomanaria molt que n'agafeu. A més, si dissabte al vespre tenim una mica de remullada, és un bon sopar.
1: És un bon lloc.
2: Perquè a més ens fa molta il·lusió, perquè la Judit és extraordinària, però el trio Fortuny és meravellós. És un trio de clàssica fantàstic, estupendo, que volten per tot el món amb clàssica, i ens fa molta il·lusió a més quan hi ha artistes que el seu material habitual de treball no és la música tradicional,
1: no?
2: Sinó que ells pues, treballen amb altres. Ells fan clàssica, la Judit més cançó d'autor, i ostres, han volgut treballar a partir dels cançoners tradicionals, i una part de cantut, però també d'altres cançoners tradicionals, i fer la seva mirada des de la clàssica, des de la cançó d'autor, cap al cançoner tradicional popular. Per tant, potser jo crec que és un dels altres imperdibles dels que n'hi ha d'aquest
1: la Judit. A vegades jo, que la sento en algun programa de ràdio així, ho diu, que a casa seva s'ha cantat sempre, per tant suposo que cançons d'aquestes poc o molt les té viscudes, i
2: és molt bonic, perquè no sé si les explicaran o no, però en tot el procés del projecte hi ha algunes de les cançons molt vinculades a gent del trio Fortuny o de la Judit, que els cantaven a casa seva. O sigui, també hem volgut fer un procés de com d'explicar aquest, allò que parlàvem del canto, de cantàvem, cantem i cantarem, doncs d'incentivar una mica, doncs, de que cantem, que ens cantem una mica, no? I aquest projecte, molt bé. I un altre, el Cursal, que crec que no us podeu perdre, és dissabte, diumenge a la tarda. Aquest any la fira hi ha un Focus Flandes, en què tenim aquí una quinzena de programadors de Flandes, i també hi ha 5 propostes de Flandes, però diumenge hi ha un projecte de circ i polifonia a la sala gran del Cursal. No és tota la sala, perquè s'ha de veure de prop, per tant hem posat molta gent al damunt mateix de l'escenari i a una part de la platea de baix.
1: I aguantarà?
2: Sí.
1: Vale.
2: Perquè el que és un espectacle per viure de prop, perquè és de suspensió capilar i de polifonia.
1: Què vol dir suspensió,
2: suspensió capilar?
1: Que t'agafen pels cabells?
2: Sí. És una pràctica de circ que és molt plàstica, molt visual, i és una pràctica de circ, igual que hi ha les acrobàcies, que hi ha el màstil, és una pràctica que se'n diu de suspensió capilar. I és un projecte que és meravellós, i que a més hem fet el llibret en català perquè tothom us el pugueu descarregar arribant amb el mòbil i seguir totes les cançons que hi ha.
1: És a dir, també és participatiu, també et fan cantar.
2: No per cantar, en aquest cas, sinó perquè també sapigueu que allò que ens canten,
1: què
2: ens vol dir, no? Què ens vol transmetre. Per tant, jo crec que tant per la Judit com per Mística hi ha entrades, per la Sandra Montfort avui, que és l'inaugural, que és aquest homenatge a la cultura popular valenciana, malauradament està exauridíssim. Per demà amb l'UMAC en quedava alguna, molt poca cosa. Per la Judit, suposo que la que va avançant els dies s'anirà omplint tot, però per la Judit i pel circ encara n'hi havien. Per tant, qui vulgui veure coses de sala gran, encara que té algunes oportunitats per fer-ho.
1: Perfecte. I de carrer? Què tenim de carrer?
2: Anem al carrer.
1: Anem al carrer, va.
2: Carrer. Tindrem, ja que som al Cursal, en el pati del Cursal, continuen dansa al pati del Cursal. Aquest any amb 4 solos. vinguts de llocs molt diferents, des d'Andalusia, des d'Itàlia, d'on més, des del País Valencià. La Marta Sofia, que és un projecte del cap de setmana que

0: no us heu de perdre.
1: Marta Sofia.
0: Sí, vull dir que hi ha quatre solos de dansa molt ben fets, molt ben interpretats, molt bé. Un altre dels llocs per dansa, els que us agrada la dansa, és la plaça Europa. Aquí tindrem Radicela, que ens torna a presentar el projecte.
1: I tenim la Sònia també, no?
0: Hi ha la Sònia Serra, amb un projecte que es notarà un pas important també respecte al projecte que ja ens van presentar l'any passat, tot i que han fet molts bolos del projecte de l'any passat. Ens presenten un projecte que han treballat amb la Laia Centenac, aquest repic, el veurem a la plaça Sant Domènec, a la plaça Europa. Aquesta tarda en fan un passe i dissabte matí, dissabte tarda. I dissabte matí, dissabte tarda també hi tindreu a l'Andrea de Siena des de la Puglia amb un projecte de dansa, però de jocs, dels jocs tradicionals de la Puglia, que al final fins i tot podreu jugar-hi. Però sí, és espectacle de moviment,
1: dansa jugant o...
0: és dansa joc, el de la xerranca és el joc de tirar, no?
1: Sí, de tirar la pedra,
0: de tirar la pedra, jugar amb la pilota, o sigui, hi ha tota una sèrie de jocs tradicionals que ho han convertit en una proposta de dansa, però que en el final el públic també podrà participar d'alguna manera. I el diumenge a la tarda tenim un projecte de circ que ens arriba també així amb un trapezi gran que s'instal·larà a la plaça Europa i que ve del País Basc, és un homenatge a tota la cultura popular de la poma, de la sidra, de la poma en general, de tota la cultura popular que hi ha entorn de la poma al País Basc, i que és un de la companyia Can Carro, que també el podreu veure, també el podeu veure allà. A prop d'allà, en el Pati dels Infants,
1: sí,
0: hi ha un projecte d'oralitat per nens amb el mòbil.
1: Nens, mòbil, això no s'hauria de juntar, no?
0: I tant. Ah, si és per fer un projecte com aquest, sí. Perquè el que et pretenen és precisament donar-te la volta al tema d'estar utilitzant un mòbil i tots els temes d'oralitat. D'acord? Llavors, són sessions per un màxim de 20 nens o nenes. Els pares no participen perquè és actiu. Cada nen tindrà un dispositiu. I els pares estaran per allà i els professionals que ho vulguin anar a veure també. Llavors aquí veureu que per fer inscripcions hi ha una mínima entrada, que la mínima entrada és per una persona, és a dir, pel nen, però els pares hi poden venir també en aquest sentit. No s'ha de pagar, és diferent que quan anem a veure un espectacle com avui el Pony Menú, que si algú encara hi vol anar, crec que queda alguna entrada per aquesta tarda a les 6, que tots paguem una entrada. En aquí és ben bé per limitar, per dir, podem màxim de 20 nens per passes, i els fan dissabte tot el dia i diumenge al matí. I després ens anem d'anar a plaça Europa, perquè a plaça Europa hi ha un projecte de circ amb la Sia Femut, amb l'Anna Ferrer, que ha fet tota la música, l'Anna Ferrer, no hi actua en directe, però ha fet tota la música, que és meravellós, i és divendres a la tarda, dissabte matí, dissabte tard i diumenge matí, la Sia Femut. Hi ha mans, que es diu, que és quan pugen dos, tres, és un projecte de circ meravellós, la Sia Femut. I normalment, o abans o després,
1: plaça
0: Major, i normalment abans o després de la Sia Femut hi ha els Fadonito.
1: Fadonito ja han vingut a
0: fa molts anys, i ara han fet un projecte que vincula cultura popular i tornen a la fira. Jo només us puc dir que arriba una furgoneta amb un repartidor i que porta alguna cosa per algun veí de la plaça Major. A partir d'aquí, que ara em direu, ostres, una furgoneta, una caixa, un repartidor, que té a veure, que té a veure amb la, això, que té a veure amb la fira i la cultura popular. Clar, no puc explicar-ho perquè després
1: no, això seria spoiler.
0: Sap què passa, però Fadonito Femut, imprescindibles de passar per la plaça Major, perquè passarà una estona amb la família.
1: Això és el divendres i el dissabte.
0: Divendres i dissabte.
1: A la tarda.
0: Divendres tarda,
1: a la tarda i
0: dissabte matí tarda.
1: Matí tarda.
0: Fan tres passes cada un, i la Sia Femut també diumenge al matí fa un altre passe. Sí. Perquè diumenge al vespre tenim la Cloenda, que tenim dues companyies que ja actuen en aquesta fira, que són l'OMAC, que ja n'hem parlat,
1: sí,
0: i l'Esbord, que no n'hem parlat, però el Pere Seda també actuen, en una versió XL, perquè l'esbord en aquest cas són 8 ballarins que a més van, van acompanyats de 16 balladors d'esbars, de 8 esbars de Barcelona, en aquest cas perquè és un projecte que hem fet conjuntament amb les festes de la Mercè i vam implicar-hi els esbars de Barcelona i al final aquí també hem fet igual per no liar més la troca, no? Són 16 balladors d'esbars, 8 ballarins de l'esbord i els més de 30 músics de l'OMAC. Un homenatge també a la tradició oral, que serà la cloenda d'aquesta fira.
1: Posem una carpa a la plaça Major.
0: Aquí aquest perilla molt, perilla molt.
1: Sí, perilla, molt. Perilla, quina llàstima.
0: Perilla, perilla.
1: Escolta, tornem a la música, ja que parlàvem de la Judit Niederman.
0: Escoltem-la.
1: Escoltem-la. Va, doncs, Judit Niederman.

0: Judith Noderman em voldria que fossis aquí.
1: Jordi, estàvem dient que ens hem deixat el Teatre Conservatori, que gairebé no n'hem dit res, i que potser és la part més de la nostra, diguem-ne, d'aires de Catalunya, no?
2: Sí, sí, sí, avui a les 6 de la tarda teniu aquest poni menut, el poni passador, per si voleu anar amb la família, que si voleu fer coses amb la família, abans us deia la Cia Pagans, però també els Pilgrim Boat dissabte.
1: Qui són aquests?
2: Fan un projecte que es diu Tions, a partir dels Tions de... No, també del Tió de Nadal, però també dels Tions dels Troncs, dels bastons, el Conservatori de Música a l'escola, que és molt bonic per anar-hi amb tota la família. I avui també a les 6 de la tarda el Poni Pissador, el Poni Menut, que aquest matí les escoles ho han passat meravellosament bé, per tant molt aconsellable d'anar-hi avui. I demà hi ha els passers escolars dels Brodes, ja ho hem dit, a la tarda, crec que és a les 7 de la tarda si no m'equivoco, hi ha un projecte que ens fa moltíssima il·lusió del Sergio Berardo, que és un dels històrics de la zona alpina d'Occitània.
1: Això demà, tios.
2: Demà. Crec que és a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori amb la Copla Sant Jordi. És un projecte fet amb el Festival Occitamo als Alps, a la zona dels Alps de... italians, que el Sergio Berardo és de tota aquesta zona, on s'ha barrejat tot el treball del Sergio Berardo amb la Copla Sant Jordi. Per tant, crec que els amants del programa és un projecte, i a més sabem que ha anat molt bé, que els assajos han anat molt bé, que s'han entès meravellosament bé. Per tant,
1: home, la
2: necessitem
1: Sant Jordi,
2: un conservatori a tope demà a la tarda.
1: Tenim la Copla Sant Jordi, ja és una vella coneguda de la Mediterrània, amb el Niño José,
2: amb tots, crec que la Copla Sant Jordi
1: l'Occità encara no tenia, tot, no?
2: Doncs, ja,
1: som-hi amb
2: sí,
1: l'Occità
2: sí,
1: i la Copla una bona...
2: Sí, sí. I el dissabte en el Teatre Conservatori hi tindrem el nou projecte de Veneres de l'Arnau Tordira, que és d'aquests altres que no us podeu perdre, però que malauradament el Sirenia, malauradament us haig de dir que si no hi ha algun retorn les entrades de
1: que ningú es desesperi, perquè és possible que vagin cap allà i mirin a veure si hi ha algun retorn, perquè a vegades es torna en compte més aquests professionals, a vegades si, oi, que plou, me'n vaig abans, doncs,
2: pels amants més del jazz, hi ha un quartet meravellós, que és el de l'Oriol Marès i el Tadal Fayat, a més que han treballat amb una cineasta que ha fet uns vídeos meravellosos i que són quasi per davant, hi ha un tool de disseny, de escenografia amb els músics darrere amb projeccions, és preciosa la posada en escena, són grandíssims músics. L'Oriol és català, el Tadal és sirià, i han coincidit estudiant a l'Anga,
1: que
2: és en el Teatre Conservatori, a 4:45 de la tarda de dissabte. Vale? Llavors hi ha el projecte Sirenia de l'Arnau Tordera. I diumenge hi ha l'estrena del nou projecte de l'Esbar de Mollet,
1: el Dit Dit Dit,
2: el Dit Dit Dit, que tots coneixem la història del Jan Petit com balla,
1: però la història
2: però no és tan maca a vegades, no? Vull dir que no hem conegut una versió molt bonica,
1: sí, però la del Jan Des veu que no ho és tant.
2: Però potser descobrirem una altra versió d'aquest Dit Dit Dit. Estem molt contents,
1: molt adequada a Halloween i castanyades i coses d'aquestes.
2: Estem molt contents del projecte amb l'Esbar de Mollet. Han estat treballant amb l'Anna Brown, amb la música dels Terrae, que segurament l'any passat els vau descobrir a la fira i que els hi ha anat molt bé. Pues han treballat tots plegats amb un projecte molt bonic, que en algunes entrades encara, per tant també és un dels altres projectes de molt recomanable. I una mica més enllà del Conservatori de la Plana de l'Om,
1: sí,
2: que sempre hi ha projectes molt bonics, com la Coloma Bertran avui, com qui més, el Giorgos, que ens ve des de Creta, que és meravellós estar el dissabte a la tarda, l'Arnau Viols, és a dir, la programació també de la Plana de l'Om és d'aquelles de...
1: Tenim un altre esbar, perdona, el d'Arenys de Munt.
2: Hi ha el d'Arenys de Munt, que quan hem parlat del cursant hem parlat de la Sala Petita, diumenge al matí els que els agrada la dansa d'arrel tradicional feta per col·lectius com els esbars, sí. Teniu a primera hora del matí, 11:30 crec, l'esbar d'Arenys. Llavors podeu anar amb la pobilla, amb el bestiari, a la tarda, 4:45, al Teatre Conservatori, amb l'esbar de Mollet, i sortint, anar cap a l'Anònima, perquè el Lluís Calduc, que coneixeu de l'esbar Ciutat Comtal, el Jordi Rubio, fins fa molt poc director de l'esbar de Rubi, han volgut fer un grup de dansa més 50, que n'han dit, de gent ja
1: gran,
2: retirada del món dels esbars, però que tenen ganes de ballar i que a sobre ballen meravellosament bé.
1: Això és el grup Picapoll de l'esbar de l'esbar.
2: I que plantegessin una mica quin moviment és el propi, el nostre, i com treballar a partir d'aquest moviment. I el tindrem amb música en viu, una música que ha fet el Manu Sabater, a l'Anònima. Llavors ja us recomano de venir a veure el circ a la Cursal i acabar, si el temps ens permet, amb molts més esbars i molta més dansa i molta música, en aquest cas també amb l'OMAC, a la plaça Major a les 8 del vespre.
1: Jordi, no ens queda temps, acabem amb el Trèvol, escoltem Trèvol.
2: Aquesta nit, aquesta nit a la taverna, després de l'inaugural, tots a fer cervesa i neu i a ballar una estona.
1: Bueno, Jordi, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Recorda que pel gener o així ens has de venir a explicar-nos el post.
2: Espero la vostra trucada.
1: Gràcies.
2: A vosaltres.
1: De moment nosaltres escoltem Trèvol.

0: serios.
1: Està bé, està bé.
2: Bueno, era en el grup Treble que ens han fet escoltar lo Pardal i que, recordem, seran aquest vespre, aquesta nit a la fira, em sembla que és cap a les 11 de la nit, així, a la taverna de la fira, just al costat del casino, la taverna Cervesa Guineu, perquè ens fan fer publicitat. No ens queda gaire temps, Anna, però una mica d'agenda. Sabem que tenim en Barrat, sabem que tenim la fira de tardor de Navàs, per descomptat Mediterrani i Manresa, on aconsellable pel nostre públic serien els dos esbars el diumenge, una cosa al Sala Petita al matí, l'altra al Conservatori a la tarda, la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona el dissabte a la tarda al Teatre Conservatori, que cantarà amb un grup occità i que per tant un cantant occità i que per tant
3: l'Arnau Tordera
2: pinta molt bé, i l'Arnau Tordera presentant un seu nou projecte de Veneres amb Sirènia, que l'Arnau Tordera també estarà al Cantut el diumenge. Déu-n'hi-do. Què més?
3: Jo pensant que moltes coses coincideixen, perquè la cercavila de la Pobida, no són xubetes, que fem amb la cercavila de Manuel de Cervantes?
2: Una mica de tot, una mica de tot.
3: També a Sant Fruitós de Bages actuarà la Unió Musical del Bages aquest diumenge a la tarda, a les 6 concretament, al cobert de la Màquina del Batre. El concert es titula Músiques de Festa Major. I bé,
2: I els embarrats que tenim a l'esbar nostre, ara que parlàvem de gent d'esbars amb més de 50, aquí a Manresa tenim el grup Picapoll, no tots tenen més de 50, ai, que em renyaran, no tots tenen més de 50, però sí que n'hi ha molts que en tenen més de 50 i algun de més de 60, jo hi soc.
3: I que ballen molt bé.
2: I que a més ballen molt bé, i que potser sí que ja va ser hora de que algú ens descobreixi una mica com podem moure el cos sense fer-nos mal, perquè també al fer-nos grans el cos es mou d'una altra manera.
3: I el grup 2.0, que són els que anaven al rei.
2: Aquest és més jove, que sí. És més jovenets.
3: Però ja no tenen 20 anys tampoc, eh?
2: No. Però vaja, això, que el grup 2.0 actuarà a la Fira d'en Barrats el dissabte al migdia.
3: I a la Fira d'en Barrats també el diumenge, també a quarts de 12 a les 12, també hi haurà un acordionista que tocarà sardanes i la gent podrà veure sardanes.
2: Sí, sardanes amb acordion. Ja veieu, el diumenge podeu triar sardanes cantades amb les anxovetes o sardanes amb acordion a Sant Joan.
3: Però també es ballen, les de les anxovetes?
2: Les de les anxovetes són per ballar i és una prova. Mireu l'anari perquè si funciona en farem més.
3: Posem les espalmes que sigui, el sang que sigui perquè no plogui.
2: Doncs va, marxem, Anna. No tenim temps per res més. Sobretot, sortiu al carrer, disfruteu la fira, gaudiu-la. I la fira es gaudeix anant-hi. Acabem amb l'Hereu i la Pobilla com a homenatge nostre a la Pobilla de Manresa per felicitar-la pel seu aniversari. Amb ella us deixem recordant Buscaires de Catalunya. Torna el proper dijous a les 3 de la tarda. Adéu-siau, amics.
3: Adéu.

0: una escola per als teus fills, tria una feina, tria un equip de futbol, encara que no t'agradi el futbol. Tria una sèrie de dissabte a la tarda, una destinació, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria Bouco. Residències per a gent gran. Visita'ns a boucomayores.es.
1: Vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
2: Láser, el sonido de la vida.

0: Aquest any a Canal Taronja Central vivim la Fira Mediterrània com mai. Els dies 19 i 20 d'octubre, reportatge especial amb els millors moments de la Fira Mediterrània de Manresa. Canal Taronja Central, sempre al teu costat, sota el patrocini de...
1: Viver Serra, decora casa teva i el teu jardí amb nosaltres. Camí Viladurada 19, Viladornis. Centre Mèdic i Vedern de la doctora Imma Bujons. Medicina estètica, cirurgia plàstica, implantologia capilar i moltes més especialitats. Carretera de Vic 2531 de Manresa. Boni Amici, autèntica gastronomia italiana al cor de Manresa. Carrer Àngel Guimarà 18, Port de Palau. La tradició comença un dia.
0: Renova la teva llar amb el finançament d'Equívoc. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i amb 10 còmodes quotes. T'esperem a Equívoc Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Equívoc, per fi a casa.
2: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%, Manu. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Question Challenge.
3: Ahora en Ibujagán pagar menos está de moda. Armario Becky a 2 metros de altura y máxima calidad a tan solo 129 euros. Tenemos más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda Ibujagán más cercana o compra online en ibujagán.com.
4: Amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Elisenda Roca i Manel Lucas. I després, les dades que demostren que la regulació del lloguer d'habitacions està funcionant i l'última hora de la unió o no de les esquerres. Farem Oasi Polític amb Miquel Nové.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Gràcies, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, no?
0: Això passava fa just una setmana.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre.
0: A Estocolm s'anunciava la guanyadora del Premi Nobel de Literatura per a l'escriptora canadenca Anne Carson.
1: El Nobel és el reconeixement literari més important del món que havia canviat la vida dels guanyadors i desperta la curiositat dels lectors pels llibres dels que potser mai n'havien escoltat a parlar. I no només això, una part important de la baula. Què passa amb els editors que, amb bon ull i olfacte, ja havien publicat autors que acaben amb el Nobel? Com els canvia ells la vida? És gairebé com si els toqués la loteria.
0: Un cas curiós és el d'aquest any, i ara canviaré el castellà o no m'entendrà, per saludar a l'editora d'Anne Carson en català. Ens anem a Mèxic, allà hi ha la directora de l'editorial Vaso Roto, Janet Lozano. Bona tarda, buenas tardes, Janet.
3: Buenas tardes.
0: Felicidades por la parte que te toca del Nobel de Anne Carson. ¿Te lo esperabas?
3: Bueno, lo deseaba porque creo que se lo merece, como muchos editores pensamos que algunos de nuestros autores se lo merecen. Pero estamos muy, muy contentos.
0: ¿Cuántos años lleváis editando a Anne Carson?
3: Mira, yo empecé a trabajar a Anne Carson en 1999 en un libro que me tomó 12 años traducir. La Escuela de Wallace Stevens. Sí, es un libro complejo porque incluye textos introductorios de Harold Bloom, pero lo que quiero decir es que allí es cuando yo la empecé a traducir en 1999 y está incluida en ese libro, y de hecho Harold Bloom en su texto introductorio dice que es una voz inmensa y que lamentablemente él no vivirá para ver todo lo grande que sucederá a una poeta como Anne Carson.
0: Claro, Janet, Vaso Roto es una editorial creada para publicar en castellano poesía del resto del mundo. Ahora muchos oyentes se preguntan, ¿cómo acabáis publicando a Anne Carson en catalán?
3: Fíjate que tenemos interés y lo vamos a seguir haciendo, publicar a Anne Carson en catalán, porque tenemos interés de algunos de nuestros títulos que consideramos que son esenciales para la lectura del buen lector, los vamos a hacer en catalán. Nos interesa. El catalán es un lector muy serio.
0: ¿Ah, sí?
3: Y me percato cuando visito las librerías, tratan los espacios de librerías como templos. Eso yo nunca lo he visto.
0: Qué bonito esto. O sea, tractem a les librerías com temples. ¿Traducís más poetas en català?
3: No, solamente tenemos a Anne Carson. Creemos tanto en ella que consideramos importantísimo que estuviera también traducida al catalán.
0: Janet, ¿y notáis ahora qué ha pasado a partir de ¿no? Es vuestra premio Nobel, no sé en qué ha cambiado. Yo decía que es un poco como tocar, que te toque la lotería, no sé si es exagerado.
3: No es exagerado, es muy bonito pensarlo así, pero también desde mi punto de vista ya personal, como poeta, como traductora, considero que es un premio que le viene bien al mundo. ¿Por qué pienso así? Porque los editores pensamos, al menos la misión, la visión y la filosofía de Vaso Roto ha sido ser serios en la elección de nuestros autores. Uh-huh. Y hay otras casas editoriales, y yo respeto el modo de trabajar de cada una, pero hay casas editoriales que se meten a redes sociales a ver quiénes son las personas con más seguidores en redes, y a ellos publican, y a mí no me parece que eso pueda ayudar al buen camino que debe de llevar la literatura en los tiempos convulsos que vivimos.
0: Y tanto. Janet, ¿y os han llegado más encargos de vuestros libros en español y en catalán, que es lo que nos interesa sobre todo?
3: Sí, se agotaron.
0: Se agotaron.
3: Se agotaron. Ahorita no tenemos existencias en nuestra distribuidora. Nosotros ya estamos con impresiones y reimprimiremos en catalán también y sacaremos uno que teníamos pendiente, que es Economía de lo que no se pierde, que de lo que no se, la economía de lo que no se pierde, que es un libro bellísimo de Anne Carson. Uh-huh. Y que creo que en Cataluña va a gustar también. Hace, es un libro que habla de Simón y de Deseos.
0: Sí.
3: El primero en utilizar este cobrar, el poeta que cobra, es cuando se está introduciendo la moneda en Grecia, pero lo más importante, Ana, para mí, es que Anne Carson incluye fragmentos de un primer poema de Simónides, y en uno de los versos dice: si lo visible fuese visible para ti, prestarías oídos a lo que digo. Y ese es el verso que marca la poesía de Anne Carson: hacer visible lo invisible y mirar las cosas pequeñas, el detalle. Y entonces no irnos con la grandilocuencia, los grandes eventos mundiales, no. El detalle.
0: El detall, que diríamos. La cosa petita. Dime algun llibre que tengáis de Vaso Roto en català para que estos lectores catalanes que también nos has dejado puedan ir a buscarlo.
3: Sí, tenemos Albertín, Rutina de ejercicios, que me encanta, que trata de cuando ella está leyendo a Proust, que en Cataluña leen mucho a Proust.
0: Sí.
3: Tenemos La belleza del marido.
0: Sí.
3: Tenemos también, estamos por traducir Economía de lo que no se pierde. Uh-huh. Y De creación, que es el libro que le mereció el premio Princesa de Asturias. Y también Norma enrevesada, que es un libro lleno de ironía, y es de todo lo que escribe Anne Carson, para mí tiene una importancia vital.
0: Ens ha quedat claríssim, ja ho sabeu, lectors catalans, Vaso Roto ens tradueix la Premi Nobel al català. Janet Lozano, fundadora de l'editorial Vaso Roto, poeta i traductora, moltíssimes gràcies per haver estat avui al balcó. M'has entendit, más o menos.
3: Por supuesto que te entiendo, entiendo el catalán perfecto.
0: Cuando viajes algún día a Cataluña nos vienes a ver. Un abrazo muy grande, Janet.
3: Por supuesto, por supuesto.
0: Gracias. Aquesta ha estat l'experiència de l'editorial d'en Carson, una setmana després del premi, però té un nivell, un efecte de llarga durada per les editorials. Ens escolten dues afortunades que han trobat els seus autors premiats recentment. La Mariona Bosch, que és responsable d'edicions del Cràter, que publiquen en català el novel de l'any passat, Laszlo Krasznahorkai. Bona tarda, Mariona. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I la Rosa Rey, d'Angla Editorial, que és editora de la novel·la Anny Ernaux. Bona tarda, Rosa. No, la Rosa no la tenim. Mariona,
4: sí,
0: en el teu cas, li preguntava també la Janet, va ser com la loteria que l'Anny Ernaux guanyés el novel·la?
4: Sí, quan Krasznahorkai va guanyar l'any
0: passat. Krasznahorkai, sí, que ara m'he creuat, sí, perdona.
4: Sí, doncs sí, o sigui, de fet, era un llibre que ja estava funcionant, era un autor molt desconegut, però estava a punt de fer la primera reimpressió i, de fet, ja l'havia encarregat. Però llavors el que vaig fer va ser haver de fer una segona edició immediatament, perquè es va esgotar també la primera reimpressió. O sigui, que ara ja anem per el que seria la quarta, sí, sí.
0: Clar, quan
4: a veure, és un tipus de llibre que no té un perfil de best-seller, per tant, no es convertirà en un supervendes, però és un llibre que de cop i volta de tenir una venda o un coneixement o una acceptació modesta, doncs passa a tenir doncs una venda bastant bona. Sí.
0: Clar, l'exemple, no? Tango satànic, d'en Laszlo, abans de tenir el novel. Quants periodistes et van demanar el llibre?
4: Quatre.
0: Quatre. I sis mesos després, quan ja li havien donat el novel?
4: Bueno, molts, tots.
0: De quatre a tots, sí, sí. tots els periodistes.
4: Bueno, clar, en el moment, clar, el dia, pensa que el dia que es dona la notícia, és una notícia que té molt de seguiment i tothom et comença a trucar. Sí, és una allau. Jo ho definiria, el dia i el dia següent són una allau.
0: Una allau.
4: De trucades, de whatsapps, de correus, coses que es creuen... Sí. O sigui, passa d'un interès molt nínxol, diria, o de gent molt llegida, o que ja el coneixia de sempre, a un interès massiu, sí.
0: Clar, tu no t'haguessis imaginat que això us passaria, no, Mariona?
4: No. De fet, tampoc... Bueno, no sé si els dies abans ja va pujar en les apostes, però era un nom que havia estat bastant avall. I tampoc, jo de fet pensava que guanyaria Cartarescu aquell any,
0: sí.
4: I pensava que era com el que es quedaria com una mica el seu rol, perquè tenien com característiques bastant similars, o sigui, dos homes, literatura de l'est, que no és literatura eslava, amb aquestes etiquetes similars, no?, de literatura, sí. Densa, difícil, especial, inclús experimental. I per mi va ser una sorpresa, sí. Recordo el moment en què van dir el seu nom i em va costar 3 segons processar-ho, dic, l'ha guanyat, sí.
0: Vas dir, sí, el meu escriptor hongarès, tu li dius, em sembla que li dius Horkai, no?
4: Krasna Horkai.
0: Krasna Horkai, val, Krasna,
4: sí,
0: Horkai.
4: Sí.
0: Mira, ens està escoltant la Rosa, dèiem, el 2022, una de les autores per les que va apostar en l'editoria de la... Era l'Annie Ernoix, que va guanyar el Nobel el 2022. Rosa, què vas sentir tu aquell dia?
5: Hola, què tal? Com esteu? Doncs va ser un dia molt, molt feliç i, bueno, va ser una festa, realment, perquè, bueno, jo no m'ho esperava que ella guanyés el Nobel. De fet, ja havien publicat 4 títols d'ella quan li van donar. I Arnaud tenia una característica que era una autora que en català només havia publicat un llibre feia molts anys, que no havia funcionat, i per tant, bueno, nosaltres vam entrar, això, el 2019, vam començar a publicar-la, i quan, bueno, quan va guanyar el Nobel va ser una alegria molt, molt gran, clar.
0: Clar, és sí, que sí. En el fons és una aposta, jo no sé com hi arribes tu, a l'Annie Ernaux.
5: Jo arribo d'una manera, bueno, com arribem als editors a aquestes coses, molt personal, perquè va passar que jo estava estudiant francès i vaig llegir Pura Passió en francès. Per què? Perquè era un llibre curtet, sí. Perquè era, no sé, era un llibre que em resultava fàcil de llegir, sabia qui era ella, però no l'havia llegit mai. I quan vaig llegir aquell llibre vaig pensar que realment que tenia moltes coses de les que ara estàvem parlant, tot i ser un llibre publicat feia anys. I a partir d'aquí, doncs, em vaig decidir a publicar-la. No em vaig barallar amb ningú. Segurament la Mariona tampoc, no ho sé.
0: Mariona, tu tampoc, no?
4: Segurament amb ningú.
0: No tenia
4: primera carta acceptada immediatament.
5: No. Això són coses curioses, és a dir, que bueno, cap de nosaltres, per tant, estàvem mirant les llistes, no?, quan vam decidir contractar-la, i això també fa una mica més d'alegria i tot, no? Jo crec, sí. que no és una aposta per una possible guanyadora de Premi Nobel, sinó que és una aposta pel teu catàleg, no?, i per una, sí, literatura que t'agrada. Sí.
0: Clar, Mariona, i després imagino que desperteu també l'enveja de qui algú segur que et va dir, escolta, Laszlo Krasna Horkai, no sé, no, qui és aquest home, no?, i tu apostant quan els altres no ho acaben de veure, clar.
4: Sí. Bé, de fet, és una cosa que una de les primeres preguntes que et fan, això que també he preguntat a la Rosa, que és com vas arribar, no? Perquè a vegades hi ha autors que guanyen el Nobel que precisament no són gaire coneguts. Llavors, una mica la pregunta molts cops és aquesta, no? A mi també em va sortir... És un autor que vaig llegir per primer cop en un fragment d'un dossier d'una assignatura, perquè precisament com que tenia, bueno, dins de la classificació d'autor postmodern, un exemple de text o de literatura que treballa el temps no lineal, etcètera, no? Com una cosa molt experimental i molt estranya, però clar, en el moment que ho llegeixes dius, uau, jo he de tornar aquí i he d'anar a fons amb aquest autor, no?
0: Clar, un cop ja han guanyat el Premi Nobel, imagino que aleshores sí que altres editorials igual us el volen pescar. Això passa, Rosa? Tu t'han intentat treure l'Annie Ernaux?
5: Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga, no, perquè també és veritat que aquí, bueno, dins del sistema editorial hi ha moltes baules pel mig, no? I en el cas de Nierno, que pertany i els drets els gestiona la pròpia editorial francesa, que és Gallimard, he de dir que en això Gallimard sempre s'ha portat molt bé, tant amb Nierno com en altres autors i autores que creuen molt en la continuïtat d'una editorial.
0: I en el teu cas, Mariona, te l'han intentat robar?
4: Bueno, de seguida la gent em va escriure i em va preguntar què vols fer i li vaig dir, home, vull seguir publicant,
0: home,
4: i
0: clar,
4: va dir, val, doncs amb ell li sembla bé.
0: Clar, i es tornen més cars, de totes maneres.
4: Sí.
0: Poseu-me un exemple. Com canvien les relacions en aquest sentit, econòmiques?
5: Bueno, clar, el que estàvem dient, que jo no m'havia barallat amb ningú, doncs vol dir que l'avançament que tu has fet és un avançament molt prudent. Al mateix temps que fas un avançament prudent, sí que alhora, en el nostre cas almenys, jo sí que vaig fer una previsió. Ja et dic que havíem publicat 4 títols fins al moment de guanyar el Nobel i ara portem publicats 10 títols a Nierno. És a dir, la continuïtat de l'autora també és una aposta, no? Uh-huh. I el que passa és que aquest avançament prudent, a partir de guanyar el Nobel, doncs sí que és veritat que es va haver de pujar.
0: Multiplicar per 2, per exemple?
5: Sí.
0: Diria que Maria la canvia molt. A mi m'ha encetat la piscina, no tenia ni idea. És com
4: seria això.
0: Seria això.
5: Maria, està justificat, en aquest cas. Vull dir que en altres casos potser no, però en aquest cas sí que el veus justificat.
0: Ara, els vostres sous no s'han multiplicat per 2.
5: En el meu no, en el tot.
4: El meu no s'ha multiplicat per 2, però sí, jo també veig que està justificat el que em va demanar la gent. A més que jo vaig sentir que era un Nobel tan merescut, vaig dir, ostres, que s'ho mereix, que dius, clar, és que no m'estranya. Perquè també això, el primer avançament havia estat, com diu la Rosa, prudent. També sapiguem que era un autor que no era gaire conegut, no? Llavors, quan guanya el Nobel i et demanen el doble, doncs jo crec que és raonable.
0: És comprensible. En tot cas, la medalla de bon olfacte, de ben encertat, això no us ho treu ningú ja. Un llibre de Laszlo Krasznahorkai, Mariona, que ens haguem de comprar en català. Digue'm.
4: Doncs vam començar amb Tango Satànic, que és l'únic que hi ha publicat, i ara en Carles Dax, que és el traductor magnífic de la primera obra, està en Melancolia de la Resistència, que és el segon.
0: Apuntat. Rosa, sí. Què fa amb l'Annie Ernaux? Quin llibre en té més?
5: Jo diria, mira, Annie Ernaux pot centrar per qualsevol lloc, perquè sempre parla sobre la seva vida, i és com si cada llibre fos un afluent que arribés a un riu, que és la seva obra, no? Però jo, si hagués de començar amb algú, començaria amb Memòria de noia o amb Els anys.
0: Els anys és el que he llegit jo, també.
5: A mi Els anys m'encanta.
0: Sí, meravellós. Moltes gràcies, de veritat, a les dues.
5: Una coseta,
0: digues.
5: Jo també volia dir que tots els ha traduït Valeria Gallard, aquí la figura del
0: traductor. La feina dels traductors és importantíssima.
5: Sí,
0: tota
5: és
0: importantíssima.
5: Sí.
4: I tant. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Mariona Bosch, responsable d'edicions del Creative Editor de Laszlo Krasznahorkai, en català, la Rosa Rey d'Angla Editorial i editora de la Nernoja en català. De veritat, gràcies per convertir les ganes de llegir
5: gràcies.
0: I a seguir creuant dits i apostant, que és la vostra feina, la feu molt bé. Una abraçada.
5: Adéu, bona tarda.

0: passant i què recollim del dia?
1: És de fa poca estona aquesta notícia. La Junta Electoral ha obert expedient al president Pedro Sánchez pels anuncis sobre habitatge que va fer a la Moncloa. Aquesta Junta ha acordat obrir un expedient per possible vulneració dels principis de neutralitat, objectivitat i igualtat al president en la roda de premsa que va fer el dia després de convocar les eleccions. El PP va presentar denúncia i ara la Junta considera que quan Sánchez va comunicar en una roda de premsa el contingut dels dos decrets d'habitatge anunciant que els tornava a intentar aprovar després que Junts els tombés, doncs que aquells anuncis, aquella roda de premsa Moncloa va trencar la neutralitat. Ara encara la Junta Electoral ha denunciat si hi ha o no sanció pel president espanyol, però de moment hi ha aquesta obertura d'expedients. I el Ministeri de Defensa ja ha traslladat al Ministeri de Justícia els àudios en què s'ha escolta a un grup de militars desplegats a Ceuta que presumeixen així dels cops i les pallisses que han, que han fet emigrants.
2: Hasta que si no van fer molt mal, vas a llevar...
1: Cinquantes dueles, cinquantes mola más, és només un extracte d'aquests àudios en què se'ls escolta riure en aquests militars. Ja estan en mans del jutjat de guàrdia de Ceuta i també en mans de la fiscalia. També avui la SER està explicant altres testimonis, per exemple el d'en Walid, que el van despullar mentre li cridaven vete a tu país, desenes de testimonis que ha recollit Amnistia Internacional amb tractes inhumans per part d'alguns militars que trobeu pogut que podeu veure a cadenaser.com. Tot això a 24 hores de la data límit perquè hi hagi acord o no entre els partits a l'esquerra del PSOE. De moment, cap novetat, en parlarem a les 8 hores i política amb Miquel Nogué, director del País a Catalunya, i també parlarem del bloc Papallona perquè quatre dels llogaters d'aquest edifici al carrer Llançà, a tocar de la plaça Espanya, s'han organitzat per pagar deixar de pagar el lloguer al propietari. Denuncien que no els vol renovar el lloguer per fer-hi lloguer d'habitacions i han convocat aquests quatre llogaters a aquesta vaga de lloguers. Així que a partir de les 8 també parlarem amb ells.
0: Núria Vidalara, avui al capdavant de la graderia del balcó. Com estàs?
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Què ens explicaràs avui?
3: Doncs que tenim una bona notícia en clau Barça perquè Rafinha torna a entrenar i això és bona notícia, Anna, perquè ara el Barça té per davant Betis, Paris Saint-Germain i Madrid. Poca broma.
0: M'assentàvem en Rafinha sí. Recuperat.
3: Poca broma amb aquest triplet de partits que té el Barça, per tant, bones notícies. Marxarem cap a Madrid per sucar una mica de pa amb tot el que està passant amb Mourinho, la polèmica arbitral i tot plegat. Sí. I ens esperarà, Anna, abans de tancar la graderia, un jove català, 23 anys, de Balsareny, que fa pocs dies s'ha proclamat campió del món de motocross. Per tant, parlarem amb ell perquè ens expliqui una mica aquesta fita i sobretot una mica el món del motocross a Catalunya, que sembla una mica llunyà un d'aquests esports
0: sí, però,
3: dels quals malauradament...
0: Està tirada, no?
3: Correcte.
0: Cada cop més.
3: No, déu-n'hi-do. Per tant, parlarem amb el Guillem Ferrés, que fa pocs dies ha estat campió del món.
0: Doncs t'espero, a quarts de nou.
3: Gràcies,
0: Núria. Fins ara. Carbo, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda.
0: Que ve la pluja. Encara
4: sí.
0: No, però està venint. Ho noto.
4: Notes.
0: Sí, ho noto.
4: Notes que dissabte no t'has de preocupar, diumenge, bé, estem al mes d'octubre, i perquè la gent s'estarà planificant el cap de setmana.
0: I que no es confiï, que avui feia molta calor.
4: Sí, però jo dic més en el sentit que tampoc la gent ara es pensi que no es podran fer activitats el cap de setmana, perquè dissabte sí. De fet, demà encara pràcticament tot igual. Petits canvis, com avui, sol, però estones de núvols abundants a la costa i al prelitoral, demà més abundants a les comarques de Girona, aquesta pròxima nit i demà al matí boira a tota la Catalunya central, com que si heu de viatjar o de circular per l'eix transversal, perquè aquí la visibilitat en molts moments serà reduïda, i temperatures d'augment demà sense canvis significatius, altes les mínimes també les màximes, és a dir on faci més sol tornarà a fer una mica de calor. Avui a alguns barris de la ciutat de Lleida s'han fregat de nou als 30 graus de màxima. I el cap de setmana? Doncs això, si voleu fer activitats a l'aire lliure, dissabte encara es podrà aprofitar força perquè fins la tarda i sobretot ja la nit no esperem que arribin els canvis de temps. Sí que dissabte ja hi haurà més núvols, començarà a baixar la temperatura, no farà calor i la nit de dissabte diumenge és quan començarà a ploure, sobretot diumenge. De moment no està clar...
0: No serà molt, exactament.
4: No, sí. Plourà molt a les comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona. Ara el dubte, ahir es veia més clar, ara tenim dubtes de si també plourà a les comarques de Lleida, on fa falta per temes agrícoles, i a les de l'interior de Tarragona. Això encara pot canviar una mica, però seria sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona, on diumenge plouria, a estones amb intensitat, i amb un descens de la cota de neu, que anirà acompanyat, evidentment, d'un descens de temperatura, que farà que diumenge... faci fresca o faci fred, depenent de la comarca.
0: Per tant, compta una mica amb les tornades de cap de setmana.
4: Sí, al final del diumenge ja haurà acabat, més o menys. Ah, és a dir, que en aquest sentit encara serà potable la cosa.
1: Que la gent faci coses a l'aire lliure dissabte.
0: Exacte,
1: millor, que diumenge ja està.
4: Alta muntanya diumenge. Sí. Això ja no ho sé, perquè...
0: Allò que dius tu sempre, allò que dius neu, molt d'hora i torna aviat.
4: Neu seria la paraula clau. Per això dic que si voleu fer activitats d'alta muntanya, millor que tingueu molt coneixement, que aneu ben informats, perquè la neu baixarà dels 2.000 metres al llarg de diumenge, de manera que molta atenció en aquest sentit.
0: Demà ho acabem de tallar. Gràcies, Carbó.
4: Que vagi bé.
0: Antoni Suárez, del control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dijous, 15 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
1: Blondie.

hi ha un retorn que ha passat a la història de la música és quan Blondie, després de separar-se, va fer un gran retorn, i sobretot amb aquesta cançó, que de cop va ser un èxit que ningú s'esperava, amb aquesta cançó Maria. Recordem una mica què va passar amb Blondie. Era l'any 82, estaven en plena forma perquè ja havien publicat 6 àlbums, i ara atenció que venen hits, no només el de Maria, sinó que n'escoltarem uns quants. Què havia fet Blondie abans d'aquell any 82? Perquè tinguem una mica consciència de què estàvem parlant quan Blondie va decidir separar-se. El primer àlbum, Parallel Lines, a principis dels 70, que tenia aquesta, Heart of Glass.

0: Pues no queden de ahí, tenim a la Elisenda Roca aquí, el Manel Lucas ballant.
1: Perquè
0: és superfans. Som del mateix any, la mateixa generació, el Manel i jo, per tant, que escoltàvem quan teníem 18-20 anys, Blondie.
2: Quan fèiem primera carrera ja ens vam conèixer, vaig comprar el primer disco. Tu i Deborah Harris els vaig conèixer.
0: Alhora, sí, sí, exacte. Tu pensaves que faria això en la música avui?
1: No, però això m'agrada molt, això m'agrada molt, perquè després anem amb àlbums següents. Van fer la banda sonora d'American Gigolo i una de les cançons aquesta, Call Me.

0: dones, eh?
1: Ens les sabem totes,
0: no, però, dones, eh? Ens les sabem totes.
2: Aquesta és una, versió aquesta.
3: Aquesta és la versió? Ah, val. Sí, sí. Doncs l'he escollit malament, aquesta.
2: No, no, no, no, és un gran hit d'ell. Ens agrada, però vull dir que no és...
3: No és original seva.
2: No és original seva, sinó que...
0: Consti que ha decidit parlar de Blondie, en Joan, sense saber encara que venia de...
2: No, però l'està escoltant.
3: Tinc una mica de pressió perquè jo avui he fet recerca una mica i he anat buscant la discografia d'aquesta gent, però bueno... La
0: però cosa... que jove t'agrada
3: aquesta
0: sèrie? Sí, que es diu, és transversal per totes les
3: generacions. Les cançons les havia escoltat, el que passa que no ubicava cronològicament quina d'abans, quina de després.
1: No, però la sents i t'agrada, ha envellit bé, diguem.
3: Ha envellit molt bé.
1: Com nosaltres, Manel.
3: I encara és les que us posaré ara. La cosa és que ells, any 82, pleguen, val? Decideixen plegar per les tensions, sobretot també per la malaltia del guitarrista i el fundador, en Chris Stein, que també era la parella de la cantant, de la Debbie Harry, i ella es va recuperar, ella el va estar cuidant, i no va ser fins 15 anys després que decideixen tornar ja sense ser parella, sinó mantenint una bona amistat, i tots dos doncs truquen a la resta de la banda. En Gary Valentin, el baixista dels inicis, s'hi suma, però en Frank Infante i en Nigel Harrison queden fora. De fet, tots dos, aquests dos últims, l'Infante i en Harrison, denuncien els seus antics companys perquè no els conviden a la reunió i qüestionen també l'ús que en facin de Blondie, dient, escolta, nosaltres també som Blondie.
0: Però no els conviden per alguna cosa.
3: Decideixen que en la nova etapa, doncs, ells dos no els hi volen.
1: Era saber que devia passar allà.
3: Exacte. I ens anem al... I ens anem al 97, quan ja fan el seu primer concert de retorn en un festival de Washington. He trobat el so, que m'ha estat difícil, però és el so d'aquest gran retorn de Blondie l'any 97 en un festival. És important, però tampoc és un gran festival i un gran retorn. I en aquí, alguna de les coses que fan és versionar a The Doors amb aquesta cançó.

0: haguéssiu format, us hauríeu agradat ser en aquest festival de Washington a veure el retorn dels Blondie any 97?
1: Sí, segur. El que passa que tant
2: una pregunta retòrica, no?
1: Sí, tant amb el com jo han viscut uns festivals que quan mires enrere, quan el meu fill em diu, tu vas ser al Live Aid, tu vas ser, i li vas dient sí. Sí, i tu vas veure Queen en directe, sí. I clar, menys els Beatles, que jo, que els van separar, sí, clar, no, no, era tan gran bé esto.
2: A la meva pregunta, ja has comprat.
3: Perdona, jo me'n recordo.
1: Sí, home, però per favor, som del mateix any. Clar, home, 7 anys eren bebès, no estem per anar a concerts.
2: No compraveu les entrades 3 anys abans, no?
1: Ah, no,
3: això no passava.
1: No passava, perdona, taquilles de Gran Via arribar, ho deien.
3: Exacte. I feies una mica de cua, ah, i ja està.
2: I ara vas al festival.
0: Seguim a l'any 97, amb aquest retorn de Blondie.
2: Pots dir que t'acabar a 2:15.
0: Sí, sí, sí. Però allò va ser l'inici d'una gira de retorn, és a dir, després van començar a fer concerts, i de cop anuncien nou àlbum, que clar, era el primer àlbum dels Blondie en 17 anys, que es diu No Exits.

0: Ja, després de 15 anys tornes i ho fas amb aquesta cançó que arrasa, Maria, número 1 a tot arreu.
1: Fer això en karaoke és impressionant.
2: Impressionant.
0: I des de llavors aquesta gent des de l'any 97 han anat fent molta música, molts àlbums. El 2017, de fet, és l'últim que havien publicat, que es diu Pollinator, amb cançons com aquestes, que és Long Time.

0: 70 i 80, però és molt bona aquesta cançó.
1: Són d'alegria feta música, eh?
0: Aquest àlbum del 2017, sí, exactament. Està molt bé i recomano que l'escolteu, perquè jo no coneixia molt, la veritat, aquest últim àlbum, i m'he posat algunes cançons i estan molt i molt bé. Per què estic parlant de Blondie? Doncs notícia d'aquesta tarda és que gairebé una dècada després hi torna a haver nou àlbum dels Blondie. Sortirà el febrer del 2027, es dirà High Tide, i avui han publicat...
1: Està plorant aquests dos.
2: No.
1: És que m'acaba d'ensenyar que la Blondie té 81 anys.
2: El David Harry té 81 anys.
1: Perquè m'estàs mostrant
2: des de fa
1: anys, no? Perquè
2: ja era la mitjana una mica més gran que la resta. La David Harry era més gran que els seus col·legues i que la mitjana dels...
1: Sí, però vaja, el guitarrista en deu tenir 79, eh?
2: No, vull dir, veure. Sí, clar, per dir que...
1: 81, Benet.
2: 81.
1: I no la música...
0: Febrer del 2027, i avui podem escoltar la primera cançó d'aquest àlbum que han publicat fa molt poca estona, així que mira, és meravellós, si voleu l'escoltar.

0: sí,
1: la Sara Ballesa. Mago, alguns esteu a la gran la tarda.
2: Sí.
1: Perquè
2: sí,
1: nosaltres, sí, que tenim 20 anys menys. No, tenim 20 anys menys. Escolta'm, 81, jo vull arribar com ella.
3: I us dono algun detall més d'aquest àlbum, per si us interessa, que hem dit al febrer del 2027, Haitai té 13 cançons que ha fet la Debbie, en Chris i també en Klemburg, que va deixar gravades les bateries abans de morir. Recordem que va morir amb 70 anys el 2025.
0: Va deixar gravades.
3: I li faran un homenatge, ja feia des del 2022 que estàvem preparant aquest àlbum. Per tant, a més hi ha participat l'exguitarrista de The Smith, en Johnny Marr, en Glenn Matlock del Sex Pistols. Vull dir que serà un àlbum interessant. Pregunta, això vol dir que si ve àlbum ve gira? La pròpia Debbie en una entrevista a la NME va dir que
0: no ho veu
3: massa clar, no, això, la gira, que tornen amb nova música, però una gira ja és una altra cosa.
0: Ens conformem.
1: Tu, Adilana,
0: doncs ens conformem.
1: No tothom ha de ser mitjada.
0: No,
2: a més a més, després t'obliguen a fer això, a entrar a la pàgina web, sí, ja no estem per això.
0: A obrir-te una aplicació perquè t'has quedat sense entrades i estàs esperant tot el dia si en surt alguna.
2: Sí, no.
0: T'escoltarem de dia amb el disc.
3: 27, al febrer de l'any que ve.
0: Molt bé. Ens quedem amb la... Volem dir, però res, dos minuts que anuncis i comencem la nostra parella de fer. Ja ho heu escoltat, la Llegenda Roca i Manel Lucas amb mi.

0: saluden.
1: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
2: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
1: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de SER Catalunya. Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 7:41, aquí estava amb l'Elisenda Reguemanelo, que encara parlant de Blondie,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, totalment.
0: Ha sigut que encara no sé ni com redreçar això per començar a parlar dels nostres temes. No, va, però va, comencem.
1: Va.
0: Elisenda, vols parlar d'un tema que toca de prop al Manel?
1: Et juro que adoro el Manel, l'adoro, ens coneixem, ja ho ha dit des de primer, a Bellaterra, quan fèiem Ciències de la Informació, que és com es deia la carrera aleshores.
2: Ciències de la Informació. Això em sembla increïble.
1: 5 anys, eh? 5 anys, no 1, 2 i 3, 5.
3: A classe, sí, i amb cotxe, no? Jo et vaig portar amb cotxe,
1: per segurament. Jo havia anat amb cotxes de tothom, perquè jo no conduïa, de l'Àngels Lafuente, que està des de fa 1000 anys a Catalunya Ràdio, que us passava a Madrid.
3: Està jubilant.
1: Ah, clar, és que clar que jubilen els que poden a jubilar, nosaltres no ho farem mai. Bé, una abraçada a l'Àngel de Fuentes, si no sent, que tenia un 2 cavalls Charleston, que m'encantava.
3: Sí?
1: Bé, tot, clar.
0: Tot sí, sí, governable, aquesta pregunta.
1: Anècdota del balcó. A mi em ve un dia un noi pentinat i planxat i meravellós, amb uns ulls i alt, i hola, Elisenda, em diu, caram. Jo que sóc tan, diguem, amb això timidota, dic,
0: sí,
1: encara hauré lligat, encara hauré lligat. Oi, sí, molt.
2: De quin any, això?
1: Això eren, no sé, eren els 90, començaments, sí. no, 80 llargs.
0: Vale.
1: Total, que resulta, clar, jo no el reconeixia, perquè jo, el meu company, era un company que portava melenes, les ulleres de cul de got, com Mr.
3: Sí.
1: Magú, bueno, era un tio que era hippie, de cop com el veig, amb un trajo pentinat i planxat, era... el Jordi Llompar.
3: Ostres, clar.
1: Jordi Llompar.
2: Va canviar,
1: Jo vaig pensar, si hem estudiat junts ja, clar, com la Maria Sol Galdón, que anava amb un capatxo d'aquell.
3: Sí, feia dos camelles, sí.
0: La gent canvia.
1: Clar, la gent que... No, jo que volta la veig als programes aquests moderns, que el plàstic, i jo vull així, dic, ostres,
2: quina
1: com ha canviat.
2: Quina promoció, no? Quina promoció.
1: Sí,
2: tant,
1: promoció.
0: Ho acabat tots,
1: L'Àngels Barceló, la Barceló i Pellicer, em sembla que és un curs més que nosaltres, diríem. Sí,
0: tots van acabar tot.
3: Nosaltres vam començar a la carrera l'any 81 i TV3 es va fer el 83, clar.
1: Ah,
3: va haver molta gent que va anar a parar a Catalunya Ràdio. I
2: clar.
0: Sí, sí. Vau tenir...
3: Però és el tema que tenies preparat.
1: No, et dic que no sabia...
3: De nosaltres.
1: No, et dic que no sabia, que no són una mica batalletes de Blondies, també, de Blondies
0: que
1: són vosaltres. No, el que
0: no sabia que venia avui amb...
1: Que no sabia...
0: Un tema que té a veure amb tu.
1: Que té a veure amb tu, perquè últimament estic veient... m'agraden molt les sèries, intento mirar, bueno, les que més em sedueixen i puc recomanar, no?
2: Sí, clar.
1: I curiosament s'estan fent molts biòpics. A TV3, a Gènesi, amb un extraordinari, Ivan Massaguer i Miquel Fernández, que estan estupendos.
3: Una gran sèrie.
1: Una gran sèrie. Sí, és veritat que
0: té a veure, clar, amb Núria.
1: Avui jutro des d'aquí amb l'ego inflat, eh? El Miquel Fernández, perdona,
3: que
1: és un gran cantant de musicals. Té una veu extraordinària. Però dels millors cantants de musicals que hi ha, de veritat t'ho dic. O sigui, canta com els àngels.
0: Sí.
1: Bé, aleshores... I avui he començat... estic molt dispersa.
0: No passa res.
1: Però avui he començat a veure aquell... que com el seu nom indica, va sobre Rafael.
3: Home!
1: Mireu, he triat aquesta música. Anem a posar Adriano Celentano. You're the cool.

0: l'any 72, Adriano Celentano, per això he triat aquesta cançó, va parodiar la música anglesa que estava envaint Itàlia. Tots els que Itàlia valoren molt la seva música, d'acord? I aleshores acabaven de veure una invasió brutal. L'any 72 va fer aquesta cançó que es diu Prison Calling Anson and Shuzo, que no vol dir res.
1: Passa que tot seguit, no?
0: Sí, tot seguit. I aquesta cançó que tenia una gogoa darrere, que era joveníssima, Rafaela Carrà, que eren molt amics, i està allà ballant com una gogó, aquesta cançó és una cançó fake, és a dir, no hi ha ni una sola paraula
1: que s'entengui.
0: Oh, s'ho va inventar tot, i si l'escoltes fa molt de riure perquè és "I don't want a mask, I'm gonna be to die", no dic res.
2: Sí.
0: Bueno, va arribar a ser número 1 a molts països d'Europa, Itàlia, sens dubte, perquè Adriano Celentano era superestimat.
1: Impossible cantar-la, no?
0: Però clar, pensis, per, a mi em surt, Colin Anson and Chuzo, perquè ja tu saps.
2: Yeah. Bueno, va ser... El antecedent de Sergi.
0: Sí. Va ser, perdona, Sergi, ja és una còpia, és un
1: homenatge. Però això què tenia a veure
0: amb Rafael? Això té a veure amb què?
1: Clar, hi ha biopics, tu croquis avui.
0: Hi ha biopics que els actors el que fan és intentar, és molt difícil el que fan, intentar recrear aquella persona, sovint són vius, com en el cas de Rafael, com en el cas de Gènesi, del Bulli, sovint van al rodatge ells i els fills d'ells, perquè es veu que el Jacobo Martos, un dels tres fills de Rafael, anava cada dia al rodatge, que estan actuant amb una pressió, i a més ells mateixos s'imposen el "no et passis", perquè si no ens en anem a Polònia, ens anem
1: a la paròdia,
0: buscada la paròdia.
2: Sí, no,
0: és molt difícil, trobo, i està molt ben fet. Li van massaguer fa un Juli Soler, que molta gent que va conèixer el Juli Soler, el Cercia, diu fins i tot que es queda curt, perquè el Juli era una força de natura.
1: Estàs parlant ara amb Franco.
0: Clar,
2: però no ve el rodatge.
0: Millor.
2: Ni els fills, ni la filla, no ve tampoc.
0: Millor també, però aleshores vull destacar, jo sé que el Carlos Santos, que fa el Rafael ja quan és més gran, el noi que ho fa de jove està molt bé, no canta res, ja ha dit ell que no canta res, que és molt dolent cantant, però Carlos Santos sí que canta. I és més, ell ha explicat en alguna entrevista que ell, quan la seva mare estava allà cosint, doncs el Carlos diu: "Home, jo que cantava era per Rafael, a més jo canto". Diu, i clar, em va fer una mica de ràbia, he buscat qui ha posat la veu, que ho fa perfecte, eh? Sí. No és Rafael qui canta, és un actor de doblatge musical que es diu Sergio Romero. Des d'aquí el felicito, perquè és magnífic. O sigui, no, és que jo em pensava que era Rafael, vaig haver de buscar-ho. Jo, això, periodista que soc, a buscar qui canta, si són ells. No, és Sergio Romero. Aleshores, vull destacar que és molt difícil, tant Gènesi com aquell, buscar aquell punt de no passar-te, clar, tant en el cas de Ferran Adrià, com, clar, superimitat, era el Cesc Casaroves, no? Superimitat, per molta gent, per l'altre, per un munt de gent.
1: Sí,
0: com en el cas de Rafael, que és molt histriònic, és molt fàcil caure en la paròdia.
1: No,
0: tu, i fan una recreació.
3: L'altre dia vaig llegir que la Madonna té molts problemes per fer la seva biòpic, perquè ella mateixa ha escollit l'actriu que vol que li faci d'ella, que és la Julia Garner, i ella està controlant absolutament tot el procés del biòpic. Universal s'ha tirat enrere ara i no se sap ben bé què està passant amb aquest biòpic, però la Madonna vol tenir absolutament tot controlat.
0: Això és un problema.
1: Quina pressió,
2: això és una mica de manigampa, no?
0: Jo no sé si el Ferran Adrià, tu com a productor, va estar molt al damunt i va...
2: No t'ho sé dir, perquè és la meva productora, minoria absoluta, perquè jo no hi vaig estar directament, però sí que hi he estat, i el Ferran, a més, ara està fent... D'alguna manera, ell està fent promoció amb els mitjans,
0: a
2: la Revuelta, a altres llocs, i parla de la
1: sèrie,
2: i ha quedat content. I és veritat que la sèrie s'ha fet complicitat amb el Bulli Foundation i això, però bueno, li ha donat un marge, i realment la imitació és una imitació...
0: És que no és una imitació.
2: No és una imitació, però clava el tipus de veu de Ferran Adrià, que és tan característic.
0: Sense passar-se, és
2: clar, en comparació amb el Cesc Casanovas, que de Polònia el Cesc Casanovas va més enllà. exagera
1: i fa paròdia.
2: Exagera la imitació,
0: no, és paròdia.
2: És el que li correspon a un programa d'humor.
0: Ho fa molt bé i t'està bé.
2: Ara,
1: una cosa, el procés és el mateix, no? Estudiar-se.
2: Sí, sí, el procés és el mateix. El que passa que llavors has d'anar a que s'assembli o que exagerar i que faci riure.
0: Jo mai hagués dit que el Miquel Fernández, mira que el conec, va gravar fins i tot, que no va poder fer-ho, però s'anava a fer una sèrie a Madrid, un musical del Guillem Clua que es deia 73 raons per deixar-te, el primer que va gravar allò, a Oído, va ser ell, amb la Mercè Martínez, cantant meravellosament. I el Miquel mai m'hagués imaginat que es pogués assemblar o que pogués recrear Ferran Adrià.
2: Es va presentar el càsting per un altre personatge.
0: Veus?
2: I un cop està allà i van dir, i què tal Ferran Adrià?
0: És que clar, i llavors ara el veig i penso, no, millor de ser.
1: Jo aquests dies que he escoltat molt, va estar també aquí a Catalunya, ha arribat a explicar que el Miquel, que un dia el Ferran Adrià estava a casa amb la seva dona, però estava la sèrie posada i la dona va dir què dius Ferran? No,
0: és que de veritat, jo el que voldria destacar en aquest món convuls que vivim és que un bravo ben gran per aquests actors que s'arrisquen, perquè és que hi ha una línia molt fina entre arribar a la paròdia o realment fer una creació de personatge.
1: Però deixa'm preguntar-li a Manel, si ara et fessin fer ara una pel·lícula molt seriosa i et fan fer de Franco, no?
2: Sí.
1: Manel, i no has de fer paròdia, l'has de fer, també el faries.
2: Sí, clar, jo no soc actor.
1: Però t'atreviries?
2: Jo faig això perquè, mira...
1: Ja, però t'atreviries?
0: Perquè t'ho passes bé, digues.
2: Perquè m'ho passo bé i perquè, mira, vam començar com una tonteria quan fèiem ràdio i va fer gràcia i a partir d'aquí hem seguit endavant i ja fa més de 20 anys, però 25. Si ho faria... Sí, perquè no, a mi m'agrada fer aquestes coses, però no em triaran mai a mi perquè hi haurà
0: molta gent que ho farà, a més a més
2: tothom veuria el personatge, és a dir,
0: veuria el personatge de Polònia,
2: ningú es prendria en sèrio la pel·lícula perquè tothom veuria el personatge.
0: Això també té raó amb això, no, però realment no, des d'aquí voldria felicitar els actors i les actrius que fan el paper que sigui. Jo recordo el Ministeri del Tiempo, clar, hi havia dones, actrius que havien de fer, doncs, de Clara Campoamor. Clar, perquè era una sèrie històrica, no? Que la gràcia era aquelles portes que s'obrien, es tancaven i passaves ara al segle XVII, ara t'han tornat d'ares a 1930. I clar, ostres...
2: Clar, el que passa que nosaltres no sabem com parlava Clara Campoamor ni com es movia.
0: Sí, però hi ha les fotografies, hi ha la recreació...
2: Però està bé,
0: és a dir, agafar aquest punt i crear un personatge, a vegades a partir de res. Jo preferiria això que no tenir el pressing del Jacobo Martos que devien en el rodatge
2: de Madonna.
1: Deixa'm anar el tema del Manel, que podria semblar una paròdia, però no ho és. Ens vols parlar d'un festival?
2: De cinema.
1: De cinema
2: de vídeos d'edats.
1: Hi ha una
2: cosa al món que es diu el Cat Video Fest des de 2016.
1: Que només podria descobrir Manel Lucas.
2: Que és un... No, t'he de dir que la Font en aquests moments és una persona del teu equip, eh?
0: No.
1: És una persona... té a veure amb un vídeo, un curt... que ha trobat en Claudio,
2: és que sí, és el Claudio,
1: que explica com tot i veure una vida de luxe un gat està deprimit, no. Ja no ronroneja, no?
2: Sí, bueno, és a dir, des del 2007 hi ha un senyor que es diu Will Braden, americà, especialista en mirar vídeos de gats, que es mira tots els vídeos de gats que hi ha, com la Laura, pel que m'ha explicat,
1: que també se'ls mira...
2: I llavors, un bon dia, aquest senyor, a més, fa ell vídeos de gats, ha creat un personatge que es diu Henri de Chat Noir, Henri el gat negre, que fa minivídeos, 10 minuts, el gat parlant, bueno, parlant, fent veure que parla i tal, i llavors de cop un dia va decidir crear un festival de cine, com si fos el Cant,
0: protagonitzat per gats.
2: El Cant, però no per cants, sinó per gats, protagonitzat per gats. I llavors són 70 minuts de vídeos de gats, un darrere l'altre, i llavors tu vas a una sala de cinema, igual que si anessis al Festival de Venècia, a veure l'últim de qui sigui, i veus aquests vídeos, 73 minuts o 70 minuts més o menys, depèn dels anys, de vídeos gravats, i porta 10 anys ja amb això.
1: Mira, jo, el curt que he trobat el Claudio, jo no sé si és estar al festival o no, però crec que ajudarà els oients a entendre el que dius.
4: Mama, vas a morir.
1: Ai.
2: Sí, sí, és el primer vídeo inaugural.
1: I què passa aquí?
2: És un gat que es va movent en blanc i negre, és com si fos una pel·lícula de la Nouvelle Vague, de Godard o de Truffaut i tal. Es va movent un gat que va, és aquest blanc i negre, per tant sembla que vagi amb traje, i va comentant aquestes coses. Però a part, al costat d'aquests hi ha els típics vídeos de gats graciosos que s'espanten per no sé què, que donen voltes amb una pilota...
1: Oh, cogombre, que s'hi posa un cogombre i salten, ja que m'he vist.
2: Sí, sí, llavors fa tota una selecció. I escolta, a Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, a tots aquests, a cinemes de tots aquests països, hi ha sessions del Cat Video Fest, que a més a més...
0: Molt anglosaxó, això,
2: eh? És bastant anglosaxó, a part de Dinamarca. La recaptació va per ajudar als refugis de gats. Bravo. És a dir, té una finalitat benèfica. He entrat a veure quan em costava, he estat a punt de una mica més i em registro per anar a Seattle demà a veure la pel·lícula, a veure 70 minuts de gats. Per això al final he pogut anul·lar-ho. Els preus van des de 8 lliures, per exemple, en algun cinema del Regne Unit o d'Irlanda, bueno, lliures del Regne Unit, fins a $20.
1: Sí.
2: $20 a un cinema dels Estats Units.
1: Ah.
2: I llavors una part d'això, no tot, una part d'això va per...
0: protectora.
2: Per les protectores i tot això.
0: Això em sembla bé.
1: I una mica es parla dels sentiments dels gats.
2: Bueno, es parla, tu vas a veure gats i doncs els teus sentiments. El Will Braden diu que el que ha fet és intentar convertir el que és una experiència individual, d'allò, tu a casa teva, tancat, amb la pantalla i tal, veient vídeos de gats i tal, una cosa que pot arribar a ser sòrdida fins i tot, amb una experiència col·lectiva, amb una cosa de grup, no? De tots allà, conjuntament, a veure vídeos de gats, igual que anem a veure l'Odissea, diguem, una mica més curt.
1: La pregunta és òbvia, però Manel, tu tens gat?
2: No, no.
1: Mai?
2: No, no he tingut mai gat. No, no em desagraden, però no. Estic rodejat d'amics que tenen gats i...
1: I bueno, és tema de conversa.
2: És tema de conversa i tenim una important passió. Una cosa més...
0: Això no s'ha acabat.
2: He entrat a l'IMDB, a la web aquesta que registra totes les pel·lícules, sí, i actors, sí, i les persones que intervenen. Veiem què ens diu a Will Braden, i diu que està reconegut per la BBC, la televisió pública britànica, com la persona que ha vist més vídeos de gats que ningú a la història de la humanitat.
0: Encara li donaran un premi d'aquests de, sí, Guinness, sí, de Guinness Record Guinness.
2: I de la seva targeta de presentació, jo quan la seva ara soc Bilbo i una dona de targeta, entre altres coses diu, es banya només amb la llengua.
1: Es banya només amb la llengua.
2: Perquè l'home s'ha immergit amb el tema i ja només es llepa.
0: I alguna teoria ha de ser o molt divertit, amb molt sentit de l'humor, o molt raret, eh?
2: Les dues coses,
0: no és incompatible,
2: no és incompatible, sí.
1: Has tret una música, no?
2: He tret una música, sí, amb això no he sigut de l'original, no és Blondie, però clar, parlant de gats...
1: Va, a veure, Gato Pérez, no?
2: Gato Pérez.

0: gats va de gossos per tancar aquesta paret de foc.
1: Us ha passat mai, no sé si teniu un animal de companyia que s'us ha perdut alguna vegada?
2: No, jo tinc tot un... Vaig tenir una gossa tenia por al veterinari i un dia, quan vaig girar la cantonada ja pel carrer del veterinari, va sortir del culleret i va arrencar a córrer carrer Marina de
0: Badalona.
1: És angoixant.
3: Jo la cosa més trista que recordo és quan el Bailet, que era el gos d'atura que teníem a casa, es va haver de sacrificar, tenia un càncer molt agressiu. El drama que va haver-hi a casa meva, o sigui, no us ho podeu ni imaginar.
1: Això va parlar la Judit Mascó.
0: Va parlar la Judit Mascó i ens va deixar fets
1: per... Però... aquest matí el Tot es mou, al TV3, l'Elena García Manero li ha passat que ha perdut el gos,
0: no,
1: i l'han trucat en directe, mentre ella estava tan
0: angoixada,
1: per dir que l'havien trobat.
4: Ha passat el que ha passat, expliquem-ho, perquè això és la vida. A veure, la Melero havia perdut la seva gossa.
1: Això mentre ella està parlant per telèfon en directe.
4: Sí, senyora. Això és vida. Aquest també m'animal. Això és...
0: Perquè no li passi a la Melero, com quan la va trucar la seva mare una vegada en directe, que és fantàstica, l'Elena, i ha trobat a l'Elena. I a l'Elena també. Elisenda Roca, Manel Lucas, quin gust escoltar-vos.
3: Quin plaer venir al balcó.
0: Ai, que bé, ens ho ha passat, eh?
3: Vinc al balcó i sempre surto millor.
0: Ai, que bé. Mira, ara us poseu Blondi aquesta nit, i termineu, i la felicitat completa.
3: O Gato Pérez.
0: Gràcies. Patons, nosaltres fem 2 minuts d'anuncis i tenim l'Oasi Polític, que hi ha teca i teca.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena Ser. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm Cosmeu, una història de Caral Riera amb Mireia Eixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la Cadena Ser. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona Ser Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
2: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: 4, Miquel Noguer, director del País. Com estàs?
1: Què tal? Molt bona tarda, molt bé.
0: Dic com estàs, és dir, entretingut, segur, perquè ha estat la setmana que es va complicant, cada cop ho serà més, ara que tenim les eleccions, però aquesta ha estat la setmana del colabrot de les esquerres.
2: Conversaciones hay siempre y que lo más importante es que cuidemos las cosas y tratemos de hacer que finalmente lleguen a buen puerto.
3: Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y por lo tanto hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo.
4: Algunes
3: es cuestión de voluntad.
4: Algunas de las muchísimas cosas que han anat dient en diferents entrevistes, Irene Montero ha de colar en les darreres hores que hi ha temps per un acord, però no sabem exactament aquest acord de qui depèn, perquè segons una o l'altra depèn de l'altra part. Bé, hem de saber si el Frente Amplio s'amplia i suma Podemos, o si al final no és Frente Amplio i Colau fa un pas al costat. La cosa és que queda un dia. Marge n'hi ha fins demà a les 12 de la nit per decidir si a les eleccions el 29 de novembre hi haurà una o dues paperetes a banda de les socialistes. Hi ha dubtes a Madrid, però a Catalunya sí que és pràcticament segur que no hi haurà acord i que com a mínim tindrem tres paperetes de partits d'esquerres. A banda de del PSOE hi haurà la de Comuns, que serà Frente Amplio, i la d'Esquerra Republicana, en què sota aquesta marca també hi haurà Podem, perquè Rufián i Montero sí que faran campanya junts. Tot i les apel·lacions que s'estan fent a Gabriel Rufián, Esquerra dona per tancada aquesta possibilitat, i Elisenda Alemany ho deixava clar aquest matí.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora.
4: Esquerra no renunciarà al seu espai, els comuns busquen que almenys hi hagi una integració en Podemos a tot Espanya, Jessica Liac.
6: Tornem a tindre els monstres a les portes, per això és fonamental. Aturat per una banda els feixistes de l'Aguilucho, però també els voltors que estan acaparant habitatge i per això també...
4: Demà és l'últim dia, doncs, Front Ampli vol anunciar el seu equip aquest dissabte, mentre Esquerra ja tirat pel dret i ha tancat els primers espais de la llista amb persones de confiança d'Oriol Junqueras.
0: Miquel, en quin punt estem? La gent no entén perquè no hi ha acord.
1: Doncs la gent no entén perquè no hi ha acord, però jo crec que sí que la gent entén perquè no hi ha acord. És a dir, es veu cada vegada més aquí una disputa de personalismes. Per què? Perquè del projecte no se n'ha parlat. És a dir, ningú, si ara preguntéssim quina és la diferència entre el projecte polític de Podemos i de Sumar, doncs segurament tindríem seriosíssims problemes per explicar-ho. I no perquè no fem els deures i intentem informar-nos, sinó perquè ells no ho expliquen i no ho expliquen perquè no han tingut temps d'explicar-ho, perquè estaven entretinguts amb altres coses, sobretot barallant-se per aconseguir llocs de sortida a les llistes, que és aquest argot que fem servir per llistes i polítics per col·locar cadascun dels dirigents en llocs i en províncies on creguin que poden aconseguir l'escó. I per això hem vist coses tan estranyes com que durant alguns dies o algunes hores Ada Colau podia anar a una llista per Madrid, o inclús que s'estava parlant si Gabriel Rufián es presentava per alguna província de fora de Catalunya, tot per, diguem-ne, assegurar-se llocs, que és molt important. És a dir, qualsevol persona que sàpiga com es guanyen les eleccions a Espanya sap que les eleccions a Espanya es guanyen província a província. Es tracta d'anar aconseguint escons i diputats província a província, i que no n'hi ha prou amb les dues o tres més grans, sinó que has de fer una feina a l'Espanya buidada, que és absolutament ingrata, perquè hi ha molt pocs escons que es disputen en aquestes províncies, però que s'ha de fer, i has de poder presentar algú. Però vaja, jo ho reduiria desgraciadament molt una qüestió de personalismes, que fa que segurament quan demà es tanquin els acords que es puguin acabar tancar, que em temo a aquesta hora que ja seran pocs, doncs la il·lusió que molta gent havia dipositat en el que estan intentant fer, o que han dit que estan intentant fer, doncs aquesta il·lusió, doncs òbviament s'anirà cap avall.
4: O sigui que tu creus que això quedarà tal i com està ara. No sé a qui creus que pot beneficiar i perjudicar més la situació d'ara. Penso en els votants d'Esquerra Republicana, si això els pot fer una mica més de basarda, o en les altres formacions, com ho veus?
1: Doncs, a veure, en el cas de Catalunya, jo crec que els votants d'Esquerra Republicana ja donaven per fet que Gabriel Rufián seria el seu candidat. És veritat que el votant que jo podria dir tradicional d'Esquerra Republicana, el nom de Gabriel Rufián fa que arrufi una mica el nas, però Gabriel Rufián té també l'avantatge de que fa que pugui votar a les sigles d'Esquerra Republicana gent que segurament no s'ho plantejaria en unes altres eleccions, i per tant la suma i la resta, per entendre'ns, crec que acabes tenint un balanç positiu. Què ha passat amb Esquerra Republicana? Doncs que molta gent no ha digerit ni internament ni externament una aliança amb Podemos, doncs que fa que es desdibuixi una mica, o creuen que es pot desdibuixar una mica el projecte. El que passa que ahir va sortir l'enquesta del CEO,
0: sí,
1: que en vau estar parlant àmpliament, i si vas a buscar, quan pregunten a la gent això de la fidelitat de vot, que és vostè qui va votar fa 3 o 4 anys i qui votaria ara, no? Doncs resulta que Sumar o els comuns tenen fugues de fins a un 45% dels vots precisament cap a Esquerra Republicana i precisament cap a Podemos, cap a Podem. I això, doncs, entenc que ha fet pesar molt a les files d'Esquerra Republicana, a la direcció d'Esquerra Republicana, de, ostres, si podem fer una bona queixalada aquests vots que s'anaven cap a Podemos, procedents dels comuns, i a més, vots dels comuns que ja s'anaven directament cap a Esquerra Republicana, doncs això és molt llaminer electoralment. Això és la teoria, eh?
0: Falta
1: que en aquest mes i escaig que ve de precampanya, més campanya, siguin capaços d'il·lusionar, perquè si alguna cosa no tinc cap dubte és que la il·lusió entre els votants de les esquerres, diguem-ne, alternatives, està sota zero en aquests moments, veient l'espectacle dels seus dirigents.
0: Sí, sí, espectacle és la paraula. Miquel, aquestes eleccions estaran marcades per la crisi de l'habitatge. Avui estem explicant que diversos veïns del famós bloc Papallona, l'edifici del carrer Llançà, allà tocada a la plaça Catalunya de Barcelona, s'han organitzat i no pagaran el lloguer a la propietat.
4: Sí, aquest bloc modernista a prop de la plaça Espanya s'ha convertit en símbol dels moviments en defensa de l'habitatge, perquè la propietat, el fons New Amsterdam, doncs assegura als inquilins que fa temps que està intentant fer fora els llogaters i reformar els pisos buits per fer-hi lloguer d'habitacions.
0: Ens escolta l'Anna Olesti, que és veïna del bloc Papallones, la portaveu del sindicat també socialista d'habitatge. Anna, com estàs? Bona tarda.
7: Hola, bona nit.
0: Quants veïns deixareu de pagar el lloguer? Sembla que sou... n'hi ha sis. Quants de vosaltres al final no pagareu?
7: Quatre pisos, amb una vintena de veïns, més o menys.
0: I els altres no s'han decidit?
7: Bueno, al final nosaltres enteníem que aquesta vaga l'havíem d'iniciar ja i de treure pública ja, perquè creiem que és un bon moment, no?, aprofitant també les mobilitzacions que estan havent-hi entorn a la problemàtica de l'habitatge i de més, i per tant, de moment és un tret d'inici que veurem quin seguiment adopta, i no només a intern, sinó també, doncs, és una crida, no?, per les entitats veïnals, els col·lectius, pel moviment per l'habitatge, no?, i per col·lectius del barri, de la ciutat, no?, perquè puguin donar suport en aquesta vaga.
4: El que feu és no ingressar el lloguer mensual al propietari, però el consigneu en un altre lloc, no? És a dir, com és l'estratègia d'aquesta vaga de lloguers? On poseu els diners?
7: Vull dir, aquesta vaga de lloguers és un no pagar la totalitat del lloguer. I de moment el que estem fent és el que ens estem guardant nosaltres mateixes, està custodiat sota les veïnes, no? I al final el que volem és forçar que NAC, que és la propietat, marxi de l'edifici i vengui al bloc.
0: De moment el que han fet aquest fons, dius NAC, bueno, que és New Amsterdam, han comprat, han reformat pisos i ja estan fent les habitacions. No sé si fins i tot ho estan fent ara, no sé si les obres les estan fent ara aquests dies.
7: Nosaltres, això és molt interessant, perquè nosaltres des que vam rebre el primer Burofax, el primer que vam fer va ser acudir al Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i ens vam organitzar i ens vam afiliar. Llavors, aquesta afiliació i aquesta organització el que ens ha permès és una primera victòria sindical. És a dir, NAC, quan va comprar el bloc, volia instaurar el negoci del Colibri. Han passat 2 anys i mig i NAC no ha aconseguit instaurar el negoci del Colibri, que el bloc Papallona, i això és degut perquè ens hem organitzat i perquè hem dit que d'aquí no marxaríem. Llavors, no, a dia d'avui no hi ha cap negoci del Colibri instaurat, les obres estan aturades i les hem aturat gràcies a tota la campanya sindical que portem treballant en aquests últims anys.
0: Mira, en aquest sentit, crec que t'interessarà. Ser Catalunya ha comprovat que algunes empreses que es dediquen al negoci del co-living, d'habitacions amb la nova regulació del lloguer de temporada d'habitacions, ja no els surt tan a compte a aquest negoci. Pol Valero, bona tarda.
8: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Pol, això podria ser la fi del negoci dels co-livings?
8: Podria ser el principi de la fi d'aquest negoci, que és un model que ha fet moltíssima fortuna a la ciutat de Barcelona, aprofitant l'escletxa del lloguer d'habitacions, que no es va regular fins aquest gener. És un model totalment orientat a persones estrangeres, sobretot estudiants internacionals que busquen pis compartit. Segur que molts teniu el perfil al cap, gent que ve de fora que no coneix ningú la ciutat. Aleshores, aquestes empreses van detectar aquesta necessitat i què van començar a fer? Doncs comprar blocs sencers, reformar-los. Bé, primer, no renovar els contractes de la gent que hi havia, reformar els pisos i llogar-los per habitacions i, a més, oferir tot el que són serveis com la neteja, el manteniment, espais de coworking i zones comunes. Llavors, fons del sector admeten que, des de la limitació al lloguer d'habitacions i de temporada, s'ha posat una mica contra les cordes a aquest negoci i que fins i tot hauran de començar a buscar-se alternatives.
0: És a dir, no els hi surt a compte.
8: No els hi surt a compte. Han deixat d'ingressar o estan ingressant uns càlculs a la meitat del que ingressaven per un bloc de co-livings i fins i tot, ho dèiem, el surt més a compte tenia alguns pisos buits perquè què passava? Abans de la regulació, de la regulació del lloguer d'habitacions, ells podien demanar el preu que volguessin a cada persona que vivia a cada habitació, encara que el conjunt, la suma de les 3 o 4 persones que vivien en un pis, superés el topall de preus. Per exemple, doncs demanar-li 1.500 euros a una persona per viure en una habitació. Això ja no es pot fer. Les habitacions sumades han d'estar per sota del topall, per això dèiem que ara no els hi surt tan rendible, i a més, el lloguer de temporada també està regulat. Es pot fer lloguer de temporada només en uns supòsits molt concrets, són lloguers d'oci, lloguers recreatius,
0: que ho han de justificar molt bé.
8: Ho han de justificar molt bé, per tant, estudis, feina, i tu no pots fer un contracte d'11 mesos, o bé, perdó, sí que el pots fer, però no pots superar el topall.
0: Clar.
8: Tu només pots superar el topall si és per oci o recreatiu, i llavors el que també expliquen des del sector és que aquestes empreses ara van molt en peus de plom, perquè sí que és cert que han rebut molt poques inspeccions perquè hi ha pocs inspectors, però s'ho miren molt bé quan fan, per exemple, un lloguer de temporada per fins recreatius, es miren molt bé que encaixi amb la norma, s'ho miren amb lupa cada persona que entra, en quina situació està, per no saltar-se les normes.
0: Estan esperant a que canviï la llei i que els hi torni al seu favor?
8: Clar, tenen una esperança que és un recurs que va presentar el PP contra la regulació catalana, un recurs al Constitucional. Això el Constitucional s'ho ha de mirar, però també tenen un altre problema, un obstacle insalvable, seria que la llei la regulés directament l'Estat, el Congrés dels Diputats, posés fi a aquesta escletxa només està frenada a Catalunya. Això, si ho fes l'Estat, el Congrés, seria igual si la llei catalana és constitucional o no, perquè l'Estat ja ho hauria regulat.
0: I tot pot canviar després de les eleccions.
8: Bé, ara semblava que hi havia voluntat amb aquests decrets d'habitatge, una de les demandes dels moviments socials era limitar a tot Espanya aquests lloguers d'habitacions, aquests lloguers de temporada. Veurem, realment és complicat de predir. El que sí que és cert és que les conseqüències de la regulació que Catalunya porta ara fa 10 mesos, que està en vigor, ja s'estan notant per un negoci que va créixer molt gràcies a aquest forat que hi havia a la llei, però que ara s'ha tapat.
0: Caldrà veure què passa amb aquestes habitacions buides, també, que ara no les omplen esperant.
8: Mira, són, normalment aquestes empreses dominen molt bé el mercat i sempre troben maneres d'oferir productes immobiliaris, i sobretot també perquè és que amb la demanda que hi ha d'habitatge també és absurd tenir pisos buits, i sempre es troba la manera de posar-hi gent.
0: Pol Valero, gràcies.
8: A vosaltres.
0: Anna Onesti, que dèiem, veïna del bloc Papallona, portaveu del Sindicat Socialista d'Habitatge. Això que ens explicava en Pol Valero, que ja no els hi surti rendible, no sé si és també una escletxa esperançadora.
7: Bé, jo no sé si ho tinc tan clar. Al final crec que hem vist durant aquests anys, i no només en aquest cas del bloc Papallona, sinó en general, que Catalunya és la comunitat autònoma amb més legislació en matèria d'habitatge de tot l'estat espanyol, alhora que és la comunitat autònoma amb més desnonaments executats de tot l'estat espanyol. Llavors, jo crec que mesures legislatives en matèria d'habitatge no donen una solució al problema. Sí que és cert que un topall de lloguers, no?, ajuda, no, a les, bueno, de desarticular una mica el mercat, però jo crec que aquí és important és entendre que nosaltres, com a bloc, el que ens ha permès, no, que no s'instauri cap negoci al co-living, ha sigut a través de l'organització sindical, a través de la lluita del dia a dia de les veïnes contra un fons d'inversió i afiliades a un sindicat. Jo crec que això és important que s'entengui, perquè sense això no aconseguirem millorar les nostres condicions.
0: Miquel, que és el director de Miquel Nuvo, director del País. Miquel, en dos minuts, l'última pregunta per l'Anna Olesti.
1: Doncs sí, veig que efectivament ells estan en aquesta lluita i ha dit que ells el que estan intentant ara el que estan intentant és que no es puguin fer aquests co-livings bàsicament en aquest edifici i que New Amsterdam Developers abandonin, venguin l'edifici. No sé si teniu esperança de que el vostre edifici fos un dels que es pugui comprar per part de la Generalitat amb el fons que es va anunciar fa poques setmanes, precisament per evitar desnonaments i per evitar, doncs, que gent se'n vagi al carrer. És a dir, podeu acabar sent inquilins, per entendre'ns, d'un bloc de la Generalitat?
7: Bé, nosaltres la nostra demanda principal, i això és una cosa que ja hem repetit a l'administració, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, però que també fem la demanda extensiva cap a la Generalitat, és l'expropiació a benefici zero d'aquest bloc. I quan parlem d'expropiació a benefici zero, em refereixo a que no poden rebre ni un euro més del preu d'adquisició pel qual van adquirir l'habitatge el 2024. És a dir, el que no podem fer és anar comprant blocs i finançant el rendisme que surtin ells ben millor parats del que hem sortit nosaltres. Per tant, per això parlem de l'expropiació de benefici zero, que marxin per on han vingut, però que no s'emportin ni un euro de benefici.
0: Anna Olesti, veïna del bloc Papallona i portaveu del Sindicat Socialista d'Habitatge, us anirem seguint.
7: Perfecte.
0: Venen dies definitius, anirem veient com acaba aquesta vaga de lloguers, que de fet és la primera que hi ha a la ciutat de Barcelona. Una abraçada.
7: Sí, vinga, gràcies per l'atenció.
0: I Miquel Nové, director del País. Gràcies, Miquel. Ànims, tothom ens diu, ei, periodistes, aguanteu, que això acaba de començar.
8: Acaba de començar, exactament.
0: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé.
0: Nosaltres ara expliquem el dia en 5 minuts i després la Núria Vilamada arriba amb la graderia del balcó. Així que no us desconnecteu.

0: al balcó.
1: Yo para mi salud solo elegiría lo mejor.
2: Por eso con los seguros de salud de Línea Directa eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Y la previsión del tiempo. Está avanzando un frente de fuertes lluvias y frío que trae abundantes reuniones de trabajo al día de Ana. En casa, cielos despejados y temperaturas muy agradables.
4: Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic. Al mal tiempo, buena casa. Disfruta del máximo confort gracias a la tecnología japonesa más innovadora fabricada en Europa. Aquaria de Panasonic.
5: Cuando los niños tienen miedo, llaman a mamá. El problema es que algunos llaman y nadie responde. En Mamás en Acción hacemos que ningún niño enfermo pase solo por un hospital. Tú también puedes quedarte a su lado. Hazte socio de Mamás en Acción. Mamás en Acción. El amor cura. Científicamente probado.
6: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
7: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
6: O los 10 días Nissan.
7: ¿Cómo?
8: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
9: Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 25 de octubre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Aprovecha la nueva temporada. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app.
10: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que tú estás todo el día con la ilusión de que te toque el premio del cupón diario. Y David tiene su perro guía que le acompaña a todas partes y le hace sentirse más seguro.
11: ¿Solo por comprar el cupón diario?
10: Por comprarlo tú y todas las personas que jugáis a las loterías de la ONCE. Porque así hacéis que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
11: Oye, pues qué bien, ¿no?
10: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
12: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
14: És dijous 15 d'octubre i aquestes són les notícies de Catalunya.
15: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
14: Granollers a Sabadell per la mort del Rami, el nen de 12 anys que va desaparèixer durant les inundacions. El menor amb autisme va sortir de casa seva de matinada espantat per la tempesta. Ahir un pescador va trobar el seu cos surant davant de Castelldefels. Un minut de silenci aquest migdia ha tancat 10 dies de recerca amb centenars de voluntaris i bombers que buscaven el nen aquests darrers dies, ja sobretot a la llera del riu Besòs, que finalment l'ha arrossegat fins al mar. L'Ajuntament ha declarat un dia de dol oficial. Alba Barnosell és l'alcaldessa de Granollers.
16: Lamentem profundament la mort d'en Rami. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí agrair les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
14: Amb en Rami ja són 4 les víctimes mortals dels aiguats de fa 2 setmanes. En total, en el que portem d'any, hi ha hagut 9 morts per inundacions, una xifra pràcticament sense precedents. Perquè se'n facin una idea, des de l'any 2000 han mort 44 persones ofegades, 44 en 26 anys, i més d'un 20%, un de cada 5, han estat enguany en aquests primers 10 mesos. Per això els bombers demanen a la ciutadania que faci cas de les recomanacions, que no agafi el cotxe si plou torrencialment i que no travessin rieres, perquè el 65% dels morts anaven cotxe. Oriol Pallissa és sotsinspector dels bombers.
17: Ens estem trobant amb trams de mitja hora, amb una demanda de 130-140 serveis, entre els quals un 10% són salvaments urgents amb risc vital per a les persones. O sigui, estem parlant que de 150 serveis, 15 són persones atrapades, arrossegades, i això la població hauria de ser conscient de que porta el límit al servei de resposta.
14: El govern ja ha activat el pla d'emergències per inundacions aquest cap de setmana, a partir de dissabte, quan s'esperen nous aiguats. Més coses, l'Autoritat Catalana de la Competència alerta que, a part de les ajudes que el govern espanyol ha aprovat per abaratir el dièsel, poden acabar a la butxaca de les empreses distribuïdores. És el que ja va passar després de la crisi de la guerra a Ucraïna, quan les benzineres, en lloc d'aplicar directament els 20 cèntims de descompte als clients, es van quedar més de 5 per augmentar els marges de benefici. Jordi Perdiguero és un dels autors de l'estudi que adverteix que això pot tornar a passar ara.
0: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que posen marges, perquè saben que aquesta bonificació pues, permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació.
14: Encara en el terreny econòmic, a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat augmentar fins un 150% l'IBI dels pisos turístics. L'impost serà més alt en funció del número d'apartaments que tingui el propietari. Escoltem el tinent d'alcalde del PSC a favor i el líder de Junts en contra.
18: Els pisos turístics volen relacionar-se amb l'administració pública com si fos un habitatge, quan en realitat és una activitat econòmica.
19: Aquesta proposta, al nostre entendre, és feble, té poca seguretat jurídica i, per tant, per responsabilitat institucional ens abstindrem.
14: L'Associació d'Apartaments Turístics a Partur ja amenaça amb accions legals. La directora de l'entitat, Màriam Muro, ho troba desproporcionat i carrega contra altres pisos d'ús comercial.
20: Peluqueries, centros de massajes, acadèmies d'idiomes, ¿eso no son también viviendas? Que solo se está haciendo referencia al uso del alquiler turístico.
14: Això en ple debat pel dret a l'habitatge, un tema central en la campanya electoral en la que ja estem immersos i en la que avui el PSOE ha confirmat com a número 1 de la llista a Lleida a la seva portaveu Montse Mínguez. El líder dels socialistes tanca files amb ella després que s'hagi fet públic que la seva parella té 30 pisos a lloguer, dels quals ja ha desnonat alguns inquilins.
21: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja, me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesta a abrir un debate sobre la vivienda.
14: Encara un últim apunt, la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andy, que s'ha de declarar com a testimoni els tres marmesos que el magnat va designar al seu últim testament perquè expliquin quines eren les seves últimes voluntats. Són dos directius de Mango i també un amic íntim seu, Josep Creueres, president del grup Planeta, grup per cert que anuncia aquesta nit el nou Premi Planeta en la seva 75a edició. I acabem amb música.
22: No m'obligues a pintar.
14: La Nals Estopa, que demà publiquen aquesta cançó, com han tocat dimarts en exclusiva, Bicho Raro, primer tastet del seu nou disc, La Maqueta. Així arribem a 9:15.
15: El dia en 5 minuts.
23: Arriben els esports.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. A poc més d'una setmana pel clàssic, el Barça de Hansi Flick continua imparable i el Real Madrid de José Mourinho està centrat només en les crítiques a l'arbitratge i poc o gens en intentar millorar el pobre joc de l'equip. Som dijous, 15 d'octubre, amb el Toni Suárez al control tècnic. Tenim bones notícies a Can Barça.

0: Passa un minutet de 8:45 de la nit. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria Vilamala? Molt bona tarda.
0: Deia ara que tenim bones notícies al Barça perquè avui, Nil, l'hem vist a Rafinha i a Frenkie de Jong entrenant ja amb l'equip, no?
1: Sí, és la gran novetat del dia d'avui. Primera sessió que fa el Barça a la ciutat esportiva Joan Gamper després d'haver-se quedat ahir entrenar o com a mínim fer sessió de recuperació al gimnàs a Turquia. I ha aparegut Rafinha sobre la gespa, és una gran notícia. De moment és el primer entrenament que havia fet amb el grup des que va tenir aquest edema muscular en Brasil, que va fer perdre's el partit contra el Getafe i també contra el Galatasaray. Flick ens explicava fa just una setmana, divendres passat, que en principi tant Frenkie com Rafinha haurien d'estar pel partit contra el Betis. Dissabte al matí feia saltar les alarmes a Joan Laporta dient que Rafinha igual fins al dia del Paris Saint-Germain. Doncs avui ja s'ha entrenat amb l'equip. Jo crec que el més normal seria que com a mínim anés a convocat, però el que està clar és que el guió de tota la Flick, l'estaf tècnic i del Barça amb Rafinha és clar, s'ha de tenir calma, s'ha d'anar a poc, perquè és un futbolista molt sensible a tenir aquest tipus de lesions i el Barça sap de la importància que té aquest jugador, per tant, calma i tranquil·litat amb Rafinha, però insisteixo, el més normal seria que viatgi amb l'equip cap a la Cartuja el dissabte, on també hi hauria d'haver, si no hi ha novetat, Frenkie de Jong, pendent de com estigui aquest genoll que a poc ha anat avançant, ja es va començar a entrenar amb el grup la setmana passada, avui una mica més, demà hi tornarà, i en principi, segons el que ens va explicar Hansi Flick, doncs també hauria d'estar preparat per poder viatjar amb l'equip al partit contra el Sevilla.
0: Clar,
1: el Betis, a Sevilla.
0: En el cas de Rafinha, Nil, el tema és aquests dies, aquestes setmanes curtetes que porta d'inactivitat. Clar, veient sobretot la setmana que l'espera el Barça, entenc que la Cartuja, no? La idea seria, com a mínim, rascar algun minutet per PSG Madrid arribar en bones condicions. Imagino que especialment al Madrid, no?
1: Sí, això seria, jo crec que és l'escenari ideal, tenir un focus clarament amb el Madrid. És veritat que Hansi Flick almenys va demostrar la temporada passada que no hi ha cap partit que ell dongui per partit fluix o que vulgui fer massa rotacions. El que està clar és que el Barça té 17-18 futbolistes que poden competir, que estan a un gran nivell, i que el missatge que li han enviat a Gordon, a Deiem i Gabriel Jesús a Hansi Flick és tranquil, que si no hi ha Rafinha nosaltres podem solucionar la papeleta. Inclús l'altre dia en Dani Olmo, que malgrat no marcar, va fer un bon paper. Per tant, en principi és això, calma amb Rafinha. L'escenari ideal, depèn de com estigui, seria el que has comentat tu, tenir minuts dissabte a la tarda al camp del Betis per poder entrar progressivament en aquests dos partits claus que té el Barça contra el Paris Saint-Germain i contra el Madrid la setmana que ve.
0: És que ara, mires, Nil, la setmana que li ve el Barça per davant, Betis, PSG i Madrid, i fa patxoca, eh?
1: Sí, no sé si patxoca o espanta o hi ha il·lusió. El que està clar és que són tres reptes molt i molt complicats, perquè el Betis ara mateix és segon empatat a punts de l'Atlètic de Madrid, a casa seva va guanyar el Madrid, ahir es va carregar el Porto, jugant a casa, un equip amb alegria, amb res a perdre i que realment ha trobat el joc que li faltava a les últimes temporades. El Paris Saint-Germain ahir van veure que per mi continua sent el millor equip d'Europa, va destrossar el City com va voler en mitja hora, i després tens el Madrid, és un clàssic, els jugadors del Madrid venen ferits per l'orgull, no és fàcil mai guanyar el Madrid, és evident, és una cosa òbvia i clara, però doncs aquest partit que serà sol complicat, segur que si demà li pregunten a Flick que ho faran, els diré que encara queda molt i que hi ha dos partits importants per davant.
0: Nil, tu ets team Tyler the Creator o no el coneixies gaire?
1: Doncs la veritat, si he de dir la veritat, no sé si tenia idea de qui era Tyler the Creator, però bueno, sé que té 40 milions d'oients mensuals a Spotify, per tant alguna cosa deu fer bé.
0: Doncs va, ara l'anem a conèixer a la graderia del balcó. Nil, gràcies!

0: No em sonava gaire, però investigant he vist que li conec més d'una cançó. Això és veritat.
1: Això és un pas important, perquè jo avui m'he posat a buscar cançons seves i la veritat és que no me'n coneixia ni una. Però a veure, Jan, explica'ns una mica més sobre ell, perquè aquest any podríem dir que és un personatge bastant particular i sobretot desconegut.
0: Doncs sí que ho és, sí. Pot ser que l'ubiqueu si us dic que la primera foto que apareix, si el busqueu a internet, és ell, un home de pell fosca, amb un cabell de, amb un tallat de cabell bob, tipus Dora l'exploradora, perquè ens entenguem tots bé, de color ros platino i unes ulleres de sol quadrades i grosses. Tyler Gregory, més conegut com a Tyler the Creator, no és sol raper, també és productor i dissenyador. Ara té 35 anys i està en auge, però ja fa temps que ho peta, sobretot als Estats Units. Va començar a fer-se conegut a través del col·lectiu hip-hop alternatiu Odd Future i ha construït una carrera que combina rap, funk, soul i experimentació sonora, o sigui, pràcticament de tot. Al llarg del seu camí, el raper ha guanyat ni més ni menys que 3 Grammys.
1: Déu-n'hi-do, 3 Grammys, per Tyler, the Creator, recordem, protagonista de la samarreta que va estirar el Barça pel Clàssic, i ja, no, la seva trajectòria, això sí, ha estat una mica envoltada de polèmica, no?
0: Sí, la seva carrera, que ha anat increixendo, també ha tingut episodis bastant foscos. El 2015 el govern britànic li va prohibir l'entrada al país durant un període previst de 3 a 5 anys perquè algunes de les seves cançons tenien lletres amb referències explícites a la violència, misogínia i homofòbia. A causa d'això es van cancel·lar molts dels seus concerts i també es va desencadenar un debat social sobre els límits de la llibertat d'expressió. En aquesta situació, el cantant va defensar que aquelles lletres pertanyien a una etapa anterior de la seva vida i que sovint adoptava personatges ficticis. Vaja, que finalment la prohibició va quedar enrere i el 2019 va poder tornar al Regne Unit. Ara per ara, per sort, mesura millor el contingut de les seves cançons i acumula més de 37,4 milions d'oients mensuals a Spotify. Però jo, francament, he reconegut les seves cançons pels trends de TikTok, on també s'han fet molt virals, com ara aquesta.

0: èxits que seguríssim, seguríssim que ho escolta.
1: Jo no. A mi
0: jo
1: tampoc
0: sí,
1: em sona.
0: He de reconèixer que sí.
1: A mi no em funciona ja, Jana, ni els trens de TikTok, perquè Tyler the Creator a mi no em sona. I Jana, tornant al Barça, aquesta samarreta, què en sabem?
0: Doncs la samarreta mostra la paraula golf amb les lletres de colors. Molts ens hem quedat una mica sorpresos, ja que les altres 8 col·laboracions amb artistes sempre s'ha posat la marca personal d'aquests, però en aquest cas es lluirà la firma de moda. Per tant, recalquem que la paraula golf no fa referència ni a cap cotxe ni a cap esport. És de la marca Golf One, que és una entitat comercial creada el 2011 pel mateix Tyler. I en tema preus, piquen. L'edició limitada està valorada en 499,99 euros i inclourà altres productes com una bomber marró que ja està causant furor entre els aficionats. La samarreta s'estrenarà en el cas masculí el dia del Clàssic contra el Madrid i en el femení la lluirà al partit de Lliga F el dissabte 24.
1: Doncs 500 euros si voleu aquesta samarreta especial del Barça pel Clàssic. Jana, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, Núria.
1: Anem a parlar del Madrid.
2: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.
1: Nou minutets passen de 8:45 de la nit i a poc més d'una setmana pel Clàssic. El Madrid continua sense esvair els seus dubtes perquè enmig de totes les crítiques arbitrals i de la sanció de 4 partits a Vinícius, els de Mourinho van haver de remuntar el partit contra la Roma amb els menys habituals al terreny de joc per aconseguir la victòria a la Champions. Javier Raez, Madrid, què tal? Muy buenas.
3: Hola, què tal, Núria? Muy buenas.
1: El día después de la victoria del Madrid en Roma se le había complicado el partido, Javi, pero al final remontada y otra victoria europea, ¿eh?
3: Sí, pero bueno, el equipo no jugó bien, jugando así no te da, o sea, le dar bola a Spi, que hasta la fecha siempre que lo ha sacado te ha conseguido hacer diana, dar bola a Endrick, que no había jugado ni un minuto y demuestra que es un jugador que tiene que tener también minutos, o sea, que esto es Mourinho el que tiene que mover un poquito el árbol, cuando las cosas no vayan bien, yo digo que no juegue Mbappé, que no juegue Bellingham, que no juegue... Pero hay futbolistas que tienes que buscar una rotación y ayer se demostró claramente

0: de 3 quarts de 9 de la nit. Moment pel bàsquet aquí a la graderia del balcó, perquè demà el Barça buscarà allargar la bona ratxa i sumar la tercera victòria consecutiva, la segona a l'Eurolliga. Arnau Montserrat, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Núria, bona tarda.
0: La cita de demà no és fàcil, però és a Palau Blaugrana i contra l'Olympiacos.
1: L'examen més difícil que ha tingut el Barça fins ara aquesta temporada. Els blaugranes reben el Palau a l'Olympiacos, que és l'actual campió de l'Eurolliga, i tenen l'oportunitat de sumar la tercera victòria consecutiva després dels triomfs davant del València a la Lliga i contra el Maccabi a l'Eurolliga amb un triple de Robinson en l'últim segon de partit. Els de Sekulic s'han exercitat aquest matí al Palau Blaugrana, on el tècnic ha parlat precisament d'aquesta oportunitat de mesurar el nivell de l'equip en aquest moment de la temporada.
2: Volem jugar el nostre joc, volem veure quan hem millorat des de l'últim partit, i amb sort, si juguem com volem jugar per executar el pla del joc, també podrem ser competitius amb l'Olympiacos. No només això, crec que jugant de la manera correcta, potser fins i tot podem fer més que només ser competitius.
1: El tècnic eslové també ha dit que no només han d'estar centrats en parar a un vell conegut com és Jan Montero, ex del València, sinó que Olympiacos té un gran ventall d'opcions ofensives a aturar. Arriben a Barcelona després de completar una gesta pràcticament impossible de repetir, remuntant 28 punts a València Bàsquet a domicili i un balanç de 4 victòries i una derrota en el que va d'Eurolliga. Ha parlat també Oleg Balcerowski, el pivot ex de Panathinaikos, etern rival d'Olympiacos. Li hem preguntat si és un extra de motivació per ell.
3: Debería ser una motivación para todos nosotros, ¿no? Es un gran equipo, está jugando muy bien, así que personalmente para mí cada partido es una motivación, ¿no? Para intentar mejorar, para ganar partidos, y mañana eso no va a cambiar.
1: El Barça tancarà així una ronda de 4 partits consecutius a casa abans de visitar diumenge l'Olímpic de Badalona a la Lliga, un altre partit pels de Sekulic, que sumen 3 victòries i 2 derrotes en aquest inici d'Eurolliga. Demà, Núria, a 8:45, Palau Blaugrana, Barça, Olympiacos.
0: Arnau, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, Núria.
0: Falten 11 minuts per les 9 de la nit. Tenim protagonista a la graderia. Perquè fa poques setmanes a Austràlia el motocross català va fer història quan dos pilots de casa nostra, el Guillem Ferrés i la Daniela Guillén, van proclamar-se campions del món el mateix dia. El Guillem Ferrés, un jove de 23 anys de Balsareny, va convertir-se en el segon pilot de l'estat espanyol en ser campió del món a la categoria MX2, i ara, un cop acabades totes les celebracions, el que toca és fer balanç, i per això ja ens escolta aquesta hora aquí a la graderia del balcó. Guillem Ferrés, què tal? Bona tarda.
4: Molt bé, ja molt content i aquí a casa amb la família.
0: Primer de tot, enhorabona, això el més important.
4: Moltes gràcies.
0: A veure, Guillem, et vas proclamar campió del món el 20 de setembre, per tant, fa gairebé un mes. Les celebracions encara continuen o ara ja s'han acabat?
4: Ara ja s'han acabat. El dissabte les vam donar per acabades aquí a Balsareny, que vam fer una celebració molt maca amb tota la gent de l'Ajuntament i tots els amics, companys, família, i ara ja podríem dir que s'han acabat.
0: Et volia preguntar precisament per això, Guillem, perquè aquesta setmana vas viure un dia molt especial, no?, al teu poble, a Balsareny, amb la teva gent, per celebrar ni més ni menys que un títol mundial que es diu Ràpid, eh?
4: Sí, va ser molt maco, sobretot veure gent que feia temps que no veia, però que directament o indirectament han format part de la meva carrera, rivals, la veritat que una experiència única.
0: Al final, clar, significa, no?, celebrar-ho amb la teva gent, el teu poble, els carrers que t'han vist créixer, no?, i d'alguna manera que, tot i ser campió del món i haver arribat a l'elit, el poble sempre el tens present, no?
4: I tant, al final els meus amics de tota la vida, tota la meva família viu aquí al poble, i tota la gent, és un poble petit i ens coneixem tots, i és molt maco poder celebrar algo així davant de tota la gent que estimo.
0: Ara torno, Guillem, al 20 de setembre, el dia que et proclames campió del món a Austràlia. Un cop saps que ets campió del món, Guillem, què és el primer que et passa pel cap?
4: Doncs la veritat que mai treu un pes de sobre, però bueno, el primer que et passa pel cap, doncs, El dia que vaig començar a anar amb moto, tot el camí, penses en els moments dolents, en tot el que ha costat arribar aquí, i és una satisfacció molt gran amb tota la gent que m'ha ajudat. Penso en totes aquestes coses.
0: Per què un pes de sobre, Guillem?
4: Perquè al final he estat tota la temporada lluitant, hi ha hagut moments dolents. A Suècia vaig tenir una caiguda molt forta que no sabia si podia córrer el diumenge, per això diria que mai tenen un pes a sobre.
0: Uh-huh. I comentaves que un cop et proclames campió del món va recordar, no?, tot el camí que havia recorregut per poder arribar a guanyar un títol mundial. T'ha sigut molt difícil, Guillem, poder arribar fins aquí?
4: Sí, molt difícil. La veritat que porto des dels 4 anys anant en moto. Professionalment diria que vaig començar als 18 anys, ara en tinc 23, però hi ha molta feina al darrere. Tota la vida anant en moto, envoltat de la meva família, de gent que m'ha ajudat, sponsors. No és una cosa que hagi sigut del dia a la nit.
0: Des dels 4 anys en moto, eh?
4: Sí, me la van passar al Reis i des d'allà que ja no m'he pogut baixar de la moto.
0: I els teus pares que ho portaven? Perquè també imagino que des de fora els pares, la família, també deu haver-hi aquell puntet de patiment quan et veuen competir, no?
4: Sí, una mica de patiment sempre hi és, però al final ja estan acostumats. Porto tants anys, he estat vivint a fora moltes temporades i al final jo diria que ja s'han acostumat.
0: Al final, clar, nosaltres et truquem ara, que ets campió del món, veiem la part positiva, no?, de l'esport, però clar, em deies, també vas tenir una caiguda complicada, has d'estar molts mesos fora de casa, clar, imagino que estar lluny de casa, del poble, de la família, de la gent, dels amics, això també deu ser una part difícil i un dels grans sacrificis que has de fer per arribar on ets, no?
4: I tant, el més fàcil per mi seria poder viure aquí a casa, estar amb els meus amics, amb tota la gent que conec. Però bueno, estic la majoria de l'any a Bèlgica, vivint en un pis sol, bàsicament perquè la base de l'equip i és la part central d'Europa, és allà a Bèlgica, ens és més fàcil per viatjar, i bueno, no és fàcil, però al final és el que he triat fer. M'encanta anar amb moto i disfruto molt i estic molt content de que pugui ser la meva feina.
0: A principi de temporada, Guillem, ja et marcaves l'objectiu d'aconseguir el títol?
4: Sempre ha sigut un objectiu, però un objectiu llunyà. Sí que vam començar la temporada amb un podi, però al final les temporades són molt llargues, hi ha 19 carreres, no tot depèn de mi, hi ha molts altres factors i sempre havia sigut l'objectiu, però diguéssim a llarg termini.
0: Al final, Guillem, tu mires el palmarès i a nivell estatal ets el segon pilot espanyol en aconseguir-ho, que això també es diu ràpid.
4: Sí, el segon pilot espanyol en aconseguir-ho. La veritat que per mi ha sigut impressionant. Encara ho estic assimilant i és algo que recordaré tota la vida.
0: Et vas proclamar, a més, Guillem, campió del món, i aquell mateix dia també ho va ser la Daniela Guillén, també una pilota catalana. Clar, al final va ser un dia absolutament històric pel motocross català, no?
4: Sí, i tant. Al final la Daniela és companya meva, la conec de tota la vida, l'he vist anar en moto de petita i també va ser molt maco que poguessin fer els dos el mateix dia.
0: Al final és històric, no? Perquè dos pilots catalans sent campions del món al mateix dia, jo crec que és una cosa que recordarà per sempre tu, la Daniela, les vostres famílies i també la història de l'esport, al final.
4: I tant, molta gent. Al final el motocross és un esport petit, però la gent que està ficada hi és molt ficada. Una llàstima que l'última carrera fos tan lluny a Austràlia, perquè jo crec que si hagués sigut aquí a Europa hagués vingut molta gent a celebrar els dos títols.
0: Aprofito ara, Guillem, que comentaves que el motocross és un esport petit, perquè, bueno, habitualment, no?, quan fem programes d'esport parlem del Barça, parlem d'equips grans. És difícil, Guillem, perquè els oients també se'n facin una idea, triomfar al món del motocross aquí a casa nostra?
4: És molt difícil. Al final és un esport individual, però al mateix moment necessites molta gent al teu voltant. És un esport econòmic, és molt car i també necessites molt temps, entrenaments, viatges i, com he dit abans, molts diners. Els començaments són difícils i cada cop, diguéssim, el túnel es va fent més estret per arribar fins a dalt.
0: Doncs Guillem Ferrés, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a la graderia del balcó, acabar de gaudir aquest títol mundial, que no cada dia un es proclama campió del món, s'ha de celebrar com toca, per tant, enhorabona, acabar-ho de gaudir i et seguirem molt de prop.
4: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquesta graderia del balcó amb més coses que han passat al món de l'esport avui dijous. Dani Pinto, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Hem tingut una tarda amb molts partits europeus.
2: Doncs sí, a l'Europa League, Unió Sant Gil·loas 1, Real Societat 1, el Celta de Vigo jugarà a les 9 amb la Juventus, i a la Conference League, Craiova 1, Getafe 1, Enjalbi 2 i Inter d'Escaldes d'Andorra han quedat a 0.
0: Doncs aquests són els resultats europeus d'aquesta tarda i avui s'han anunciat els guanyadors dels Premis Nacionals de l'Esport i hi ha protagonisme pels catalans.
2: Exacte, el pilot de MotoGP Marc Márquez i la nedadora artística Iris Tió estan considerats com els millors esportistes del 2025, segons un jurat després del Consell General d'Esports.
0: I tanquem amb el Barça d'handbol perquè ja ha jugat el seu partit de la fase de grups de la Champions.
2: Ho ha fet amb el Dinamo Bucaresti a Romania i ha guanyat per 22 a 36.
0: Gràcies, Dani.
2: Moltes gràcies.
0: Quan falten 2 minutets per les 9, la graderia es va buidant.